divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana...

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui.

0: Sí. Embolica't.
1: Sí. Implica't.
2: Sí. Comunica't. Identifica't. Beautiful addiction. ICAT, la ràdio inquieta.

0: xin.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICA.

0: Escolta, Zicat.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, t'has de fer-ho o no?
2: Sí, passa-me'n.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

Vallès. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen. El cas de la dona de 87 anys, a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta dels partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president iranià Masoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de que la guerra a Ucraïna s'allargui.
3: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: El fenomen del Super Niño podria provocar més de 450.000 morts arreu del món per la calor extrema en els propers mesos. Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències que poden anar des de les sequeres fins als aiguats. L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura.
3: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, és d'allà de la barriera, de la barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir... Jo... Com quasi com intentant-lo convèncer, diu, vols dir, voleu pensar, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
3: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.
1: Esports. El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olímpic de Lyonès 8 i Lovaina 0. Roma 0.
3: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí Laseu, que ha superat l'Espart Unigirona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de bàsquet debuta avui dijous a la Euroliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'alè pivot Tosan Ebuman.
3: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Reial Madrid 1.
1: I a Primera Divisió de Futbol, el València confirma el mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat el dijous. Lara García, no vam estar parlant ahir amb tu fent una broma que a veure si ens tornen a confinar?
6: No.
5: No vam parlar amb tu? És que no sé amb qui vaig parlar ahir. T'imagina que ens tornen a confinar? Què has somiat aquesta nit?
7: Se et confinaven.
5: I el panorama era desolador,
6: no,
5: eh?
6: No, quina por.
5: Creuem els dits, que queda un dia per acabar la setmana.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. No, no us preocupeu, si no hi ha res. Si no ens diuen el contrari, de moment, no estarem confinats. Avui és dijous 24 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia estiuenc. El matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, al migdia, càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Salou veurem sortir el sol a 3:15 del matí i aquí el dia durarà 12 hores i 4 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui destaquem les declaracions de Brad Pitt al Festival de Cinema de Sant Sebastián. En els meus dies més foscos, comptar amb la meva família i amics ho ha significat tot.
0: Doncs així ens quedem, o així comencem, amb aquesta frase que ens ha deixat el mitiquíssim Brad Pitt. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, parlarem de les joies de Zapatero. Parlarem, atenció, amb l'advocat de la terapeuta de Jonathan Andic, que ha trencat el silenci. Per tant, l'escoltarem per primera vegada la seva versió al matí de Catalunya Ràdio. També entrevistarem els pregoners de la Mercè i acabarem al restaurant Cinco Hermanos, tota una institució.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui no podem arrencar el programa d'una altra manera.

0: Avui els barcelonins que són pel carrer, la gran majoria estan tornant a casa més que sortint de casa per anar a treballar. Estem escoltant Strombers al capdavant, la veu de l'enyorat Ferran Gallar, i el títol de la cançó ho diu tot, Mercè. I és que avui és festiu a la ciutat de Barcelona. No sé si ho sabíeu, s'ha explicat moltíssimes vegades per aquells que aneu perduts. L'any 1687 la ciutat va patir una plaga de llagostes i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. I quan va finalitzar la plaga, el Consell de la Ciutat la va anomenar patrona de Barcelona. Però, oh sorpresa, el papa no va ratificar la decisió fins al 1868. Felicitats a totes les Mercès i a la resta de la humanitat, amb un als cors que ens toca treballar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, ai, serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, Meta ha presentat unes noves ulleres intel·ligents, amb intel·ligència artificial.
0: Fan una pomi, aquestes ulleres.
2: Però amb una diferència important.
0: A veure.
2: A veure si t'acaben de convèncer. Aquestes van sense càmera.
0: Mira, ja és el que em fa més por de les ulleres Meta.
2: Aquelles Ray-Ban que va presentar amb càmera havien provocat molta polèmica per allò de vas pel carrer i algú t'està... Però quan tens al costat està gravant.
0: Sí, que pot gravar en qualsevol moment. Hi ha molta gent que no se n'adona que allò són unes ulleres amb una càmera incorporada.
2: Algú, encertadament, les va batejar com les ulleres del pervertit.
0: Home, i tant. Molt ben batejat.
2: Doncs mira, per evitar precisament això, Meta ha presentat unes ulleres que van sense càmera, tampoc sense LED, perquè també van fer una que s'activava una llumeta i ja sabies que t'estava gravant, però si no ho havies vist...
0: Doncs era una mica Big Brother, era una mica...
2: En tot cas, elimina la càmera... Això sí, podrà escoltar, gravar, tu pots parlar amb les ulleres i explicar-li el que vulguis.
0: Sí, però si és que pots gravar el mateix.
2: No, exacte. Doncs costaran 349 dòlars, pesaran només 43 grams. Si aneu pel carrer i veieu que algú està parlant sol...
0: He de dir que tenen molt bon so, eh?
2: Sí?
0: És a dir, quan, tu escoltes música, el so és espectacular, perquè, a més, és un so que només escoltes tu, només sents tu. La gent del voltant no sap que estàs escoltant música.
2: Doncs mira...
0: Ara ja veus molta gent també xerrant sola pel carrer, després li veus els cascos posats,
2: Doncs igual està discutint amb les ulleres, que em sembla que és pitjor.
0: Amb l'intel·ligència artificial, que ara hi ha molta gent que...
2: Estan enganxadíssims,
0: Estan enganxadíssims. Jo vaig provar un dia parlar amb l'intel·ligència artificial i me'n vaig adonar i portava mitja hora xerrant de coses absurdes amb el meu telèfon mòbil.
2: La conversa eterna de la intel·ligència artificial.
0: Sí, però que t'enganxa, perquè és simpàtica, no et busca problemes, et dona solucions, no hi ha res negatiu.
3: Et dona la raó.
0: Exacte.
3: Sempre et dona la raó. I si li dius alguna cosa, et demana perdó.
0: Sí.
3: Increïble.
0: Però quin perill.
3: És horrible, és horrible.
2: Et tracta malament, també.
3: Sí,
2: però... preguntes així...
0: Però a mi m'han comentat que t'has de portar bé amb la intel·ligència artificial.
2: Si no trenya?
0: No, per si les mosques, pel que pugui passar en un futur, quan ens fulminin a tots, amb aquest llenguatge, en aquest metavers que estan creant, millor portar-s'hi bé. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Fins ara. Vinga, va, 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui, pels que esteu treballant, heu de saber que el món seria un lloc millor si s'apliquessin més mesures contra la pobresa energètica. Andreu Merino.
4: És el que reclamen l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Els dos col·lectius han presentat un informe que avala la instal·lació de comptadors socials. Es tracta d'una mesura que ja va estar en vigor a Catalunya, però que no va arribar a desplegar-se mai del tot per manca d'entesa entre les administracions i les companyies elèctriques, a causa de dubtes, deien, sobre la seva seguretat jurídica. Ara aquest informe pretén respondre precisament a aquells dubtes jurídics i forçar l'aplicació d'una mesura que de ben segur garantiria que menys gent hagi de passar fred a casa seva aquest hivern.
0: Amb només 3 minuts arribem a un quart de 6. 3 bones notícies per començar el dia. Una campanya exigeix al Ministeri de Sanitat que prengui mesures urgents per frenar el desabastiment de la medicació de les dones menopàusiques.
5: Ho impulsà una dona de 49 anys, a qui la seva ginecòloga va recomanar fa un mig any una teràpia hormonal per la menopausa. El problema, a més de tenir-la, doncs és que per trobar la medicació està farta d'haver de fer una mena de gincama cada vegada que en necessita. D'entrada, per exemple, necessitava un spray, com que no el trobava, doncs li van proposar un substitut, uns pegats. I ara, doncs, es veu que tampoc els està trobant. Més de 20.000 persones ja s'han apuntat en aquesta campanya de recollida de firmes a través de change.org.
0: Un altre tema també per posar damunt de la taula que portem arrossegant des de fa molt temps, almenys que hi hagin algunes mesures per ajudar a les dones amb la menopausa, que em sembla de traca i mocador. A partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Ot Serra.
6: Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda coincidint amb la Milà Fashion Week. S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí Moda, entre vestits, joies... Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, del Museu de Florida i del Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
7: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons. Com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
6: S'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel i Paco Rabanne. Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: Els matinets. M'encantaria viure a Port Lligat a la casa de Dalí.
3: I tant.
0: Home. Et juro que em retiro allà.
3: Venim.
0: El jardinet que té a dalt de tot amb vistes és que és espectacular, és que és preciós de veritat. I avui, que és la Mercè a Barcelona, els pastissers han creat unes postres dedicades a aquesta festivitat.
5: Sí, el pastís de la Mercè es fa a base d'ametlles, figues i mel. I a banda de la recepta clàssica, alguns pastissers han començat a reinventar aquest pastís, però això sí, amb les figues i les ametlles com a grans protagonistes. A la pastisseria Barcelona del carrer Aragó han ideat una proposta creativa. És el pastís anomenat la flor de la Mercè i es tracta doncs una mousse d'esponjosa, de figues i mel amb compota de figues i gerds, pa de pessic tendre d'ametlla i més figues i més gerds i més ametlla.
0: I què té cara de figa, de gerds i d'ametlles?
5: Ha de ser bona,
0: La fotografia fa molt bona cara, això.
5: Doncs sí, han explicat la recepta a BTV.
8: Doncs començarem posant la farina fluixa aquí al centre i la barrejarem amb la mantega. La mantega, hem d'utilitzar una mantega que la tallem petita i que estigui freda. Començarem barrejant aquests dos productes. Després d'això, integrarem els altres ingredients, com seria la...
5: El pastís es podrà degustar tant a la pastisseria per 49 euros com al restaurant Enric Granados, on el tindran a la carta de postres aquests dies.
0: M'encanta molt el so aquest de fons, eh? Però escoltem-lo un moment.
8: Continuaríem barrejant.
3: És com misteriós, no? Com si... un crim.
0: Vinga, va, que passa un minut d'un quart de 6 del matí.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. 1, 2, 3, 4!

0: tal dia com avui, un 24 de setembre de l'any 1988, van detenir James Brown.
1: El músic va entrar en un edifici de la seva propietat mentre se celebrava un seminari a Augusta, a l'estat de Geòrgia. Brown va entrar movent i alçant un arma, i el motiu que hi ha darrere d'això, doncs, demanar explicacions sobre qui havia fet servir el seu bany personal. Es va enfrontar a un gran nombre de càrrecs i per aquests fets, doncs, al desembre d'aquell mateix any va ser condemnat a 6 anys de presó, dels quals, doncs, en va complir poc més de 2 anys abans d'obtenir la llibertat condicional el 1991. Recordem que Brown ja havia estat arrestat per tinença d'armes i drogues.

0: els més matiners.
1: Un quart de 6 del matí, 3 minuts. Bon dia a tots i a totes els que ja aneu connectant amb la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Esteu escoltant els matiners. Us ho recordo una vegada més, també en emissió conjunta a Pericat. I els que ens seguiu cada dia, ja sabeu que som molt fans de repassar el contingut en català que trobem a TikTok i Instagram. I avui amb què ens trobem?
2: Doncs avui ens hem fixat en el compte de TikTok Artesans de l'Abel, que explica curiositats de productes 100% catalans, com ara els llardons.
3: Sabeu el que són els llardons? Hola, artesanets, us explicarem què són els llardons i quina diferència hi ha entre tots els tipus. Per exemple, a Catalunya tenim dos tipus de llardons. El llardó tradicional, que en diem també greixons, que és sagí de porc, cuit, fregit, fins a arribar a tenir un punt torradet, que faci cric-cric. Tenim un segon tipus de llardó, que és el llardó de la mocada. També en diem llardó de l'entreví, típic de la comarca de la Garrotxa. És un llardó, el contrari d'aquest. És la part del budell i és un llardó tou. Ara us expliquem com es mengen els llardons. A Catalunya, el llardó premsat o greixón es pot menjar de moltes maneres, però bàsicament es posa a la coca de Sant Joan, típica de Catalunya. Segon, llardó a la mocada. Això és un llardó molt més buscat. És un llardó que cada setmana té més risc que l'altre i es menja tranquil·lament. S'agafa el llardó, es talla trossets i llavors te'l poses al gust teu. Pots ficar-hi pebre negre, pots ficar-hi sal i cap a dins.
1: Doncs mira, uns llardonets ara me'ls fotia, eh? També t'ho dic aquí a la taula, amb una miqueta de sal.
2: Oh.
1: I avall que fa la xata.
2: Ja tindríem el dia fet, eh? Tan bons.
1: Alguns usuaris senten una autèntica passió per la nostra llengua i la nostra cultura.
2: Com, per exemple, el compte d'Instagram Soc l'Àlex Boquen, un andalús enamorat de tradicions tan boniques com la de Sant Jordi.
4: Imagina haver d'explicar a algú que no sap català que estimar és molt més que amar. És una paraula que porta dins una manera de veure i entendre la vida. Imagina explicar-li que en Sant Jordi llibres, roses, carrers, ples de gent, cultura, amor i traïció. Una festa que, per mi, és la millor del món. I després, explicar-li que aquesta cultura és increïble, rica i diversa, que té història, llengua, literatura, música, tradició, gastronomia i una identitat que ha sabut mantenir-se viva durant segles. Perquè la cultura catalana no és només una llengua, és una manera d'estimar. I pot ser per això que m'encanta tant i estimo tant aquesta cultura.
1: Una meravella.
2: Que mono, molt bé.
1: Farà
2: plorar.
1: No, no ploreu, que és dijous, que hem de fer estar contents, que només ens queda un dia per acabar la setmana i per tirar el despertador per la finestra. I acabem amb el conte de TikTok d'en Marc Soler.
2: Sí, un català molt català que analitza la nostra manera de fer i en aquesta ocasió els memes més destacats de la nostra catalana terra.
5: Top 5 memes Catalunya. En el número 5, què tal família, ni l'Àngel Llàzer em supera, de Joel Joan.
6: Què tal família, com em veieu? Superguai, eh? Ni l'Àngel Llàcer em supera.
5: Número 4. Josep Lluís Núñez dient demano, per favor, ara i perdó moltíssimes vegades sense que ningú li faci cas.
7: Per favor, per favor, per favor, demano, per favor.
5: En el número 2, què t'ha passat? Que has caigut?
8: Segueix insultant, va, segueix, que això ho penjaré al Facebook. Segueix insultant, va, què t'ha passat? Que has caigut?
5: Número 1, indiscutiblement, t'explico, hasta aquí moscatell, hasta aquí conyaca, hasta aquí anís, un polsim d'eme i festa, noi.
9: T'explico, hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac. I en tots és un polsim d'eme i festa, noi. M és M de M de M de M de M de M de M de M de M de M de M
10: de M de M de M
9: de M de M de M de M de M de M de M de
5: M de M de M de M de Aquest meme ho té tot, barreja de català-castellà, la pròpia barreja de Berga, i com a raonament acabar dient en la farmàcia pa caballos, em sembla increïble.
1: Ai, Déu meu.
2: Boníssim.
1: Sí, sí, clar.
2: He de dir que no l'havia sentit mai,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, boníssim.
2: I festa, noi. M'agrada molt.
1: És que de veritat.
2: Ara vull veure el vídeo.
1: Ah, jo m'imaginava aquest noi. Què vaig fer ahir? Ah, espera, que em van gravar, que em van preguntar alguna cosa, no? Anava guapo. Finet. Boníssim. 8 minuts, 6:15 del matí. Moment d'obrir la revista del cor dels matiners i ho fem explicant-vos que el príncep d'Anglaterra prepara un documental sobre la seva mare, Diana, pel 30è aniversari de la seva mort.
2: En les últimes hores hem sabut que està estudiant diversos projectes per homenatjar-la. Això seria de cara a l'any vinent, però ja està començant a agafar forma i, segons la revista People, ja ha contactat diversos familiars i amics de la seva mare. El fill petit de Lady Di ha explicat diverses vegades com la troba a faltar dia sí, dia també.
11: Sí, esclar que sí. Sé que estaria orgullosa de mi, però és una gran llàstima que no hi sigui. Cada dia penso en ella, depenent del que estigui fent. Em pregunto com seria si ella hi fos, què diria. o com faria riure tothom. Em venen al cap tota mena de pensaments i emocions.
2: Tot plegat coincideix amb la publicació aquests dies del nou llibre de Charles Spencer sobre la seva germana Diana.
1: I el món de la moda està de dol des de que dilluns va morir Presley Gerber, el fill de Cindy Crawford, als 27 anys per sobredosi. La xarxa s'ha omplert de reaccions amb els seus amics.
2: Sí, una de les reaccions més sonades ha estat la de l'exparella de Gerber, Charlotte D'Alessio. En un post a Instagram ha escrit que van compartir un amor pur i que mereixia més temps i més vida i que està molt enfadada. Paris Hilton, també bona amiga seva, li ha dedicat unes paraules. Sempre guardaré els records que hem compartit. Entre molts altres també s'ha pronunciat Brooklyn Beckham, fill de Victoria i David Beckham. Ha assegurat que era una persona molt afectuosa a qui tothom trobarà a faltar. I a les xarxes la gent aquests dies també està recordant un dels últims posts que va fer el mateix a Presley Gerber, en què explicava que tenia problemes de salut mental i deia això: m'he d'allunyar de les xarxes, però tornaré aviat més fort que mai.
1: I també toca repassar quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que és l'encarregat de redactar la sentència sobre l'amnistia. Ell, però, no és partidari de corregir el Tribunal Suprem.
12: Un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que al cap i a la fi la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, o el que diu, o el que decideix un tribunal independent.
10: A la tarda, amb la seva manera de fer sempre indesxifrable, l'Albert Pla va parlar de la seva nova col·laboració amb Los Javis a la pel·lícula La Bola Negra.
13: La veritat, jo no...
2: Però te la sents teva, la pel·lícula?
13: Sí, clar.

0: I és tot senzill.
1: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE va relatar així com Delcy Rodríguez va anar a parlar amb Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
2: Se cruzó el hemiciclo de l'Assemblea de Naciones Unidas, caminando decidida pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Y ella se acerca, le da un suave toque en el hombro sutil para que Pedro no se asuste y... Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí. Que soy la chica de Barajas.
3: Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
4: Bon dia, matiners. Felicitats, Mercès. Avui la lluna passa pel signe de peixos i ens convida a baixar una mica el volum de fora per escoltar més el de dins. Una cançó que t'emociona, 5 minuts de silenci, un passeig sense mirar el mòbil. A vegades no necessitem fer més coses, sinó donar-nos un petit espai per sentir. Així que avui regala't uns minuts per desconnectar de tot. I reconnecta amb tu. Bon dijous!
3: I aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
5: Avui felicitem a Pedro Almodóvar.
6: Pedro!
5: Sí, Penélope, el teu gran amic Pedro! Fa anys, concretament en fa 77. També fa anys el polifacètic artista català Jaume Sisa suma un any més i arriba al 78.
6: No m'ho puc creure!
5: Encara en tenim més. La soprano Ainhoa Arteta celebra que avui en fa 62 i acabem felicitant l'excopaire David Fernández que avui en celebra 52.
3: Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
7: Bon dia, matiners.
8: Helena Gadel, cantant i actriu. La podeu veure cada tarda al Com si fos ahir de TV3.
7: La cançó que triu és Calor, calor, de la Trova Kung Fu. Ja sé que esteu llevats, així que espero que aquesta cançó us ajudi a despertar-vos, a animar-vos i que tingueu un molt bon dia.
9: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 24 de setembre. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, moment de repassar els titulars d'aquest matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen.
1: És la dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des d'en feia 70. El president espanyol l'ha assenyalat i

0: Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
1: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
2: Ai, és que... Ahir milers de persones precisament van sortir als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
0: A Madrid unes 10.000 persones es van concentrar en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana, i el sindicat de llogateres amenaça amb convocar una vaga general per l'habitatge.
2: Més enllà de l'habitatge, Pedro Sánchez també ha parlat de Ceuta.
0: Sí, s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
3: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
2: Encara a la seu de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció.
0: L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. I també a les Nacions Unides, Vladimir Zelensky ha culpat Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de batalla.
2: José Luis Rodríguez Zapatero ha aclarit que les joies milionàries que guardava el seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita de l'any 2007.
0: Sí, ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar-ho. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
2: El fenomen del superniño que s'està gestant a l'Oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema.
0: Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notarien especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes que explica Toni Barrera, tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
2: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura.
0: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, en què introdueix escena elements del clown. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
5: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, és d'allà la barriera, de la barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... Com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
2: Ai, Oriol Pla, moltes felicitats. Que guapo que és l'Oriol Pla, per favor. Me'l vaig creuar, dic, se n'ha adonat que he acabat en xoc de veure-la en directe. En Alfonso, moltíssimes gràcies per tot. Ja no et veiem més, que canvies d'horari.
0: Canvio d'horari.
2: A partir d'ara comença, diguem, una mica més la bona vida.
0: Sí, una mica més això de dormir de nit i estar despert de dia.
2: Passa'ns a veure de tant en tant.
0: Ho faré.
2: No t'oblidis dels pobres que som aquí de bon matí. Gràcies per tot, Anna.
0: Que vagi molt bé.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Tornem a concentrar-nos. És moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Corado, bon dia.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
2: Avui amb Zapatero i l'habitatge a tot arreu.
6: Sí, són els dos grans temes de portada. Canalies, Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País. En aquest cas, en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
7: Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del país, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Qui ho resumeix molt bé tot plegat és La Vanguardia. Acompanya la foto gran dient que el cas de la Mari Carmen commou el país.
6: Altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdami. Els veiem a tots dos a l'Ara i amb les paraules textuals els poderosos ens tenen por. I la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
7: I acabem amb successos. La terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat. Ho diu El Periódico. Per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort.
8: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada i Madrid per un fons d'inversió.
7: L'editorial del País diu que la Mari Carmen és el símbol d'un dret trencat perquè posa cara i nom al drama de l'habitatge.
6: I denuncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana.
7: L'editorial del Mundo es titula Mari Carmen, drama humà i utilització política.
6: Critica que ara els 8 anys que porta el poder Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que una societat avançada com la nostra no hauria de permetre que una dona de 87 anys i amb mobilitat reduïda sigui expulsada de la seva casa on vivia fa 70 anys.
6: Recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no es posen d'acord.
7: En relació també amb el tema de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans.
6: I diu que és molt necessari posar aquest control del sòl a l'agenda, com han fet Berlín i Nova York.
7: Mentrestant, la directora del Periódico, Gemma Martínez, posa de relleu que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té projectes per millorar les polítiques de l'habitatge.
6: Però adverteix que la credibilitat dels projectes de l'alcalde dependrà de quina sigui la seva execució.
8: I a la premsa digital, què va a l'alça?
6: Doncs justament els mercats amb pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, com vaixelles o llibres. En només un any han organitzat 16 mercats de diferents pisos de la ciutat i de municipis de l'àrea metropolitana.
8: Noves troballes a Can Batlló, Barcelona.
7: Sí, descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni tampoc els tempos.
8: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
6: Sí, el xef amb una estrella Michelin, Pep Moreno, ha anunciat a través de les seves xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Del Iranto perquè se'n van a Andorra.
9: Pues una noticia que nos llena de tristeza, pero seguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses, tanto de creatividad como de investigación sobre nuestros platos y nuestro concepto, no dejarán diferente a nadie.
6: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
8: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca.
7: Sí,
8: al
7: sí,
8: País Valencià, eh?
7: Sí, sí, mostraran 80 obres. No sé si de merda.
8: Bé, el 80 obres, en tot cas.
7: El tema no és que siguin dolentes, sinó que tenen baix pressupost i són de sèrie B. Gore i també Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival que s'allarga fins diumenge amb directors internacionals i un bingo per interactuar amb les pel·lícules. I pesa més la creativitat que no pas la tècnica, en aquest cas. I clar, hi ha de tot, ho llegim a La Vanguardia.
8: I aquí als matiners no tenim propostes culturals de merda, ja us avisem que no, totes són bones, esplèndides, estupendes, perquè gaudiu de la cultura i, el més important, perquè la consumiu. Marta, amb què comencem?
10: Doncs avui amb la Mercè.

0: molta gent té festa, nosaltres, evidentment, no, per això estem aquí.
1: No anem gravats, eh?
0: No anem gravats, estem en directe,
1: cinc
0: més
1: minuts,
0: que mai.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6.
0: Exacte. Però avui comença la Mercè, per tant, també hi ha molts actes que són molt atractius. Dissabte hi haurà el gran i últim concert d'aquests que sentim, de Love of Lesbian. Abans, avui, hi haurà el pregó al Saló de Sena, al càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida, al barri de Sants. Per cert, que parlarem amb ells avui al Matí de Catalunya Ràdio. I a la nit, per exemple, un parell d'espectacles potents. Un serà el Fil Vermell de Barcelona-Xangai, liderat per la companyia Flock Drone Art Studio i format per 750 drons que es podran veure al cel. I l'espectacle també Emergency Exit de la Fura dels Baus.
1: Vinga, en Xaneta, anem a escalar...
0: I evidentment, avui, 24 de setembre, també es dient que totes les colles locals de Barcelona doncs actuïn la plaça de Sant Jaume, i per tant, si voleu anar a veure castells, endavant, Barcelona Banda. Us hem de dir que a Terrassa comença el festival TNT, que és el festival Terrassa Noves Tendències, d'art vives i nous formats. Amb això hi haurà 18 espectacles, 6 dels quals doncs, seran de carrer i, a més, seran gratuïts. Per tant, també una bona proposta per anar-hi. I acabem, Canalies, amb una novetat musical.
1: Vinga.
0: Perquè Venus treu cançó. Un single en col·laboració amb Ed, que és un artista de Milà, es diu It's So Hard to Be So Funny, i el presentarà dins una gira el proper 8 d'octubre a la Nau, que després passarà doncs, per 3 ciutats italianes més i que acabarà al Cabro Rock el 31 d'octubre.

0: que en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de la Dada Maria. Oh, sorpresa! Avui no hi ha Lara García.
1: Ah, però això ja està acordat, no?
0: Espera, que ara tornem una altra vegada a una setmana enrere. Jo que pensava que això ja ho teníem superat.
1: Lara!
0: A veure, ara ve quan puja ràpid les escales de Catalunya Ràdio.
1: Puja volant.
0: Puja volant. L'esperarem, sí. Anem bé de temps, anem bé de temps.
1: Lara!
0: Lara, tu, carinyo, tranquil·la, no et preocupis. Com... Estem en directe, però nosaltres podem parlar de com hem dormit.
2: Us vaig posar música.
0: Veus? Mira que bé.
2: Que n'he preparat una.
1: A més, ve caminant, la tia.
0: Sí, ve caminant. O sigui, no té cap tipus de... Eh? Què dius, carinyo? A veure, vine. Que si no t'apropes al micro... Hola!
1: Hola!
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Què tal el cafetonet aquest
1: què
0: tranquil·let d'aquests últims 10 minuts? Bé,
1: sí,
0: estem fent un programa de ràdio en directe. Un programa que es diu Els Matiners.
2: No em sona.
0: No et sona? A veure, em volies posar musiqueta, Maria?
2: Sí, som-hi.
0: A veure.
3: És la mà que mai s'amaga, és sembrar.
2: Avui parlem de la Mercè.
0: No m'ho
2: diguis. Aquesta és la cançó, sí, no podia ser d'altra manera. És la cançó que Jaume Humet va crear l'any passat, interpretada amb la banda municipal de Barcelona, a motiu de les festes de la Mercè. Doncs bé, ja sabeu que, ho hem explicat abastament, la Mercè doncs és una festa que ho peta molt, hi ha 109 concerts repartits en una vintena d'escenaris, a més de capgrossos, sardanes, bèsties, correfoc, tot plegat per això. Avui us pregunto...
0: Ai. A veure.
2: Quin any es van celebrar per primera vegada a Barcelona les festes de la Mercè?
1: On és l'Àngel Llàcer?
0: No hi és avui.
1: No hi és avui. Sempre està bé que comenci.
0: Sí, però ell, a més, clar, és de Barcelona.
1: Afina molt,
0: sí.
1: I afina molt.
0: El primer cop. Això fa temps ja, molt temps
1: ha plogut.
0: Principis del... No sé, jo diria 1900.
1: És que deu fer molt.
0: Jo dic 1900.
2: 1900, que n'havies?
0: No ho sé. Lara, carinyo, tranquil·la.
1: 1800?
2: Ah, tira enrere, ara.
1: 80.
0: No.
2: 1880.
1: No, sí, no. Va.
2: 1900 m'ha agradat, però
0: no,
2: diré...
0: No,
2: un moment, que... 1920.
0: És que, Marta, m'estàs copiant.
2: No, perquè estic pensant en el meu avi, penso...
0: Barack Obama?
2: Ho devia viure, no ho sé.
0: M'està copiant, però la compartirem.
2: 1920.
0: Marta Viana, 1920, Lara García, 1880. Jo mateix, 1900. I els oients que ens esteu escoltant, què creieu? A quin any es van celebrar per primera vegada les festes de Mercè, Mercè? Ai, Déu meu, quins nervis. Doncs desvela'ns, estimada Maria, perquè avui la Dada Maria se l'emporta...
1: La Lara García!
0: Tot pitjor que la Melero. No m'ho puc creure. A veure, 1880, quin any?
2: 1871. Oh,
0: molt bé, quina...
1: Que fort!
0: Va, avui ho has dit perquè...
1: No, saps què m'ha orientat? El que has explicat justament
0: sí,
1: tu mateix abans de la Mercè, de les d'agostes,
0: sí.
1: Tot plegat.
2: De fet, ho he pensat,
0: que van designar la maledeta de la Mercè...
1: La van beatificar i tot plegat.
2: Perquè té una relació. És a dir, no va ser fins al 1868, com tu deies al principi del programa, que el papa... doncs ratifica aquest nomenament de patrona de la ciutat a la Mercè, i és 3 anys més tard, 1871, que ja se celebren les primeres festes. Va ser Francesc de Paula Rius i Taulet qui, quan era regidor, abans de ser alcalde, va impulsar aquesta festa. Després, la Mercè prenia volada el 1902, quan, sota l'impuls de Francesc Cambó, es va celebrar la festa major, que es va convertir en el model de les festes majors, com les coneixem avui en dia a Catalunya.
0: Amb la Dada Maria no només intentem passar bona estona, sinó que aprenem coses, que és el més important. No és un...
2: I ens ho passem bé, eh?
0: I ens ho passem bé. No és un comentari meu, això és obra de Maiol Roger. Maria, moltes mercès.
2: Moltes mercès. Fins bon dia.
0: Passa un minut de 3:45 del matí i avui, com cada dia els matiners, us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra fantàstica que podreu veure a la Villarroel de Barcelona i que es diu La primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar al teatre? Molt senzill, marqueu el telèfon de Catalunya Ràdio, 93207474, 93207474. Comencem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores del matí ja esteu preparats per parlar amb tots nosaltres. 93207474. Faiol Roger, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
0: Tot preparat perquè d'aquí 14 minuts, mira, 14, no, 13 minuts, engegui el matí de Catalunya Ràdio.
4: Ah, exactament, que engegarà amb el Francesc Soler a les 6, però a les 6 ja s'hi posa el Ricard Urte.
0: Molt bé.
4: No t'espantis quan et saludi.
0: Perfecte.
4: El Francesc. Mira, avui parlarem de les joies de Zapatero, perquè ahir es van saber més detalls, i parlarem una mica des del punt de vista de l'ètica, perquè hi ha una cosa, si vols, avui pot ser gràcia, però realment et parla de la decadència de la política, que és que va ser el propi Clar. Zapatero qui va aprovar un codi de bones pràctiques dient, escolta'm, això de rebre regals no.
0: És a dir, que Zapatero va dir que això havia de passar patrimoni de l'Estat,
4: exactament, i quan ell es va rebre, com a expresident, va passar el seu patrimoni personal, que és ben diferent del de l'Estat.
0: Hi ha una cosa que diu que s'han revaloritzat, que abans no costaven tants diners, que a mi també m'ha fet molta gràcia aquest
4: tema. Passa, això sempre passa, aquesta polsareta que tens a casa guardada i dius, ara val 2 milions d'euros.
0: Clar, noi, però clar.
4: En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés a l'hora del matí. També tractarem el tema dels joves i la política, perquè es va parlar molt arran de la diada si hi havia més joves o no implicats en la política. Doncs bé, ara tenim dades noves que ens demostren que no és que n'hi hagi més, però que sí que estan implicats de manera diferent. Us explicarem a partir de les 6. I després, atenció, novetats amb la terapeuta de Jonathan Andic, perquè ha parlat de la seva defensa i parlarà aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb els pregoners de la Mercè i avui farem la taverna des del restaurant Cinco Hermanos, que és un restaurant fantàstic, amb una història molt bonica, i allà tancarem el programa amb el Ricard Ostrell.
0: Tot això a partir de les 6 del matí, de 6 a 7 amb Francesc Soler, i a partir de les 7 s'hi posarà Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dijous,
4: Major. Moltes...

0: 4.
1: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau!
4: Home, tant de bo!
5: Tenim que anar, per què em mires amb aquesta mirada de...
2: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor, perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
6: Garriga, el que sí que t'haig de dir que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què, com què acabarem fent, eh?
7: Acabarem com el perfum aquí tots.
1: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
8: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
10: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
6: Ara mateix, sí, sí.
1: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya
1: Ràdio. Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
12: Va, recta final dels matiners d'aquest dijous festiu a Barcelona. Nosaltres en directe amb només 10 minuts. Arribem ja a les 6 del matí. Moment de saludar l'home del temps que viu a les muntanyes, és a dir, Eloi Cordomí. Molt bon dia, Cordomí.
13: Bon dia, bona hora.
12: Què tal? Com estàs?
13: Bé, bé, bé, bé. Vosaltres?
12: Bé, fent programa com cada dia, tot i que Barcelona ciutat és festiu. Avui és un d'aquells dies que és una meravella poder aparcar, passejar-se per les rondes, no hi ha ningú. És a dir, que millor no podem estar avui. Tu què tal? Has dormit bé?
13: Sí, sí, he dormit bé, però un poquet, perquè...
12: Què ha passat? El nen,
13: tot bé. No, tot bé. El que passa que ahir em vaig recordar que havia rebut un missatge de l'associació de caçadors d'aquí de el president de l'associació de caçadors aquí del poble,
12: ai.
13: Que deia que avui vindrien a caçar a casa.
12: Què vols dir que vindrien a caçar a casa?
13: A casa, vull dir al voltant de casa meva.
12: Ah,
13: cap
12: a aquest està retenent, clar, que tens un munt d'extensió de terreny.
13: No, jo ja saps que ja et vaig dir un dia que he vist un terreny comunal amb la qual cosa allà tothom hi ve a fer coses. No? Venen a buscar bolets, venen a caçar...
12: I què cacen?
13: Senglars.
12: Ah.
13: I llavors, clar, havia de tancar les cabres i me n'havia oblidat.
12: Oh!
13: I llavors, clar, les cabres normalment quan es posen a dormir se'n van a una roca que hi ha per allà al voltant.
12: Sí.
13: I clar, vaig haver-les d'anar a buscar, anar-les a tancar i aquestes coses i sempre costa una mica.
12: A quina hora hi vas anar?
13: Doncs me'n vaig a dormir a les 9, me'n vaig a recordar en aquell moment i dic, ai, vinga, aquella hora estava buscant cabres.
12: Corda't les xinuques i puja cap a la roca.
13: Tancar-les. Sí, sí.
12: És que, de veritat.
13: Va ser divertit. Ho vaig aconseguir, estan totes tancades.
12: Sí? Perfecte. N'hem tingut problemes, totes senceres.
13: Estan totes bé, els caçadors encara no han vingut, ara suposo que vindran i estan tancades, per tant, protegides.
12: Ho celebro.
13: Clar, el problema és que ara pot passar en qualsevol moment un porc senglar corrent aquí com un boig muntanya avall.
12: Sí, és que ets com un home d'atura, clar.
13: Home, mira, ara estan escoltant l'anunci...
12: Mira, xau, ja et veig allà així.
13: Estan escoltant l'anunci del podcast del Camí de Cabres.
12: Sí, mira, exacte.
13: Mira, podríem fer una parada aquí, que seria divertit.
12: Vinga, Eloi, quin temps ens espera per avui dijous, va.
13: Va, avui, un altre dia de sol. Un dia amb alguns núvols prims que arribaran a la tarda, un dia amb temperatures una mica més altes. Avui ja s'enfilaran els 32 i 34 graus a moltes comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus a la costa. Demà continuen pujant una miqueta més, i llavors el cap de setmana continuarà sent tranquil i assolellat. Potser diumenge a la tarda arriben més núvols, i això serà un primer senyal de petits canvis que arriben la setmana que ve. No gran cosa, però sí que sembla que la setmana que ve es van normalitzant les temperatures, arriben més núvols, alguns ruixats... Vaja, que ens sumarem una mica a la tardor, espero.
12: Jo prefereixo que ens mantinguem així, també t'ho dic, eh?
13: Una mica, només una mica.
12: Bueno.
13: Farà bo encara i les temperatures encara estaran per sobre el normal, però sí hi haurà cosetes.
12: Molt bé, cabreta meva, que vagi molt bé aquest dijous.
13: És que porto aquí 10 dies dient el mateix, quasi.
12: Cuida't, Eloi.
13: Vinga, fins ara.
1: Adéu. Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
12: I que bonic és regalar teatre. Feu a les persones felices. La gent viu molt millor quan anem al teatre. aneu-hi, i ho podeu fer a través de regalateatre.cat. I a més, de fet, des de regalateatre.cat avui també us convidem a vosaltres, perquè tenim un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Moment d'escoltar Els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts i que ens esteu trucant al 932017474. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Xavi.
12: Com estàs, Francesc?
0: Molt bé, treballant ja des de les 4 del matí.
12: Des d'on ens truques i de què treballes?
0: Mira, jo porto pa a domicili.
12: Sí.
0: Estic a Sils, a la comarca de la Selva.
12: Molt bé.
0: I vaig ser la primera persona que vaig parlar amb tu l'1 de setembre del 2025.
12: No m'ho diguis!
0: Hi ha un aiguat impressionant. Jo ja t'està parlant amb tu.
12: Escolta'm, ja hem estat gairebé un any i un mes sense comunicar-nos, Francesc.
0: No, ho he intentat, però no hi tens tant d'èxit que ha sigut molt difícil parlar amb nosaltres.
12: Doncs escolta'm, celebro molt tornar-te a escoltar. Tens el número 1 i a veure si aconseguim aquestes entrades per anar al teatre, Francesc.
0: Moltes gràcies. Volia felicitar a la bona companyia que ens feu en Els matiners, eh?
12: Així ho farem cada dia i aquest és el propòsit. També una abraçada.
0: Perfecte, vinga.
12: Gràcies, Francesc. Adéu. I d'en Francesc amb Miquel. Miquel, bon dia. Miquel, bon dia. El tinc per aquí? A veure, Miquel, potser se'ns ha adormit. A veure, 932017474. La Roser?
3: Hola,
12: la
3: bon
12: Roser,
3: dia.
12: Roser, bon dia.
3: Bon dia.
12: Què tal, Roser?
3: Bé, jo avui estic desperta i no treballo, tinc festa, però tinc l'horari ja ficat al cap i...
12: Ja vas amb l'horari...
3: I m'he despertat i dic, bueno, pues aprofito i truco.
12: Doncs clar que sí, des d'on ens truques, Roser?
3: Des de Barcelona.
12: Des de Barcelona, doncs escolta'm, a gaudir d'aquest dia de descans i tens el número 2.
3: Moltíssimes gràcies.
12: Que vagi molt bé, Roser, una abraçada.
3: Igualment,
12: adéu.
3: Bon dia.
12: Tinc en Miquel, tinc en Juanjo. Qui tinc per aquí? En Juanjo. Juanjo, bon dia.
4: Hola, bon dia, matiners.
12: I tu des d'on ens truques, Juanjo?
4: Des de Lleida.
12: Des de Lleida. Avui no tenim festa, els lleidatans.
4: No, avui no. Avui no.
12: Preparat per treballar, entenc?
4: Sí. Ara estic passejant el gos.
12: A quina hora ens hi posem, aviat?
4: Me fico a les 8.
12: A les 8? Home, encara et queden dues hores.
4: Passejant el gos.
12: Molt bé, doncs escolta'm, Juanjo, tens el número 3.
4: Gràcies.
12: Una abraçada. Fins ara. Gràcies. Cristina, també molt bon dia. Hola, Cristina. Cris.
7: S'ha dormit.
12: Hola, què tal?
7: S'ha dormit.
12: Qui s'ha dormit?
7: Ah, ja no, Cristina, sóc la Maria.
12: Ah, la Maria, perdoneu-me, que m'han dit Cristina.
7: Bon matí.
12: Maria, a veure, un moment, espera, que m'estan parlant per aquí els cascos, m'estan enviant whatsapps i jo m'estic tornant boig. Maria...
7: No els hi facis cas, estigues per mi.
12: Escolta'm una cosa, Maria, que vaig una mica tard, tens el número 4 per aquest sorteig.
7: Vinga, va, som-hi.
12: T'envio una abraçada, Maria.
7: Que jo un altre tu, maco.
12: Que vagi molt bé.
7: Apa, adéu.
12: Fins ara, adéu. Arribem a les 6 d'aquí uns moments. Saludo en Francesc, abans la música de Bruce Springsteen.

0: Els clàssics del bosc de Bruce Springsteen, una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Què tal?
1: Bé, prou bé, eh? Ai, bona Mercè.
0: Hola, Mercè.
1: Dic bona Mercè.
0: Ah, bona Mercè, sí. És que estava pensant que tothom té un cor afamat en aquesta vida.
1: Ai, sí. A vegades massa.
0: Dic, has de ser la mà innocent del nostre sorteig d'entrades.
1: Molt bé.
0: Número de l'1 al 4, Francesc.
1: Ai. El 4.
0: El 4. Doncs mira, la Maria. La Maria, altrament coneguda com Cristina.
1: Home.
0: Sí, se'n va a Villarroel a veure aquesta obra de teatre fantàstica, que
1: Obra
0: és la Llei de Newton.
1: Sí.
0: Tot preparat, Francesc?
1: Tot a punt, tot
0: doncs
1: a punt.
0: Vinga, et passo el relleu i d'aquí uns moments comença el matí de Catalunya Ràdio. Ara ens escoltem, Francesc.
1: Fins ara, som-hi.
0: L'actualitat engega en Francesc Soler ara mateix. Nosaltres hi tornem demà puntuals com un...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
4: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
3: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està gra... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: 54. Ad Radio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar. Ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sense de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb la constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció, perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de agregar a moltes persones, però facilita que, sobretot, el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no?, per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: I això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: Potser no sé
3: ben bé. Però, escolta'm, jo dic expert perquè en José Tellez, rectifica'm si ho dic malament, Tellez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%, no?, I llavors vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura i van constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes doncs visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de abaratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries d'un pis.
2: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no?, d'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Però potser després, pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no?, permet que tu puguis canviar, no?, si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no?, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no?, que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no?, edificis, no?, fent una petita obra menor, no?, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no?, pues que es puguin intercanviar les habitacions, no?, entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no?, que és el que estem acostumats a dir.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, El dia que passi en parlem.
2: Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no?, entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no?, de dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no?, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no?, aquest binomi, no?, perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no?, però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no?, per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no?, tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no?, un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no?, perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no?, perquè fins i tot gent pobra, no?, que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no?, bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no?, perquè és el que s'han ensenyat, no? I, en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, si una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs, nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes
3: fins
4: gràcies
3: aviat. A vosaltres. Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura...
3: Dona veu.
4: El Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
5: Fa 5 anys sí. Que venim Paqui
6: sí.
5: I jo.
6: Sí.
5: No,
6: sí,
5: Paqui?
6: Sí.
5: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
4: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme, han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
7: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
8: Jo m'he apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues xaló.
9: Vaig veure com els iaios a ma mare i a tota la família i agradava molt i a mi també.
10: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat la meva segona família. Estic a les meves amigues, perquè som un ratet de calma.
11: Jo a Jota m'he haig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
4: En este sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
5: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora?
6: Sí. Jo estoy de Corea des del 2011.
5: Sí.
6: El 2011 que estoy aquí viviendo.
5: Sí. I ella, sí, pues...
6: Ella m'apunté i seguí, mira, i aquí estoy.
5: Sí, sí, sí. I nosaltres voldríem que viguessin jovens perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els jovens no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
4: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
5: Ens agrada que els agrada, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
6: Sí, aprenen ràpid, eh?
5: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nams Vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
12: Puigonet.
5: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
13: La francesa.
5: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
4: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
5: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
12: 16 o 17.
5: 16 o 17 balls de jota diferents. Sí, i allà intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant i jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles no, tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
4: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
13: Òbviament que van començar a fer els tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia més.
5: Sí.
13: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja. vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en nosaltres els grans, i això perquè ja es comencen a fer grossos també allà,
5: eh?
13: Els avantatges se noten, eh?
4: En definitiva, la del grup de joters a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
14: Ja està.
15: Vale. Se fa.
16: Els nens
15: viatge. Que la mala aquí, que la parella d'aquí. Quan canvia, és la parella
4: sempre. En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Bona veu.
17: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
18: Sí.
17: Vinga, va.
18: Estava escoltant Rambla 54.
17: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
18: Estava escoltant Rambla 54.
19: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sandvi.
20: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
21: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
20: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sandvi i de tu, si us plau?
21: I tant, doncs, Ràdio Sandvi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible.

0: Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
1: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
0: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
1: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
2: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres, bueno, tothom coneix el pèsol de Llavaneres i, lògicament, és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs, aquesta llavor, i es va aclimatar també, doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs, ha fet que aquest producte relés i que realment, doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del pèsol de Llavaneres.
0: Quan parlem d'aquest pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere, doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
1: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades, doncs, potser diríem que queda un segon pla, lo que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
2: Des de que es recull la grana de pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de, doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca que hem de sembrar el pèsol, posar el pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
0: I si parlem del futur del pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
1: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
2: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar, doncs, de preservar el pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar, doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el pèsol. Com he dit, el pèsol no donarà, donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el pèsol.
0: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest pèsol de Llavaneres.
1: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
2: Excel·lència. Jo crec que el pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
0: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
1: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
0: Una altra per tu.
3: Rambla 54. No, més flash, no. Ram... Ui.
4: Ra, ra, ra.
3: Ra.
4: Vinga, va.
3: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Baidocera.

0: pell de gallina, nois? Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest, no, de, no, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo sóc molt youtubero, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només a l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que sumar a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap... Uns feligrés ho saben que va anar a la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes quina casualitat, mira.
1: Sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això, després, portar-ho doncs en els concerts i en la seva música, jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí.
2: I bueno, com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, va, inclús ara del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va... Al principi, no?, que surto com una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco. I també com en el concert, doncs, bueno, com va canviar... Perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i van sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent. Era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tots?
2: Sí, eh? Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda...
1: Coses.
2: Ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, eh? Però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, eh? Perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Llavors, en quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius. El que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo crec que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent
1: sí.
2: En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que en el marc de tota aquesta... De totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que eren els normalets. No, però jo vaig amb mossèn, no sé, amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no?, però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no?, llavors això ja jo, doncs, ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avió, avions, i així he tingut converses molt maques amb vols aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosaris, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. no és que siguin monges.
1: Això també va sorprendre, que hi ha moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no?, al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no?, una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva?
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors diu, bueno, sí que... és una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular, i això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer, que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no?, sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment.
1: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes, o sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, la nostra cultura, aquesta part com és espiritual, sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això em recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo ara és una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona, que també que et complementin, que t'ajudin, I també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, sí, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no?, perquè és Rosalía, però aquí, ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no?, que eren més... És que el primer àlbum, el Mal Querer, és un àlbum que, bueno, clar que parla, no?, és un treball final de màster seu, no?, i parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot els dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no?, doncs d'acollir aquestes persones, no?, també d'escoltar, no?, els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses, o sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves, jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no em treu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no?, ja l'he dit abans a la Carme, no?, i un punt de flamenquilla d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, yeah. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la
0: Rambla. No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Això és Bach, no? El concert. Sí.
2: Doncs, Instagram fa aquestes coses. Ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de Ciència i Fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, és una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, que... I home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió com de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres. Adeu, Ramblers.
1: Adeu.
3: Ei, hola, Anna. M'està agradant molt com va quedant el programa i vull proposar-te un tema des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència entre terrissa i ceràmica i de si pot haver-hi relleu entre gent jove, si aquestes coses encara treuen. Crec que pot donar una entrevista molt interessant i curiosa. Què et sembla?
4: Continguts en xarxa.

0: que...
1: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
3: L'alçament militar a la guarnició de Melilla el 17 de juliol de 1936, que l'endemà s'estendria arreu de l'Estat, feia esclatar la Guerra Civil, que no finalitzaria fins l'1 d'abril de 1939. Homes, dones i nens van viure, lluitar i patir durant 3 anys sota la incertesa d'una guerra que s'iniciava ara fa 90 anys. Són moltes les fonts que podem consultar per saber-ne més, però ja fa temps que s'han trencat molts silencis i hem pogut conèixer de primera mà què i com van viure alguns dels seus protagonistes aquest fet històric que quedarà per sempre en la nostra memòria. A Valls s'organitzen les jornades de Valls Història Viva, l'altra cara de la guerra, dones i guerra civil. Visites guiades teatralitzades on s'explica l'altra cara de la guerra, la de la població civil.
4: Ens situem a finals de juliol del 1936. Valls és una ciutat amb uns 11.000 habitants, pagesa, però amb molt potencial industrial i, per tant, obrer. Les bugaderes i les mestresses fa dies que no es troben a rentar. No han vingut per por del que senten dir els homes pendents de les notícies de la ràdio i que fan grupets a la plaça del Blat per saber notícies de l'Ajuntament que està en mans del comitè. Molts homes joves, el dissabte 18 de juliol, van anar a defensar Barcelona dels militars insurrectes. Les dones pateixen i tenen el marit, el pare, el fill o el germà. L'ambient està polititzat pels sindicats i tots els partits polítics estan en alerta.
3: Les dones estan al capdavant de la cura de la llar. Treballen a les fàbriques produint material de guerra i les trobem als hospitals.
4: La premsa ens informa de l'èxit de la convocatòria del curs per formar infermeres de guerra voluntàries, noies entre 17 a 36 anys, solteres o vídues sense fills, que un cop examinades comencen a exercir aquest dur voluntariat.
3: Un projecte gestionat des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Valls, amb la col·laboració d'entitats i ciutadans, amb el treball de les historiadores vallenques Pilar Vives Corbella i Aida Sánchez Martínez, la dramatització de Míriam Culleré i la direcció artística de Bàrbara Flores, per posar sota el focus tot el que les dones van fer en aquesta guerra.
2: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, per a la xarxa.
5: Sabies que...
6: Un de cada quatre nens són sonàmbuls de tant en tant, tot i que no ho recordin. En els adults, la xifra, però, és molt més baixa, només un 1%. El sonambulisme és genètic, així que va per famílies. Durant la nit, el cervell alterna períodes de son amb i sense somnis. És precisament quan no estem somiant quan es presenta el sonambulisme. El primer d'aquest tipus de son s'anomena som amb moviment ràpid d'ulls, o son REM, ja que els ulls no paren de moure's contínuament sota les parpelles. Durant la fase REM, tot tots els músculs estan paralitzats, a excepció dels oculars i els respiratoris. El sonàmbul està en un estat d'absoluta confusió, mig despert, mig adormit, fruit d'una petita avaria tècnica al cervell. El sonambulisme, com dèiem, es produeix quan l'individu està adormit però sense somiar, ja que no està en una fase REM, els seus músculs no estan paralitzats.
0: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Pajor, l'estrena golejadora de Kerolín i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte a ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'Audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
1: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
15: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
16: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no podem parar, es començarà a plantejar mobilitzacions i buscar com solventar este problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus no la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
15: Des del gremi de la pagesia catalana reclamen solucions immediates. Remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
1: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
17: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
1: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el peso porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto de succión bastante fuerte en la estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, podrán ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina a Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert això una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha aprovat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
19: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
20: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
19: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
20: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
19: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
21: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
22: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
21: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
23: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
21: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
1: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Kerolín, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
24: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven, también es por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: A Primera Federació, empat a 1 del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. El tècnic quadribarrat, Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
25: Los objetivos son claros. Es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: Arribarem a 8:45 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora aproximadament, a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
0: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
1: I parlem.

els tradicionals pilars caminant de les quatre colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què de manera destacada introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't: és realment cert? O només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys, que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència

0: residència de l'Ametlla del Vallès. És un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3 minuts i mig de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
2: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
3: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
2: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
0: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
4: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
0: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
6: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
7: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
6: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
8: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
6: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
9: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
10: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
9: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
11: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
12: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
9: Ell ha donat la crisi de l'espissa per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
13: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
0: 2 minuts i arribarem a 3:15. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
14: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes, Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
15: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per turoperadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
16: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
17: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
18: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
17: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
18: I en els models en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
17: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: Aprofitant aquesta efemèride, el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres com l'Institut de Recerca i l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron o l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. En un país on el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, on la filantropia és escassa i on molts científics marxen per falta d'oportunitats, la pregunta és inevitable. Com garantim que la recerca continuï impulsant aquests projectes de vida dels que us parlàvem? Li preguntem ara mateix al doctor Juan Ángel Recio. Ell és cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut, on també és adjunt de recerca translacional. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Buenos días, muchas gracias a vosotros.
0: Ho dèiem ara, aquesta recerca que ha fet grans aportacions a la vida dels pacients en els últims anys. Què ha canviat realment?
19: Bueno, han cambiado muchas cosas. La investigación básica y traslacional es esencial para trasladar estos conocimientos a los pacientes y al beneficio, en beneficio social de todos. Como bien decías, es importante tener conciencia de lo que supone para poder soportar y apoyar esta investigación, porque la generación de conocimiento es larga, es costosa, y bueno, necesitamos recursos de manera continuada y sostenible para poder llegar a este fin.
0: De fet, Catalunya és un hub biomèdic de referència, però els investigadors alerten que el sistema, vostè ara ho deia, d'alguna manera té un coll d'ampolla. Idees n'hi ha moltes, però falta paraigua. Què està fallant en l'estructura que hauria de sostenir aquesta recerca?
19: Bueno, yo creo que el problema es que es un, en cierta manera una falta de conciencia de lo que significa esto, porque si nosotros no somos empresas que produzcamos beneficio inmediato, porque el conocimiento requiere mucho tiempo y este es el problema. O sea, son inversiones de muchos años donde realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita, esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
0: Parlem de talent, vostè també en parlava ara, el diagnòstic és clar, el problema no és que marxin, és que no tornen. Quines condicions necessitaria Catalunya perquè els investigadors que formen aquí o que formem aquí no hagin de buscar estabilitat a fora?
19: Pues yo creo que Cataluña y en España en general el nivel de los investigadores es muy elevado. Nosotros no tenemos por qué envidiar a ningún otro país en este aspecto. El problema que tenemos es que la gente necesita seguridad, los científicos necesitan estabilidad, necesitan las investigaciones necesitan tener un recorrido amplio y normalmente los ciclos de financiación no se corresponden con los ciclos de la investigación, con lo cual esto genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre para toda esta gente que en el fondo son personas que tienen una vida igual que el resto y que no pueden desarrollarla de manera estable. Entonces, lo que se necesita son esfuerzos por parte de los gobiernos, administraciones y las instituciones para establecer de una manera sólida una carrera científica donde la gente pueda desarrollar su vida de manera normal generando esta actividad y que además son el valor de las instituciones porque son los que tienen el conocimiento y son los que retienen el cómo se hacen las cosas.
0: Doncs, doctor Juan Ángel Recio, li agraïm moltíssim que avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, vostè, que n'és especialista, hagi volgut compartir una estona amb nosaltres per posar una mica això, el foco, allà on les coses són importants realment. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
19: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de visualitzar aquesta necessitat. Gràcies.

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5-9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3-9 en folre. Avui hi ha el punt final de la festa major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Sabies que...
5: A tots ens ha passat alguna vegada que hem agafat un paquet de farina per cuinar, o també un paquet d'arròs o de cereals, i de sobte hem vist com estava ple d'unes petites bestioles de tonalitat fosca que són força desagradables. Són els molestos corcs, més comuns del que sembla. El corc del blat, de nom científic Psittophilus granarius, és popular per la seva voracitat. S'alimenta tant de farina com d'aliments rics en midó com la pasta. També es coneix comúnment com la calàndria del gra. La seva presència es coneix des de l'època dels antics romans. Avui en dia el trobem sovint a la llar o als magatzems on s'emmagatzemen malament els aliments. Es tracta d'un petit insecte. Les seves dimensions oscil·len entre 2,5 i 4,5 mil·límetres de longitud. A casa podem trobar-lo en forma adulta o fins i tot en forma larvària. Les larves tenen una típica forma de C i són visibles a simple vista, ja que fan de 3,5 a 4 mil·límetres. La larva del corc del blat apareix com un petit cuc de color blanc groguenc amb un cap de color marró fosc. Però com entra el corc del blat a casa? Malauradament, ja sol estar dins dels paquets on apareix. La calandra del gra pon els seus ous, que després segella amb un material gelatinós. Els ous són tan petits que passen desapercebuts perquè estan continguts dins dels grans de llegum, de blat o d'un altre aliment. Un cop a casa, els ous es converteixen en larves, després en pupes i, finalment, en la seva forma adulta. Aquest procés pot demorar de 60 a 90 dies, per la qual cosa també és molt difícil rastrejar la font de l'empacatge contaminat.
3: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
4: Miento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no hauran d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogó a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona, de moment aquestes festes, i avui no serà el cas tampoc de la pluja. Per tant, tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras. I, de fet, no només a Barcelona i Tarragona capital, sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca, pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet, hi ha moltes mínimes que han baixat dels 12-14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats, i és que hi ha alguns núvols que s'han format cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre. Són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, a la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil, i amb una temperatura com la d'ahir o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, en pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: A les 8:06 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
7: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. N'ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
8: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res, res, res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
7: Des del sindicat de llogateres també han avisat una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
0: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
9: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
10: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
0: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també la Mont Carvajal.
11: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
12: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
13: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
14: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
11: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
0: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que si no hi ha mesures immediates començarà les protestes el 4 d'octubre i Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Carol Aixut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Bon dia, Helena. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
15: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació perquè al final, si volem menjar, que menjarem pedres?
0: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
15: És que més o menys quasi tots són tots els sectors, el sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades, han perdut la seva màxima producció, vull dir, estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors, no hi ha un que hagi funcionat.
0: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu, evidentment, convocats. Suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
15: És que reclamem el gasoil professional, un nivell reduït, però és que, a més, els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar aquest per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que hem tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns, els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, sí, vull.
0: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, JARC i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes, mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
15: És que hi ha una cosa. Al final, nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin. Si aquest és el problema, vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd, són uns altres i a tu no et parlo. És que al final és un problema general que tenim tots els pagesos. Estan tots convidats a participar a la mobilització del dia 14. Després és que jo no en parlo, és que no sé què. Això són problemes d'egocentrisme que tenim, que fa molts anys que tenim, i això ha de començar a passar. Vull dir, la pagesia vol sortir conjunta. Nosaltres tenim molts afiliats que ens han reclamat, escolta, per què no sortiu tots junts? Home, doncs nosaltres, les portes a les nostres explotacions no existeixen, estan totes obertes. Nosaltres des del primer moment hem dit, estem defensant a tots els pagesos i estan tots convidats a venir.
0: Doncs, Carol Aixut, gràcies per atendre'ns aquest matí. Estarem pendents de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies. Bon dia.
15: Gràcies a tu. Merci.
16: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Quart de nou, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Es preveu que les vies amb més afluència siguin l'AP7, l'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
17: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
4: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
0: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions, el Palau de la Generalitat, i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix la Maite Polo.
18: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: I una notícia d'última hora, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera de Noia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única ataca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Pajor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: L'espanyolista Roberto Fernández s'estrena com a internacional a la concentració de la selecció espanyola per als partits de la Nations League. El davanter blanquiblau, que espera poder debutar en algun dels 4 duels que jugarà el combinat, s'ha mostrat agraït a l'espanyol per la confiança que l'ha acabat portant a la selecció.
21: Es un orgullo, ¿no?, representar a un grupo como el español que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
0: Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla i del curs passat. Darío Brizuela assegura que estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: En hoquei patins ha començat ja l'hoquei Lliga Catalana Femenina amb els triomfs del Palau sobre el Cerdanyola per 6-1, del Vigues i Riells davant el Manlleu per 4-2 i del Voltregà a la pista de l'Alpicat per 2-5. El Mataró i el Sant Cugat van signar un empat a la pista del Maresme. Les locals es van avançar amb dos gols de Marc Parés i Farners Prat, però Ariadna Martínez, amb un doblet, va igualar el resultat. A partir d'aquí, el partit va estar ajustat fins al 4-4 final.

0: En 5 minuts arribarem a 9:15 del matí. Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí, grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre. I més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la

reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les estrelles? El poema que ara sentirem parla d'elles, però no de les estrelles del cel. Parla de les estrelles del mar. El sentim?
3: Hola, sóc Emma Jiménez i vaig a quart de primària de l'Escola Escocetans. El poema que he escollit es diu L'estrella de mar i ho ha escrit Lorga Chirinax. I he escollit aquest poema perquè m'agrada molt L'estrella de mar. Poema L'estrella. L'estrella es mirava a l'aigua del mar. Onades de plata la feien ballar. Un vespre va caure i al fons se va anar perquè li cridava l'estrella de mar.
2: Gràcies, Emma, per fer-nos veure les estrelles, no del cel, sinó del mar, amb aquest bonic poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
7: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor que hem tingut, dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
6: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència.

0: Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en Xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
1: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic Lyonès. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
0: Davant d'aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
0: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però, la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
7: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
8: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
9: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
10: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
7: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
0: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
11: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
0: I quan falten 5 minuts per arribar a 9:15, us expliquem que els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
12: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
0: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís dels veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos s'hi han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la seva parella, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
13: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural de manera segura. Mentre no s'aixequen les restriccions, continua estant prohibit l'accés al Parc Natural de Collserola. De fet, des que es van activar les mesures a finals del novembre passat i fins avui, ja s'han interposat 37 denúncies per saltar-se aquesta prohibició. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
1: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo probablemente no produzcan un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
0: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
14: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Boté i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Deu minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
17: Bon dia.
0: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
17: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i abaixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2. Final. Eva Pallor va fer un doblet i també van marcar Carolyn, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
18: Pongo en valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos ni acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
17: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
19: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, el club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això, lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
17: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
20: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
17: Triomf del Cadí la Seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per vuitena vegada, la cinquena en 6 anys. La bona actuació d'Illana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Raventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verdinegra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí la Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
21: N'estarem pendents, com sempre. Gràcies, Cristina. Bé. I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al Moll de la Fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
22: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals fent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les claus de les protagonistes de la jornada. I és que d'aquí una estona hi haurà el seguiment de la Mercè, hi haurà també aquesta cercavila amb els nans, amb els geganters, que aniran a parar tots a la plaça Sant Jaume on faran els seus tradicionals balls. I és molt important, a la una del migdia hi haurà la diada castellera amb les colles de Barcelona, les vuit colles castelleres que faran aquesta diada, en què, atenció, també hi haurà una novetat, és aquest nou casc que portarà la canalla i que s'estrenarà aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona en aquesta diada de la Mercè amb les colles barcelonines.
21: I parlem ara de castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat tres castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant des de les quatre colles de la ciutat que faran el recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. Doncs bona diada de la Mercè als barcelonins i que acabi de ser una bona festa major la de Santa Tecla als tarragonins. Nosaltres tornem demà en punt a les 7. Gràcies per l'atenció. Fins demà. Que vagi bé.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja un nou dia de programació, un nou dia d'emissió, a través, això, de la sintonia i la freqüència modulada del 107.1 de l'FM. Avui és dijous 24 de setembre del 2026... i disposats a apropar-vos a tot allò fins la matinada i que desitgem us agradi, que al mateix temps també podeu seguir a través d'internet, és bo recordar-ho, a www.rtv-elvendrell.cat. Ràdio en línia o ràdio a la carta. També al mateix temps podeu posar imatge a l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar a través de Televisió El Vendrell, el que anomenem Ràdio en Imatges. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. També sempre ho recordem així. Us convidem, com no, a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.

0: Ei, bon dia, bona hora, què tal, com esteu? Gràcies per ser-hi. Amb això ens hi tornem a posar, comencem nova edició del que ja és aquest espai habitual, matinal, aquest magazín, que avui arriba ja a l'edició número 4031, poca broma, gràcies per fer-ho possible. Avui és dijous 24 de setembre, programa número 4031, com ja hem dit. I això, amb la intenció d'acompanyar-vos, si ens deixeu i ens ho permeteu, ara que passem ja 3 minuts a les 9 i fins les 12, fins al migdia. Buscant sempre una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i la professionalitat que hi puguem posar. Ni més ni menys. I per això moltes coses previstes que ara explicarem. Abans, però, recordem bàsicament aquests punts de contacte, per si voleu dir alguna cosa, ara que ja estem en directe, podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o en qualsevol moment del dia un correu electrònic a calaixera@rtv-alvendrell.cat. Pendents això del contingut, per començar anirem cap al temps, com sempre fem, amb en Marc Rodero. A banda, hem triat ja una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades, els esports, amb en Jordi Graell, el repàs habitual que fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. Farem aquesta destacada habitual també a l'agenda i els punts culturals i també un espai que recuperem una temporada més. De fet, continua una temporada més. Actualitzem el contingut perquè fa l'espai visual habitual, aquest espai dedicat a la salut visual, com sabeu, amb l'òptico-optometrista Sílvia Edo. A les 11 actualitzarem les notícies i atenció perquè a la tercera i última part del programa avui parlem amb els Luxembourg. En el seu 40 aniversari, després d'una gira que està a punt d'acabar celebrant aquests 40 anys i que han reprès l'èxit dels seus seguidors, els seus fans més incondicionals i les noves generacions que també una mica han crescut amb la música dels Luxembourg, sempre amb aquell crit de som els Luxembourg i som del Vendrell. Hem parlat amb en Pemi Rovirosa i amb en Pemi Fortuny. Bé, això una mica de com han viscut aquest retorn, en certa manera, i com han passat aquests 40 anys. No us ho perdeu. I després hi ha una estona per la participació i per les trucades, com és habitual, i com ens agrada acabar de compartir tota l'estona final amb vosaltres a través d'aquests punts de contacte que ja hem dit. Això, peticions musicals, dedicatòries, si ens voleu doncs, enviar alguna dedicació o el que sigui, doncs podeu fer-ho. Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
0: Sempre per començar pendents del temps, de la previsió i tot allò que ens explica qui s'encarrega d'explicar-ho, en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Continua l'anticicló, no, Marc?
2: Continua l'anticicló, vent ferm damunt de casa nostra, vent tossut damunt de casa nostra, i això, en definitiva, es tradueix en temps estable i tranquil que ens ha d'acompanyar també durant la jornada d'avui. Per tant, avui parlarem d'un dia marcat pel sol durant tot el dia, amb un cel ben blau, transparent, algun nublet de cara a la tarda, poc significatiu. Podríem tindre una posta de sol així una miqueta vermelleta, com la que vam tindre ahir, símptoma d'aquesta tardor que ja comencem a tenir, aquests moments tan especials, no?, de la manera que acabem el dia.
0: Sí.
2: I de moment hem de seguir parlant d'això, de temps tranquil i estable, i temperatures també inamovibles durant bona part del dia d'avui. Situació marítima, Pere, també en conjunt tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: I per què fa les temperatures, Marc?
2: doncs aquest contrast, entre el matí o entre, entre el matí i el migdia, al punt del migdia les temperatures són prou altes encara, i en canvi la nit matinada, escolta'm, s'agraeix aquesta fresca. En tenim 16 a Coma-ruga i també a Cunit, 15 al Vendrell, 14 a la Bisbal, una mica més altes cap al Montmell, perquè hi ha una mica d'aire càlid a dalt, en tenim 18 i 16 també en el cas de l'Arboç.
0: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Un dia més. Parlem demà.
2: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu-siau.
1: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Una cançó que crec que ja hem escoltat, aquests dies enrere. És una novetat important i una col·laboració molt xula entre Ginestà i Nil Moliner. Amb qui estaràs? Amb qui estaràs?

0: Sempre música i una primera cançó per posar ritme al programa, per posar ritme a la calaixera, i sempre això destacant que estem en directe, en proximitat i en sintonia. El 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies.

0: La plataforma Pro Vegueria Penedès i Esquerra Republicana de Catalunya en contra de fer un terminal ferroviari de mercaderies al Baix Penedès entre l'Arbós i Banyeres. Consideren que és un pagat comparable amb el tercer fil entre Tarragona i Martorell, que apunten que ha originat un grapat de problemes. Per això han mostrat la seva oposició i han fet una demanda al govern que treballi per tirar endavant l'eix ferroviari transversal. De fet, així ho expressava el president de Pro Vegueria Penedès, Jordi Cullàs.
1: Tot el que es vol fer a Catalunya, tot el que es vol que passi a Catalunya, ha de passar en l'estret que hi ha entre l'AP7 i el mar, en aquesta zona. Aquí s'hi vol fer de tot, des de les comunicacions fins a les empreses, fins de tot. No anem bé. Aquí a la zona de l'Arbós ja s'hi volia fer un centre logístic, que la ciutadania i els ajuntaments van treballar fins al final perquè no s'hi fes i perquè s'hi fes alguna cosa realment productiva.
0: Des de l'associació avancen que reuniran amb els ajuntaments i les entitats de la vegueria per aturar el projecte de la nova terminal, que creuen que només servirà per acumular contenidors arribats del port. Qui també s'ha mostrat en contra d'aquest projecte ha estat el grup d'Esquerra Republicana. El partit ha lamentat en un comunicat que l'anunci s'hagi fet sense cap debat públic i sense que s'hagi definit el model de desenvolupament adequat per la comarca. Els republicans creuen que aquest terminal pot tenir un fort impacte territorial, ambiental i econòmic sobre les infraestructures de mobilitat de la comarca, així com sobre el paisatge. Per això demanen a la Generalitat que aturi el projecte i que abans que s'aprovi el Pla Territorial Parcial del Penedès, que ha de ser l'instrument a partir del qual es pugui planificar el futur del territori. Seguim parlant de política en àmbits més locals, perquè aquest proper dilluns hi ha ple municipal a l'Ajuntament del Vendrell. En primer àmbit, els grups municipals de Som Poble Esquerra, primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell, i presentaran una proposta conjunta per reclamar que s'impulsin estudis a partir dels quals s'emprenguin les actuacions necessàries per reduir el risc d'inundacions a la zona marítima. Els grups han retret a l'equip de govern que va haver una manca d'informació durant els episodis de tempestes d'aquest passat mes d'agost. Podrem escoltar com en defensaven aquestes mocions davant dels mitjans de comunicació i per aquest ordre, Marc Vázquez, de Fem Vendrell, des de primer el Vendrell, en Lluís Navarrete, Yolanda López, de Comuns del Vendrell i Albert Rovira, de Som Poble Esquerra.
2: Aquesta reivindicació tampoc surt del no-res. El ple del Vendrell ja va aprovar per unanimitat al març del 2025 defensar l'eix transversal ferroviari, demanar dos serveis per hora a l'R4 i allargar la R8.
0: No és aquest el tall, sinó que és justament d'una altra moció que després acabarem d'explicar en aquest aspecte i del qual es parlava justament d'aquest fet i d'aquest punt ferroviari que ara destacàvem aquesta primera notícia inicial, però que ara després acabarem d'explicar. Estàvem pendents a veure si podem escoltar aquest tall on sí podem donar pas justament a aquestes declaracions dels portaveus d'aquests grups que, com dèiem, presentaran aquesta moció aquest proper dilluns.

0: Bé, intentarem, com dèiem, recuperar aquests talls per raons tècniques i a veure si podem fer i podem escoltar, com dèiem, aquestes valoracions davant dels mitjans de comunicació dels portaveus i regidors que presenten aquesta moció conjunta sobre les inundacions de Coma-Rugat.
1: Les que van haver durant la nit. Com van funcionar els talls de reobertura de vies?
2: S'estan produint les inundacions en llocs que no s'havien produït, com és tot el centre de Coma-Ruga, i creiem que molta culpa tenen les obres del riuet, que precisament el que parlaven és que es feia un desaigüe especial i concret per desaiguar aigües, i el que sembla és que ha bloquejat aquesta sortida natural que existia.
3: Hem sentit parlat moltes vegades, sobretot en campanya electoral, dels dipòsits de Brisamar, que s'anuncien i desapareixen els dipòsits fantasma. No es qüestionem aquests projectes perquè no se'ns dona informació, perquè no són seriosos.
4: I quan es determini que cal actuar, no ens conformarem amb una resposta genèrica. Volem saber qui executarà cada obra, amb quin pressupost i en quin termini. Aquí l'Ajuntament del Vendrell ha d'assumir el lideratge, que no ho està fent. Ha de seure a la mateixa taula amb la Generalitat, l'Estat i els organismes responsables de l'aigua, les carreteres i el ferrocarril.
0: Moció conjunta per aquest proper ple del dilluns. Sí. També el grup municipal de Som Poble Esquerra presentarà dues propostes més de resolució. La primera serà per defensar la mobilitat de passatgers per la línia de l'interior del ferrocarril, reclamant projectes com l'eix ferroviari transversal i l'allargament de la línia R8 o l'augment de freqüències a la R4. La segona és per donar suport a les víctimes i a les famílies afectades pel servei militar obligatori. Ara sí, ja podrem escoltar el tall correcte, del qual podrem escoltar des de Som Poble Esquerra l'Albert Rovira i la Jennifer Macià.
4: Aquesta reivindicació tampoc surt del no-res. El ple del Vendrell ja va aprovar per unanimitat el març del 2025 defensar l'eix transversal ferroviari, demanar dos serveis per hora a l'R4 i allargar la R8 i sol·licitar un estudi per soterrar la infraestructura del nucli urbà de la que estem parlant. Ara toca concretar aquell compromís i exigir a les administracions competents una resposta.
5: Entre el 1976 i el 2001, anar al servei militar era obligatori. Per a molts joves va només ser un parèntesi a la seva vida, però per a milers de famílies va esdevenir un dramàtic perill. Hi havia situacions d'abusos de poder, negligències i inclús nois que van morir en circumstàncies que mai s'han aclarit. Demanem una investigació independent del Defensor del Poble, fer servir exactament la mateixa via que es va utilitzar per investigar els abusos de l'Església, que s'obri de bat a bat tots els arxius militars per saber la veritat sobre els accidents i els suïcidis no aclarits i que hi hagi un reconeixement oficial i una reparació digna per a les famílies.
0: Més coses, més notícies. L'edifici del Tavaris de Coma-Ruga acollirà el dimecres de la setmana que ve, el 30 de setembre, una nova jornada de l'Speed Job Dating, o sigui, una oportunitat de trobar feina, en aquest cas, als sectors de la indústria i de la logística. La sessió, que serveix per posar en contacte persones que busquen feina amb empreses que necessiten treballadors, començarà a 2:15 del matí i finalitzarà a 2:15 del migdia. La dinàmica de la jornada consisteix en entrevistes ràpides de les empreses amb els candidats a incorporar-s'hi de tal manera que en pocs dies els candidats que superin les proves es puguin incorporar als seus llocs de feina. És una iniciativa de la xarxa Baix Penedès, Ocupació i Empresa i dels ajuntaments del Vendrell i de Calafell, que en anterior ocasió ha donat bons resultats i que ha de servir per reduir la taxa comarcal d'atur. I també ja ha començat un nou curs a l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell i una vegada més ho ha fet amb novetats. I és que enguany ha incorporat a les seves classes l'ensenyament de nivell A1 de català, una oferta que s'afegeix al C2, que ja s'imparteix des de fa un parell d'anys a banda del francès i l'anglès. L'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell segueix ampliant així la seva oferta de cursos, reforçant l'ensenyament de la llengua pròpia del país, una iniciativa que respon a la creixent petició per aprendre l'idioma existent a la comarca, i tot plegat amb la voluntat també d'augmentar el nombre de places existents al Vendrell on començar a familiaritzar-se amb el català. La directora de l'Escola Oficial d'Idiomes és la Olga Soriguer.
6: Es deu una mica a la demanda d'aprendre el català aquí al nostre municipi i al Baix Penedès. Nosaltres formem part del Pla Educatiu d'Entorn i des de aquest Pla Educatiu d'Entorn es notava que mancaven places de català inicial. Aleshores, nosaltres som una oferta que complementa l'oferta ja existent d'altres organismes.
0: El curs ha començat a rodar aquesta mateixa setmana amb l'habitual jornada de benvinguda adreçada als nous alumnes i també al que repeteix, una sessió que serveix de primera presa de contacte amb el professorat i per aclarir que l'aprenentatge d'una llengua es treballa a dins i a fora de les aules.
6: Els expliquem una miqueta com funciona l'escola i els expliquem també totes les activitats, a banda de les activitats purament acadèmiques, activitats d'aula, nosaltres preparem activitats culturals, fem tallers de conversa, sortim, traiem una miqueta l'idioma de l'aula.
0: A banda del grup A1 i dels dos de C2 de català, l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell també aplega una dotzena d'anglès i diversos en francès, des del més elemental fins al B2. Un total d'uns 350 alumnes que enguany encara podrien créixer més, atès a l'elevat nivell de matriculació en la que està ja encara en marxa i que encara es pot fer fins a finals de setembre. I l'Escola Municipal de Música Pau Casals convoca tallers familiars de música adreçats a nens i a nenes de 3 mesos fins als 4 anys i els seus pares o mares. Les classes les impartirà Mercè Joan Martí. Es tracten d'una proposta amb una durada de 8 sessions des de l'octubre i fins al mes de juliol de l'any vinent, amb places limitades. Els tallers s'impartiran per grups i tenen l'objectiu de fer una primera aproximació a la música per als més menuts, acompanyats dels seus pares i mares. Tenint en compte que el llenguatge musical és una bona eina per desenvolupar les capacitats dels infants. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer presencialment al centre que està a la plaça del Tívoli, com sabeu, o a la seva pàgina web o a través de les xarxes socials. Més coses. Per segon any, el nucli de les Pedreres de Santa Oliva organitza un motor show solidari per recaptar fons per la investigació contra el càncer infantil. Serà aquest mateix dissabte, 26, a partir de les 9 del matí i durant més de 10 hores se succeiran exhibicions de motor. Un circuit de trial i tota mena de vehicles units amb l'objectiu de recaptar fons a favor de l'Hospital de Sant Joan de Déu i la investigació contra el càncer infantil. Una malaltia que no fa gaire va tocar de ben a prop al barri i que es troba l'origen d'aquest esdeveniment. Un dels impulsors i organitzadors d'aquesta jornada solidària és el Cristian Montiel.
7: Bueno, pues esta idea sale que hace unos años atrás la urbanización, desgraciadamente cae un niño enfermo, se empieza a juntar los vecinos, a hacer fiesta para recaudar dinero y luego hace dos años nosotros entramos en la asociación de vecinos y decidimos montar un motor show.
0: Al llarg del dia hi haurà activitats i animació infantil, música, circuits d'enduro i cotxes 4x4, exhibició de vehicles i la participació de pilots de renom, com ara Marcel Justribó, Xavi León i Pol Ferrer. Una feinada que queda en un no res un cop es lliura el xec a Sant Joan de Déu.
7: Bueno, es una experiencia que no se puede explicar. O sea, cuando, como te atienden, como te, todo, cuando llegas al hospital con una donación como es la del año pasado, de 2.255 euros en un pueblo tan pequeño, pues la gente queda parada.
0: L'exhibició de trial serà a les 12 del migdia, mentre que l'altre punt fort de la jornada tindrà lloc a les 5 de la tarda amb el show de stunt, és a dir, acrobàcies i cotxes extrems, i entremig, a 2:15, l'arrossegament de vehicles al més pur estil de l'home més fort del món. Benzina, soroll i molt espectacle per plantar cara al càncer infantil. I també tenim a punt i proposta musical. L'Auditori Pau Casals acollirà un homenatge a Pau Casals amb un concert del trio Freixes. L'actuació tindrà lloc aquest mateix dissabte a les 8 del vespre i el concert forma part dels actes del 150è aniversari del naixement del mestre. Una de les seves integrants, la Laia Puig, explica el per què i el com del concert d'aquest dissabte 26 a l'Auditori Pau Casals.
8: L'any 2026 es celebrarà el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Com tots sabeu, Pau Casals va ser un cel·lista extraordinari, va ser qui va revolucionar la tècnica i va portar el cel·lo a lo que estem fent ara, al cel·lo modern. Però a part d'això va ser un referent perquè fa el seu compromís amb la pau i la defensa dels drets humans i de la llibertat. Pau Casals va ser molt més que un violoncel·lista, va ser un músic compromès amb el seu temps, va ser un gran director d'orquestra que va fer interpretacions memorables i que per sort recordem a través de les gravacions dels seus llibres. Va fer el redescobriment de les suites de Bach per violoncel, que és una aportació indiscutible per tots els cel·listes. I, per altra banda, va crear conceptes nous i va ser un gran defensor de la música de cambra. Amb aquesta proposta, el trio Freixes, volem posar en valor la faceta de Pau Casals com a músic de cambra. I volem interpretar les gravacions històriques que va fer juntament amb Alfred Cortot i Jacques Thibaud.

En aquella època hi havia una gran diferència entre els quartets de corda i els trios. Els quartets comptaven amb una llarga tradició, com una col·laboració estable, i en canvi els trios en piano solien ser formacions com més ocasionals, simplement com solistes que s'unien. Fins que a l'any 1906, a iniciativa de Cortó, ell mateix, Tibó i Casals es van unir i van guanyar ràpidament una gran reputació. Tots tres ja havien destacat com a solistes, però malgrat els tres tenien caràcter,

Gravacions com la del Triumph si bemoll de Schubert, que interpretem amb el nostre programa, que el van gravar justament quan cap dels tres músics no havia complert ni tan sols els 50 anys, ara mateix es poden considerar icones dels catàlegs discogràfics, que destaquen especialment per la seva frescor, per la profunditat i per l'espontaneïtat.

0: La forma d'interpretar del trio Cortó, Tibó i Casals ha estat i segueix sent un referent per qualsevol músic de cambra i esperem que sigui així per moltes generacions més.
1: Les entrades per a aquest concert del dissabte es poden adquirir, com ja és habitual, a través d'internet, al temporada.cat, o de forma presencial tots els divendres no festius, de les 10 del matí a la 1 del migdia, a l'Escola de Música Pau Casals i a les taquilles de l'Auditori Pau Casals, a partir d'una hora abans que comenci el concert, sempre i quan l'aforament així ho permeti.

0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. El magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Les 9:31 minuts. Saltem ja a partir d'aquí cap a la informació esportiva, una feina d'en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb l'inici de la Lliga de l'AE Vendrell masculí. Els jugadors d'Ignasi Morales, que tancaven la pretemporada aquest diumenge amb un nou amistós a Coma-ruga, que en aquest cas acabava amb derrota contra els Sitges per 56-66, i ara doncs ja centrats en aquest debut a la Lliga, que com dient, doncs, serà aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest debut, doncs, com sempre tenim el mestre, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
4: Hey, hola, bon dia.
3: Bé, primer de tot, doncs, com deia, doncs, teníeu aquest últim amistós, aquest diumenge a Coma-ruga. En aquest cas va acabar amb derrota, però més enllà d'això, doncs, amb quines sensacions vau acabar?
4: Bé, doncs va ser un altre partit més de pretemporada que al final ens va servir doncs, per afinar algunes coses que estem entrenant. Sí que és veritat que ostres, la primera part ens va costar entrenar el partit. El Sitges va plantejar un partit a nivell defensiu, doncs, amb un nivell una mica per sobre del nostre i ens va costar bastant anotar. I bueno, també el Sitges a nivell de talent era un equip que ofensivament doncs, té molts punts a les mans, té molt de talent, i a nosaltres en defensa doncs, ens van fer treballar de valent i durant la primera part doncs, ens va costar igualar el ritme, igualar el seu punt físic. Durant la segona part sí que vam sortir una mica més endollats després de la mitja part i sí que vam retallar distàncies, però bé, bueno, al final un partit més per competir, l'últim de pretemporada, i ara sí que aquesta setmana doncs, ja comencem amb la competició, ja comencem amb els partits que compten de veritat, i ara sí que l'equip ha de fer un pas endavant i començar bé la Lliga doncs, per intentar construir una bona dinàmica i guanyar els màxims partits possibles.
3: Com dèiem, doncs ara ja s'acaba la

0: temporada, per tant, no sé quin balanç fas i si creus que l'equip doncs arriba ja preparat per aquest debut de la Lliga.
1: Bueno, la pretemporada no ha sigut la més idíl·lica de totes, ja que bueno, hem tingut diferents lesions, ara mateix estem amb 3 jugadors lesionats, hi ha hagut gent doncs, que encara estava fora per vacances i aquestes últimes setmanes doncs, ens ha faltat potser una miqueta més d'entrenar amb més gent i de tenir una mica més de dinàmica normal d'entrenaments. Llavors, arribem bé perquè la gent que ha vingut a entrenar doncs, ha entrenat bé i hem anat doncs, posant petites coses de cara a l'equip. Però bé, sí que és veritat que crec que necessitem una miqueta més de temps i ara el més important és que comencem bé a nivell de resultats els primers partits, perquè ara sí que ja s'incorpora la gent a l'equip i bé, intentarem que a partir de que tinguem la gent, doncs tothom estigui una miqueta en la mateixa pàgina, en la mateixa línia i bé, bueno, el que dèiem les altres setmanes, no? Necessitem una miqueta d'adaptació, de conèixer-nos una miqueta tots i d'encaixar doncs, aquestes peces que han vingut noves també aquest any i sobretot recuperar els lesionats. Els lesionats creiem que bueno, tenim jugadors importants lesionats i que ens sumen molt dins l'equip i bé, quan tornin doncs, jo crec que l'equip sí que farà realment un pas endavant.
0: Com ja, doncs el primer rival, que serà el Tarragona Bàsquet, un equip que, bé, doncs, acaba de pujar, per tant, sabent, doncs, té aquesta il·lusió, no?, del recent ascendit, un equip amb dinàmica positiva, i, a més a més, doncs, també compta amb un vell conegut a la banqueta, com és el Manel Espallargues, que us coneix bé. Per tant, bé, doncs, una mica lluitar contra tot això i aviam si es pot començar amb bon peu, no?
1: Sí, és un partit realment perillós, perquè, bé, això que deies, és un equip que acaba de pujar de categoria, que s'ha reforçat. El Manel coneix perfectament l'equip i coneix perfectament també la categoria, per tant, sap amb quines armes, amb quines estratègies pot jugar. Però bé, nosaltres intentarem portar el partit al bàsquet que ens interessa a nosaltres, intentarem doncs, fer un bon joc, controlar les coses que nosaltres fem molt bé i doncs, bé, intentar que l'equip surti endollat. És el primer partit de Lliga, per tant, creiem que tothom estarà motivat i que tothom tindrà ganes de començar amb bon peu aquesta Lliga i és clau doncs, no relaxar-se, no pensar-se que és un equip que puja de sota i que pel simple fet de pujar de sota doncs el guanyarem així de manera fàcil, sinó que bé, guanyarem els partits que treballem, que l'equip jugui com ha de jugar i tenint els jugadors doncs, implicats tant en atac com en defensa.
0: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt sopariet debut.
1: Molt bé, gràcies pel seguiment, merci.
0: Ignasi Morales, entrenador de l'AE Vendrell masculí, fem una mica de prèvia d'aquest debut a la Lliga, que, com diem, serà aquest diumenge a 2:15 del vespre a la pista del Tarragona Bàsquet. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota del Vendrell Evolution Time per 19-29 aquest diumenge al pavelló municipal contra l'handbol Ribes, en un partit que estava marcat dins del torneig Benages, per tant, es tractava doncs, una jornada festiva al pavelló municipal. I bé, la veritat és que, tot i que el marcador pugui indicar el contrari, perquè el Vendrell, doncs, com dient, va perdre per 19-29, per 10 gols de diferència, la veritat és que les jugadores de Juanpe Fernández doncs, van mostrar doncs, una bona cara, plantant cara contra un equip de categoria superior, i bé, doncs, finalment, doncs, per detalls, doncs, es va acabar escapant el partit, però com dient, doncs, bones sensacions abans del debut a la Lliga previst per aquest cap de setmana. I per saber una mica doncs, com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Juanpe Fernández. Hola, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bé, com deia, doncs, més enllà del resultat, sí que doncs, es veu una evolució respecte a l'anterior partit, com també comentaves després del partit, no?
2: Correcte, sí. Vam poder veure a pista, no? Les noies van ser capaces de traslladar tot allò que vam estar entrenant durant les setmanes, que potser no es va veure gaire ni es va plasmar en el partit anterior, a l'amistós anterior.
0: I en quins aspectes creus que doncs, l'equip doncs, va millorar?
2: Jo penso que potser es sentien més còmodes i a l'haver treballat molt més, perquè la veritat és que ha sigut un canvi molt gran, des d'on partien elles fins al que jo els hi plantejava. Llavors, crec que aquest rodatge els ha permès doncs, guanyar més confiança i sentir-se més còmode. I va poder veure el partit, perquè la primera part va estar bastant igualada fins al final, que una miqueta es va notar el desgast físic, i van marxar de 3 o 4 per errades. I després sí que la segona part sí que va passar molt el físic i al seu nivell, que pues, sí, era superior, la veritat.
0: Un aspecte físic que, òbviament, doncs, també serà important, no? Perquè aquest any, doncs, ja ho vam comentar, no? Que serà una lliga més llarga i, per tant, bé, doncs, és important que l'equip doncs, estigui també el màxim de minuts possibles dins del partit, no?
2: Sí, correcte. En això estem.
0: Ara, doncs, ja, com diem, doncs, ja toca pensar doncs, en aquest inici de lliga, que serà aquest diumenge a la pista del Cornellà, que és un equip que acaba de baixar, per tant, doncs, en principi, de ser un rival doncs, complicat. Però bé, suposo que doncs, amb la intenció d'intentar doncs, fer el millor partit possible, aviam si es pot donar la sorpresa, no?
2: Correcte, sí. Sí, la idea de tota aquesta pretemporada i el plantejament d'aquesta temporada és fer equip i assentar unes bases i a partir d'aquí fins on puguem arribar.
0: No sé si ja doncs, teniu alguna referència d'aquest equip, no sé si l'heu pogut veure o què us espereu d'aquest partit.
2: El mateix que has dit tu, sí que sabem de què han baixat aquest any, però tampoc no sabem doncs, en quines jugadores comptaran ni res, perquè cada any pot ser molt diferent, no? Si marxen jugadores o incorporen noves, i pot ser un equip totalment diferent, o sigui que no sabem, la veritat.
0: Bé, doncs veurem com va el partit, així que res, doncs moltes gràcies, Juanpe, i molta sort per aquest debut.
2: A tu, i gràcies.
0: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Blue Sun Time, valorant aquesta derrota per 19-29 contra el Ribes, que ha servit per tancar la pretemporada, i ara, com diem, doncs ja comença l'hora de la veritat, aquest diumenge, a les 12 del migdia, a la pista del Ràpid Cornellà. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, del Vendrell Res Tècnic, que s'encarregava de tancar doncs, aquesta jornada del torneig Benages, i en aquest cas doncs, podríem dir que va posar la cirereta perquè doncs, va aconseguir la victòria per 35-27, un amistós contra el Martorell, i d'aquesta manera doncs, arriba amb bon peu a l'inici de Lliga, que serà aquest cap de setmana. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Xuvi Fernández. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal?
0: Bé, com deia, doncs, aquest diumenge que jugo aquest últim amistós, més enllà del resultat, amb quines sensacions vau acabar?
3: Bueno, per ser ja l'últim partit de pretemporada, doncs força bé, la veritat. Molt content. I va ser un partit ja més del nostre nivell, no com el de Ribes, que és un equip de tres categories superior. I aquest partit ja és... Eren un equip ja del... De, no sé si era... Em sembla que era d'una categoria superior... però és com era com del nostre nivell i sí que van sortir una miqueta freds al principi, ens va costar una miqueta, però al minut 15 a la meitat de la primera part va començar a rutllar tot molt bé i va ser un continu i molt content per tot, per la defensa, per l'atac, comencem a agafar mecanismes i molt bé, la veritat.
0: Com dèiem, doncs era l'últim amistós de la pretemporada, per tant, bé, ara que s'ha acabat, no sé quin balanç en fas d'aquestes setmanes i si creus que l'equip doncs, arriba preparat per al debut a la Lliga.
3: Bé, jo crec que arribem bastant bé preparats, eh? Encara queda aquesta setmaneta per acabar de polir cosetes, però estem preparats i jo crec que sí, que suficientment, que ja per dissabte per començar a tope.
0: Com dèiem, doncs la Lliga que comença aquest dissabte com a Ruga contra la Salle Montcada C, que és un equip que l'any passat va ser un dels equips que va lluitar per l'ascens. Els dos partits amb ells recordo que van ser força disputats, per tant, suposo que una mica doncs, espereu el mateix, no? Doncs un rival fort i aviam doncs, si doncs, es poden quedar els primers punts a casa, no?
3: Això esperem. Esperem començar bé. I creiem que sí, que suposo que serà un equip... El que passa que amb aquests equips que tenen fer bé, solen pujar de categoria perquè són gent jove o molt veteranos que ja ho deixen, no sabem què ens trobarem aquest any. Però l'any passat, si agafem la referència de l'any passat, sí que van ser dos partits, es veu que molt, molt igualats, i ja veurem. Mira, si és un partit igualat, ja veurem en quin nivell estem i esperem guanyar i aconseguir els dos primers punts.
0: Doncs perfecte, Xiu, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt de sort per aquest debut.
3: Vinga, gràcies.
0: Xiu Fernández, entrenador del Vendrell Res Tècnic, valorant aquesta victòria per 36-27 contra el Martorell per acabar la pretemporada i ara, com diem, centrats en aquest debut a la Lliga dissabte, 8:45, a Coma-Ruga, en el pavelló municipal. En aquest cas, aquest primer partit serà el pavelló de Coma-Ruga contra la Salle Montcada C.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.

0: repàs esportiu i que ja ens fa passar ràpidament cap als diaris. Conèixer les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui, dijous 24 de setembre, i que també ens ajuda una mica a conèixer una mica millor quina és l'actualitat de la jornada a través d'aquestes pròpies portades. Com és habitual, comencem per la portada del diari de Tarragona, que està centrada en les festes de Santa Tecla, la festa major de la ciutat. La mare dels tarragonins explica en portada. A banda d'això, a Reus, l'Ajuntament rectifica l'ordenança de les zones de baixa emissió després de detectar un error. Revisarà els expedients oberts a empreses. I pel que fa a la crisi habitacional, desnonen amb violència a una dona gran de 87 anys a Madrid. També, de fet, és una de les informacions del dia. També passem pel diari Ara, una altra de les portades habituals. Zapatero diu que el jutge que les joies són un regal del rei saudita. L'expresident espanyol demana a les autoritats de l'Aràbia Saudita que certifiquin que són un present del 2007. El socialista aclareix que aquestes joies representen el 90% del valor de les peces requisades al seu despatx. També en política i també en portada, els poderosos ens tenen por, són les paraules del president espanyol Pedro Sánchez, que va mantenir ahir una trobada amb l'alcalde de Nova York, Zoran Matmani. I l'Iran replica a Trump desafiant-lo també des del faristol de la ONU. No abaixarem el cap. Més caos a Rodalies, es disparen els robatoris de coure. Laboratori Salvat porta la producció a Alcalá de Henares i recerca periodística sobre safaris humans a Sarajevo. I acabarem ja des de La Vanguardia, una altra de les capçaleres habituals. Si podem obrir digitalment aquesta portada, que ho està fent, podrem comentar i conèixer, com dèiem, justament l'actualitat que també passa amb aquesta portada. Sembla que hi ha certes informacions que sembla que parlen del TC, que creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia. Sí, ara sí, ja la tenim completament oberta. La majoria del tribunal creu que el TS va vulnerar 3 articles de la Carta Magna quan va impedir aplicar mesures als líders independentistes. I la parella de l'arquitecte Joan Pere, detinguda per la seva mort. Matmani elogia el model econòmic espanyol i Sánchez culpa Ayuso de la tragèdia social del desnonament. El cas de la Mari Carmen, que commou el país. La Mari Carmen, una dona de 87 anys que ahir va ser desallotjada a l'habitatge de Madrid, on ha residit durant 7 dècades perquè no pot assumir la pujada del lloguer de 500 a 2.750 euros. Es va convertir en un símbol de la crisi i habitacional. I també a La Vanguardia es parla de la Mercè, que arrenca amb la defensa del comerç local. L'actualitat i això, els titulars de totes aquestes portades, i que cada dia ens ajuda a conèixer una mica millor la informació que s'hi cou en el dia d'avui.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: I a més, es fa molta il·lusió, perquè de quan en quan ens acompanya, cosa que ens agrada, i això, sempre li demanem i li anirem demanant que ens vagi acompanyant per parlar de llibres, de lectura i, sobretot,

0: tot del foment dels llibres i de la lectura a través de xarxes socials, a través d'Instagram, sobretot. És el Quim, aka el profe. Com estàs?
1: Estic molt bé, Pere, contentíssim de poder estar aquí, perquè és veritat, m'encanta també poder venir, tenir aquest espai i tenir una conversa distesa sobre una cosa tan xula com és la literatura.
0: I tant que sí. A més, amb aquesta idea que tens tu, que ets professor, sempre ho recordem.
1: Sí.
0: Ets filòleg, de fet.
1: Oh, i tant.
0: I la intenció sempre ha partit de la divulgació, no?, del món dels llibres, de la lectura, d'agafar el gustet, agafar un llibre i a llegir, a través de les xarxes Instagram, que potser està plena com de vanitats, no?, però també es poden explicar coses xules.
1: Sí, de fet, perquè la meva concepció és com tot el contrari a l'elitisme en la literatura. O sigui, hi ha com dos tipus de filòleg. El filòleg superrepel·lent, que buscarà el purisme absolut, sí. I jo penso en un sentit més pràctic, en què al final és bo que hi hagi tant els llibres de cànon com els llibres més senzills que puguin arribar a tothom, perquè al final d'una lectura senzilla et pot acabar sortint un superlector per tota la vida.
0: I tant.
1: I és igual de vàlid, o potser tu vols llegir un llibre en un moment vital, o a les 4 de la tarda un divendres no vols llegir el mateix que si estàs en un dia superconcentrat i vols una cosa més purista, més excel·lent, no?
0: Sí.
1: Que tot té el seu moment i la literatura és per gaudir, sobretot.
0: Sí, jo penso que sí. Jo crec que sí. De fet, t'hem anat seguint la pista, perquè ja vam parlar, hem anat parlant amb tu, però de les primeres converses que vam mantenir, abans d'altres col·laboracions que vas tenir en aquesta casa, com a jove millennial, hauríem de canviar ja, perquè la cosa ha canviat, entre millennials, sí. Generació Z...
1: Ara ja soc
0: coses,
1: Z, abans era com que estava allà, ara soc gen Z, però
0: ja bueno. Vam conèixer així, i després ja vam conèixer que havies començat aquest perfil d'Instagram, sobretot aka el profe, que la gent et segueixi, i mica en mica has anat augmentant seguidors, ara hi ha més de 2.000 ja.
1: Sí, i ha sigut com molt boig en l'últim mes, que vaig començar a fer una iniciativa una mica diferent, suposo que ja en parlarem, que és que vaig deixant llibres per diferents llocs de pobles, evidentment he fet el Vendrell ara, i això és com que m'ha donat una visibilitat que jo no m'esperava que tingués tant d'èxit aquest vídeo.
0: Però clar, de fet és com una interacció, és com un joc que fas, no? Anava a dir els lectors, no? Com amb els espectadors...
1: Jo jugo amb el fet de no tenir recursos, no? El fet de democratitzar-ho tot, que això també ho té internet, i és que jo el que faig és que en el moment exacte en què deixo el llibre, pujo una història a Instagram, d'aquestes que duren 24 hores, on posa aquest llibre es queda a tal plaça. Doncs vaig a una altra plaça, a un altre lloc, deixo el llibre i al moment, o sigui, jo no me'n vaig fins que veig que s'ha pujat la foto. Per tant, és com que la persona que estigui atenta, jo he avisat abans que començaré el joc i la gent pot jugar a buscar els llibres.
0: Val.
1: I de fet, hi ha gent que em contacta i m'ha escrit o per comentaris o per missatge privat i em diuen, ei, he trobat tal llibre, gràcies. I això és molt xulo. I doncs després està el que quan passen unes quantes hores, jo ja he arribat a casa meva, estic tranquil, i edito i pujo el vídeo final. Però tot el procés és com un format híbrid entre la part que pots fer en directe i la part que tu ja veus sencer.
0: És això, suposo que aquesta interacció gairebé en directe amb els seguidors, clar, és molt atractiva per ells, no? Que et segueixen, és molt xulo això d'anar a buscar on has deixat el llibre, no?
1: Vaig pensar, ostres, un dia passejant per una ciutat em vaig trobar que hi havia un llibre, un banc, i no posava res, no? I també parlant amb els pares, és com que fa temps es feia això de que tu deixaves un llibre a un lloc i doncs venia una altra persona i recollia un altre.
0: Sí.
1: I jo que tinc tantíssims llibres a casa que ja no em caben, va ser com, ostres, doncs jo els dono directament. I deixo el llibre, però sempre amb una targeteta escrita per mi a mà, que crec que queda més personal, on poso aquest llibre és un clàssic, o és un llibre infantil, o tracta de tal cosa, si t'agrada te'l pots quedar, te'l regalo, i si vols, comparteixo amb mi a les xarxes. I fas aquest... crec que és crear un vincle i fas comunitat, no? És maco.
0: Sí. Has fet ja diferents ciutats, entre elles, com deies, el Vendrell, que de fet és l'última que tens publicada a data d'avui,
1: Fa, potser, crec que ho vaig pujar fa una setmana, una setmana i un dia. Ha sigut el meu, crec que històricament és el vídeo que més ho ha rebentat.
0: Sí?
1: I estic molt feliç perquè, home, doncs sent d'aquí, sent de la zona i havent interactuat sempre tant amb tot aquest medi al poble, em feia especial il·lusió. I, de fet, una cosa que he volgut fer al vídeo és treure com llocs que jo conec molt i que a mi m'agraden i que em semblen macos de Vendrell. I això és el que estic intentant fer amb altres pobles, no? Doncs vaig fer també, per exemple, a Tarragona, o Sabadell, o Roda de Barà, o Vilanova, i és com buscar llocs que a mi em semblen macos, o després ja, quan ja no sé què més fer, doncs busco algun lloc que sigui molt fàcil de reconèixer perquè la gent pugui jugar a trobar.
0: Sí, sí, sí. Aquí el Vendrell va ser Plaça Vella,
1: sí.
0: Placeta del carrer Major...
1: Exacte, que és la Pintada.
0: És la Pisés, la que tots coneixem, i el carrer la plaça Quatre Fonts.
1: I vaig acabar a la Nova, com no pot ser d'una altra manera, al costat de Pau Casals.
0: Molt bé. I la tria dels llibres també... No és aleatòria, també és una tria molt pensada, no suposo, Quim?
1: Intento, o sigui, jo tinc diverses, hi ha col·leccions senceres de llibres que tinc, i ma mare ja era com en plan, fem alguna cosa amb aquests llibres, la meva dona també en plan, aquí ja no hi cap mal més, i jo selecciono, i sí que és veritat que si hi ha algun lloc molt concret, per exemple, a la plaça Pintada, jo li dic així directament, tu mira, és el que hi ha. A la plaça Pintada hi ha els castellers, que és una icona d'identitat. Jo allà no podia deixar un llibre en castellà. Havia de ser un llibre en català, no? Així que sí que m'ho intento pensar una miqueta.
0: Va, està bé, està bé. Clar, aquesta quantitat de llibres que tu tens, bueno, això, no?, del teu dia a dia, suposo, com a professor, com a lector, i també en col·laboracions que vas tenint amb editorials i tot això, no, Quim?
1: Sí, el que fins ara jo, els llibres que m'han enviat editorials, com a tal que jo els he rebut gratis, no n'he donat cap.
0: Val.
1: Sí, tots són llibres o que jo tenia a casa, històricament, o que els he comprat i pagat jo.
0: D'acord.
1: Perquè em semblava lleig que una cosa que, no sé...
0: Bueno...
1: Mira, m'he volgut curar en salut, he volgut ser prudent...
0: Sí, però bé, igualment també és una certa promoció del llibre, de l'editorial,
1: sí.
0: No? També.
1: Però, veus, jo ho avisaria abans a l'editorial, diria, ei, us sembla bé que faci això amb aquest llibre? Perquè jo sé que me l'envien perquè me'l llegeixi i el comenti, no?, segurament. Va. I és veritat, puc fer el que vulgui, però prefereixo ser prudent.
0: Clar, perquè això, aquesta relació amb les editorials, el món literari, les xarxes... Bé, és un bon biomi, no? O què? O és complicat?
1: A mi, la veritat és que m'ha donat la vida, o sigui, perquè al final, jo mai m'hauria imaginat fa 5 anys que jo, per exemple, aniria al còctel de Penguin Random House o que em donarien tots els llibres que jo volgués per llegir, només amb un missatge o inclús arribar un dia a casa i trobar-me allà un paquet sorpresa amb un llibre perquè ja em coneixen, saben els meus gustos i saben que em poden agradar certes coses. I per mi això és increïble perquè és com ser un minifamós de llibres, no? Que realment la repercussió és petita perquè és un sector de nínxol, no? Que tampoc atrapa tanta gent com si jo fes un altre vídeo, jo què sé, de menjar o de moda, però que crea una comunitat que està molt unida i hi ha molt bona relació amb editorials, amb llibreries i amb la resta de lectors.
0: Sí, sí. És cert, que els lectors són molt lectors, no sé com dir-ho, no?
1: Oh,
0: els que realment... Jo no sé si m'hi podria afegir, els que us agrada llegir...
1: Segur que sí.
0: Sí, potser no les vostres magnituds, però sí, és això, que us, realment us agrada llegir, no pareu d'anar, no, a llibreries, a visitar-les, a mirar, a investigar, no, a anar a presentacions, sí. A anar a signatures, a consumir, no, a... contingut de llibres.
1: Hi ha molta gent que diu que hi ha dos aficions diferents. Una és llegir, llibres, i l'altre és comprar-los. Perquè, inclús com a objecte, no, a tu t'agrada i et dona una satisfacció tenir-lo.
0: Sí.
1: És com aquell llibre que saps que t'ha agradat tant que dius, ostres, aquest no el deixo a ningú o no el dono a ningú, no, perquè el tens allà com una cosa sagrada.
0: Clar.
1: Que és, sempre ha sigut així, històricament, el llibre com una cosa de, que se li donava un valor.
0: Clar. I té molt de mèrit, eh? Perquè, escolta, més això, el món d'internet, que està marcat, ho deies abans, pels temes més banals, no? O sigui que, bé, mira, no sé tan extremista, però sí que està dominat això per gastronomia, no?
1: Que està molt, que a mi m'encanta, eh?
0: Sí, però potser també ja potser una mica ja, mira, embafa ja, amb aquests termes gastronòmics, no? A vegades, ostres, jo crec que potser se'n fa un gran massa. I també el que es fa un gran massa és la promoció de llocs, no? De, hola, hemos venido hasta aquí para probar la hamburguesa de no sé què. Aquest tipus de vídeos, no?
1: Què t'he de dir? Però jo aquí, per exemple, no podria criticar, no. Perquè jo sóc el primer que ara m'han pagat una col·laboració pagada i l'he feta, perquè mira, aquí tots vivim com podem.
0: D'acord.
1: Però sí que entenc que al final amb el món dels llibres, no, com és una cosa que ha començat potser més tard i que interessa potser una quantitat més petita de gent, sembla com es veu més exòtic o que trenca, no, amb una norma.
0: Però bueno, això tu, segurament ells t'ho han proposat perquè et coneixen o t'han vist, sí, o us heu trobat, és a dir, no vas tu allà a la FNAC, que sé que són patrocinadors teus, que vas allà, agafes un llibre, els hi dius, mira, te pago con el vídeo que te voy a hacer, no? Saps què vull dir?
1: No, sí que jo, mira, mamarracho, però buen muchacho. Jo sóc molt de fer propostes. O sigui, en aquest cas em poden proposar coses, però també hi ha vegades que jo, per exemple, veig que surt un llibre concret que a mi m'interessa molt i els hi pregunto, ei, si me'l voleu enviar, a mi m'interessa i ja sabeu què, faré una ressenya.
0: Va, això està bé.
1: Ara, faré una ressenya, però a mi ningú m'ha dit què he de dir.
0: Clar, si és bona o dolenta, no? Sí. Si t'ha agradat o no t'ha agradat.
1: O sigui, jo sempre sóc lliure de dir-ho. Va haver una editorial que em va dir, no pots dir això, no pots dir l'altre, i vaig dir, mira, doncs no m'interessa, queda't el llibre i me'l compraré jo si vull.
0: Doncs està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta'm, tornant a aquests llibres repartits per ciutats, el proper podem saber? El pots, o no, o has guardar-ho?
1: Mira, sí que us puc dir que no serà província de Tarragona.
0: Val.
1: Perquè ara els dos últims han sigut província de Tarragona i, per tant, vull tornar a canviar i anar-me a algun lloc, potser de Barcelona.
0: D'acord.
1: Província de Barcelona té punts.
0: Doncs vinga, HKElProfe a través d'Instagram, però també
1: TikTok
0: fas alguna cosa,
1: i
0: no?
1: YouTube.
0: I YouTube. Val.
1: Però el principal és Instagram.
0: És Instagram. Doncs amb aquest perfil, HKElProfe, tal com sona, HKElProfe, sisplau, seguiu-lo i esteu pendents de on va portar aquests llibres, i si sou ràpids i els aneu a buscar, els podeu aconseguir de manera gratuïta, per suposat.
1: Sí.
0: Quim, gràcies per venir altra vegada, de veritat.
1: A tu, Pere, sempre és un plaer, o sigui...
0: D'aquí res ens tornem a trobar altra vegada, no, si et sembla?
1: Quan vulguis.
0: Sí? Gràcies. Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallé. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera, en sentit Barcelona, per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres, amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, per també obres, amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra, en sentit Lleida, per una avaria, i entre Fonollosa i Rajada, i en tots dos sentits, amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, però ajorna les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè Patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxe Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tornem a la proximitat i la sintonia del 107.1 de l'FM, sobretot, sempre a través d'aquest canal de ràdio, tot i que també ho reforcem a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat o a través de televisió. Però això, gràcies per ser-hi i gràcies per seguir-nos o per escoltar-nos, digue-li com vulguis. Encetem segona part de Calaixera, avui dijous 24 de setembre, programa número 4031, tot just després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, i que ens porta això ja a la segona part amb més qüestions. Hem de dir que una temporada més, recuperem secció que ja coneixeu, des de la Lira Vendrellenca, per conèixer doncs això, la informació, la història i sobretot les seccions que formen part d'aquesta entitat Creu de Sant Jordi. Avui no ens poden acompanyar, però sí que començarem ja a recordar el contingut o una de les darreres seccions de la darrera temporada, i segurament ja a partir de dijous que ve ens podran acompanyar en directe per actualitzar tota aquesta temàtica. Però avui, per exemple, volem recordar una de les seccions on vam parlar d'una col·laboració fantàstica entre el grup de tenis taula amb l'associació de Parkinson del Baix Penedès, ja que la pràctica del tenis taula és molt recomanable per a aquelles persones que pateixen el Parkinson. Doncs recordarem aquella conversa que va ser molt, molt, molt interessant, i si algú pot estar interessat, doncs mira, informació de servei. I a banda, sí que avui recuperem ja en directe i actualitzem la temàtica en l'espai visual, en la salut visual, amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que sí, ens acompanyarà avui en directe aquí a l'estudi. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies, i després ja tercera i última part, recordant que sobretot avui parlem, hem parlat, vaja, amb els Lax en Busto, que estan en plena celebració, estan encara en els darrers concerts de la gira del 40è aniversari. He parlat amb en Pemi Rovirosa i amb en Pemi Fortun, que ens expliquin, bé, una mica de tot, aquests 40 anys, d'anècdotes, que se n'hi ha alguna, però sobretot a nivell personal i emocional i sentimental, què ha suposat aquests 40 anys i aquesta darrera gira. I acabarem amb participació i trucades, que no pot faltar, pels canals habituals. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.
1: Capítols i aquesta part important que porteu des de la Lira Vendrellenca, des de societat, cultura, esport i, en certa manera, també salut, no? Podria ser el tema d'avui, no? Què, no?
2: Avui l'has acertat.
1: Sí?
3: Sí, sí. No, jo crec que potser la riquesa de la nostra entitat més que centenària, no? És aquesta pluralitat que té en tots els aspectes.
1: Val.
3: I que si la Lira pot donar un cop de mà, com és el cas aquest, amb una entitat determinada... Per què no?
1: Molt bé.
3: Vull dir que tenim una vocació doncs, de servei.
1: Sí, sí, sí.
3: Sempre em dic que és una societat, el que vol dir que doncs, pertany als socis, que són els que paguen les quotes, però també tenim una vocació de vendrellisme, o sigui, de facilitar la societat vendrellenca que tot el que puguem dintre de... Que sempre hem dit que la nostra entitat quasi està col·lapsada. Perquè doncs, l'espai és el que és, si ja no hi ha més espai. Però bueno, sempre trobem un raconet.
1: Sí, home, sí.
3: I en aquest cas, doncs, presentem aquests dos senyors.
1: Vinga, sisplau, endavant.
3: Que es presentin ells, no?
4: Bueno, soc Josep Maluenda i som de l'Associació del Parkinson del Baix Penedès.
1: Molt bé.
5: Jo soc José Antonio Contreras, també pertanyo a la Societat del Baix Penedès del Parkinson.
1: Molt bé.
3: Ells van venir a través de la secció nostra del tenis taula, no? Que a veure si podien realitzar una activitat als dematins, que és quan, diguem-ne, que la Lira està menys ocupada, no? I que forma part d'una teràpia, doncs, de que amb ells és recomanat, no? Després, en cas, ja parlarem una miqueta
2: que
3: més, que ens ho expliquin, no? I a través de la secció de tenis taula, que també està oberta, que ja, ja havíem participat en altres coses, doncs, bueno, doncs, per què no? Si us podem acollir.
2: Sí, tant
3: que llavors,
2: sí.
3: Potser que expliqueu vosaltres, diem-ne, quins beneficis comportaria en aquest cas el tenis taula. Jo sé que feu altres activitats, però el tenis taula concretament, que és el que ens ocupa avui, no?
5: Sí, que esto malo.
4: Bueno, el tenis taula, lo que, aviam, en general, la enfermedad del Parkinson és una enfermedad de neurodegenerativa que no té cura, però sí que hi ha una sèrie d'activitats o teràpies que ralentitza el seu avanç. I una de les coses és el tenis taula. És un exercici, és un esport amb moviment, reflexes, intentar... o sigui, no hi ha com a competició del tenis taula, sinó col·locar la pilota en un punt concret, el reflex a dreta, a esquerra, a baix.
2: Clar.
4: I a part també hi ha campionats de tenis taula afectats de Parkinson, i d'alguna manera, si millorem el joc amb un entrenador com hem fet, pues sempre agrada fer millor. Fins ara hem arribat a quarts amb algun campionat que
2: hem d'anar.
4: Però si podem avançar
2: millorar,
4: una miqueta
2: millorar,
4: sempre més.
2: L'esperit aquest competitiu, que tenim una miqueta.
4: D'alguna manera és allò de dir, participes per passar-ho bé, però si guanyes...
2: Això és una motivació.
5: T'hi trobes i dius, a veure on t'arribem.
2: No. Això és una motivació,
5: sí,
2: més.
5: Sí.
2: Més, no és
4: no és guanyar, però que et sents més content,
2: sí,
4: de que d'alguna manera has col·locat la pilota en un lloc, has,
2: sí,
4: no
2: has
4: pogut jugar...
2: No ha de ser una obsessió,
4: jugar,
2: però sí que...
4: Exacte.
2: Però sí una motivació més.
4: I clar, és per això, és en aquest sentit, que igual que fem el guagim, fem tai chi, fem marxa nòrdica, tenim a l'associació una trobada mensual amb psicòleg, perquè és el que diem sempre quan el diagnòstic en una malaltia d'aquest tipus d'alguna manera pues, t'afecta al que ha tingut l'enfermetà i a l'entorn de casa.
2: Clar,
4: llavors
2: família.
4: També fem la psicologia una hora amb els familiars i una hora amb els afectats.
2: Que bé, que interessant.
4: Perquè d'alguna manera que es parla, que és declarar una mica de sentir-se recolzats amb aquestes coses.
2: Sí, sí, sí.
4: I és per això que el de, vam parlar amb la Lira amb el tema del tenis taula, i estem molt agraïts que els autoritzessin a fer servir les vostres instal·lacions, que són estupendes. I ens va molt bé, la veritat és aquesta.
2: Que bé. Clar, sou la delegació del Baix Penedès de l'associació
4: Parkinson
2: de Catalunya, que en ocasions hem parlat amb vosaltres,
4: sí,
2: amb altres membres, que una mica també des d'aquí us hem seguit l'evolució de la constitució d'aquesta entitat, i una cosa que a mi em fa molt content, de veritat, és que cada vegada teniu més presència, teniu més pes, sou més coneguts i conegudes que informeu part, ampliant-ho també amb aquest seguit de trobades, o per exemple amb aquesta activitat del ping-pong que avui estem parlant.
4: Sí, bueno, a més sempre hem junt amb l'ABS
2: del Vendrell,
4: sí, hem estat a les diades de salut,
2: les fires.
4: A les fires de salut aquí al Vendrell,
2: sí,
4: a l'Arbós,
2: sí,
4: a Calafell. Vamos, el dia de Sant Jordi també vam fer una paradeta. Intentem tindre visibilitat perquè d'alguna manera som una associació petita, fa 3 anys que funcionem, però bueno, a poc a poc cada mes va entrant un o dos o tres membres.
2: Sí.
4: Encara queda, sabem que el tant per cent d'afectat de Parkinson a la comarca és alt, i en canvi nosaltres som uns 25 o 30 socis, no?
2: Però doncs a veure si tota aquesta difusió que fem s'animen, perquè si és per salut,
6: correcte,
2: endavant.
4: Sí,
2: perquè fa 15 dies ja havíeu de venir i teniu un compromís amb l'Ajuntament, vull dir que també no pareu.
4: Sí,
2: teniu una
4: no
2: reunió amb l'Ajuntament.
5: No parem.
4: Sí, bueno, a l'estar jubilats tenim temps i podem dedicar tot l'esforç que podem amb aquest sentit.
5: Quan tornarà a fer obres, per fer
2: està clar. Que també...
5: Esportives, activitats de tot tipus. La qüestió és aquesta, no està aturat.
2: No està aturat.
6: entitats.
1: Clar, sí, sí. Que, de fet, això, aquest coneixement que tenim de la vostra entitat i aquesta delegació del Baix Penedès, i que també, en certa manera, dona més informació del que és el Parkinson, perquè tampoc no en tenim massa coneixement, eh? Sabem que és una malaltia que dona tremolors, si m'ho permeteu dir així, amb aquesta llibertat, però és que és evident que el Parkinson, tot i que no es coneix massa el seu origen, jo sé que científicament tampoc no està massa desenvolupat, però tampoc no acabem d'aprofundir o no acabem d'assumir la resta dels mortals exactament què és el Parkinson. Sí. I també és important que ho expliqueu als propis afectats, que això està molt bé, això és molt positiu, crec.
4: Bueno, és que el problema que té el Parkinson és que és un vano i cada varilla és un símptoma.
1: Clar, imagina't.
4: O sigui, nosaltres som 20 i pico a l'associació i, de fet, no som cap igual.
1: Cada un té un símptoma diferent.
5: Sí, cada un té els mateixos símptomes, la medicació pràcticament és la mateixa, però els símptomes són bastant diferents. Sí, tot és Parkinson, però són malalties, o sigui, són tremolors, són d'esquena, són sí, altres...
4: Despistes, lentitud amb fer les coses...
5: petits detalls, però que ens afecta, no?
1: Mm-hmm.
5: I, bueno, però jo és una malaltia, el que deia el company, que és molt desconegut, això. Mm-hmm. Jo mateix, fa que estic diagnosticat fa 2 anys, i jo pensava que això era una cosa que no... Bueno, però és, la realitat és una altra. La realitat és que, ja et dic, que és els tremolors, però més coses.
1: Clar, és un ventall molt ampli, com dèiem, de simptomologia.
3: Però es veu que estan, inclús, vaig sentir per la ràdio l'altre dia, que hi havia molts avenços que es podria, inclús, sí, amb la implantació d'un xip, no?
5: Que sí, tot això està en estudis, encara no està clar. Tot,
3: però es veu que s'hi està treballant.
1: Sí, hi ha un avançament. Hi ha un avançament.
5: L'últim que sabem també és unes pulseres, que sembla ser que les ha de recetar
3: el metge especialista,
5: el neuròleg, però que encara tampoc està molt clar de que funcioni.
3: Bueno, però si està...
5: Però bueno, són avanços que, mica a mica, afortunadament, pues, estan aquí, no? Que...
4: Sí, és una malaltia desconeguda, però d'alguna manera cada vegada s'estan fent més estudis, que per això també s'ha descobert el tema de l'esport, que no cura, però si ralentitza l'avanç, si hi ha coses que es van sortint, però bueno, clar, des de que es descobreixen i es van aplicant fins que d'alguna manera...
3: És el tema aquest de les medicines que estan 10 anys abans no les poden receptar, no?
4: Exacte.
6: Però en canvi no és una cosa... rara,
1: és una malaltia comuna.
6: Que hagi d'haver més avanços, no?, en els temps, bueno, que corren.
4: Sí. També, com que diuen que és una malaltia que no mata.
5: Sí. Ja. I a mi m'han comparat la malaltia com aquell que porta ulleres. No? Si poses ulleres i corre. Ja.
6: Sí.
5: Ho he estat normalitzant, no?
6: Sí. Sí,
1: perquè sembla que no es coneix la causa del Parkinson, no es coneix la causa que provoqui el Parkinson, com altres malalties.
4: És la falta de dopamina.
1: Sí.
4: Però... Bueno, és bastant complex i hasta nosaltres que
1: és complicat explicar-ho.
4: Tampoc el coneixem.
1: Sí, sí. El que sí que és cert, i a banda de les diferents casuístiques i la sintomatologia, que és molt diferent segons el pacient, sí que hi ha aquesta recomanació, que la reforcem una mica més, que és el fet de fer activitat, esportiva, adaptada. Jo sé que des d'un principi, de fet, vau començar, des d'aquesta delegació del Baix Penedès de l'associació, que és fent el caminar, la marxa nòrdica.
5: Caminar, sí. Jo em vaig sorprendre molt, si ja et dic, com he dit abans, fa 2 anys que estic diagnosticat i fa cosa d'un any que estic a l'associació. I bueno, em van dir, parlant del ping-pong, hi ha un campionat de ping-pong a Reus per persones afectades del Parkinson. I pensava, bueno, seran 4 gats allà, a ple.
1: Imagina't.
5: A ple.
4: 60 70 persones.
7: No,
4: l'últim no, jo vaig anar fa 2 anys.
5: Però estava ple, jo vaig quedar sorprès, no? I molt bé, és un club que hi ha de tenir taula que hi ha a Reus, als Ranxets, i estava molt ben organitzat i vaig quedar bastant sorprès. Ja et dic, era un campionat exclusivament per persones afectades per Parkinson.
1: Val.
5: I va ser fabulós allà.
4: També vam estar a la Bisbal, també vam fer la segona pimponada de Parkinson, i bueno, això, d'alguna manera, pues, si podem anar perfeccionant una mica el joc.
3: Pues clar,
6: clar, clar, millor que millor. Ja veureu com ho aconseguireu.
5: Sí, això gràcies a la lira...
4: Terapèuticament ens va bé, i a més és el que dèiem, sempre fos...
3: Si vas pujant la qualitat, no?
4: Sí, exacte.
2: Clar, clar, entenc que mai havíeu jugat vosaltres al ping-pong, doncs. No. O sí, no?
4: Sí, bueno, jo quan tenia 14-15 anys, ja ara tinc 72, jo crec que vaig estar 50 anys sense jugar.
3: Que ping-pong, més o menys...
2: Sí, tu no m'hi has jugat. Sí, és veritat. Poc o molt hi has jugat, sí.
6: Quan era petit, potser de 30 cap avall, ara no, però els que ja tenim una edat, sí, eh?
3: Ara tothom va amb la maquineta. Els joves d'ara no saben què és. Però, bueno, per la lira tenim gent jove, i tenim gent jove de qualitat.
2: És que està agafant molta força, també, el ping-pong, eh? Està agafant molta força, també.
3: I, a més a més, tenim un
6: entrenador.
3: A part que tenim un entrenador, tenim un practicant que va fer...
6: Sí, que l'estem enredant. L'estem enredant perquè vingui.
3: Ja portarem.
6: Sí, però sembla que ho vaig anomenar. Bueno, un xicot, un noi que està fent batxillerat,
2: val,
6: i ha presentat,
2: ah, sí, que, sí,
6: sí, ha presentat una tesi.
2: Correcte.
6: Val, de tots els beneficis que dona el tenis taula, i ha sigut tan bona la tesi que la Federació Espanyola de Tenis Taula l'ha penjat a la web.
2: Va, fantàstic.
6: Sí, que se l'han estudiat. Sí, sí,
2: sí, sí, sí, molt bé.
6: I ja li vaig darrere perquè vingui, però amb aquestes hores i amb aquests dies...
2: Sí.
6: Està estudiant.
2: Clar.
6: És xinès.
2: Molt
6: és
2: bé.
6: Un xicot xinès, que juga ell i juga el germà. Una diu Yue Hao i l'altra Yue Han.
2: D'acord.
6: Sí.
2: Bé, ara quan acabin el curs...
6: Quan acabin el curs vindran.
2: Segurament podran venir.
6: Sí, sí. Llavors, això fa el que diu el Xavier, que tot plegat la secció funcioni bé, i amb l'entrenador que hi ha, i la canalla...
2: Sí, sí, sí.
3: No, bueno. I a més, vull dir, ara això ho deixo així, eh? Vull dir que amb l'espai que tenim, que sabeu que tenim la sala per coses, que en un moment determinat s'hi poden posar més taules, o es podria demanar un espai a l'Ajuntament, si fóssim molts, podríeu intentar, a través de la secció de tenis taula, organitzar, perquè no, un campionat aquí.
6: Campionat. Estic segur que ho fareu, perquè això va més.
3: Vull dir, a veure, les taules ja les tenim.
6: Sí, i l'espai quasi que
3: també. I si no, i si es veiés que com ara el campionat que es fa de Festa Major, que sabeu que són campionat, es fa a Santa Maria del Mar, perquè un munt de gent, doncs en un moment determinat podem demanar una instal·lació municipal traginar les taules cap allà, que és el que es fa,
6: yeah.
3: I doncs per què no es podia fer? El primer Open de tenis taula...
4: Agafem la paraula i per la part nostra d'alguna manera...
3: Ja sabeu que la vida la tindreu al costat.
2: Que bé, mira, m'encanta que això es forgi així en directe, eh?
3: No, mai tant.
2: M'agrada molt això.
3: Ja ho sabeu, que la Lida, per aquestes coses, la tindreu sempre al costat.
2: Endavant.
3: Depèn de per què no.
2: Però per aquestes coses sí, eh?
4: Nosaltres contents i agraïts de poder arribar a coses d'aquestes.
3: Per això estem.
2: Sí. I com deia, no? El tenis taula, el ping-pong, té aquesta particularitat, no?, de coordinació. Clar, suposo que no necessita una força física exagerada, sí que, evidentment, alguna cosa implica. Bueno, sí, potser els més professionals.
3: Mira com acaben els campionats de tenis taula, que ragen, eh?
2: Sí, que és cert. Però, clar, és més coordinació, és més tècnica, no?, que és una mica el que a vosaltres us interessa, una mica treballar, no?, en certa manera.
4: Més ni menys.
3: I després, a part de tot això, també s'ho passeu bé, no?
2: I tant.
3: Això és el primordial.
2: Això també és important.
7: La gent que al principi érem 3 o 4,
4: sí, bueno, vam
7: i ara s'han apuntat hasta les dones i tot.
4: Vam començar 3.
3: Sí.
4: I ara són 9 o 10.
6: Bueno, quins dies deu entrenar?
4: Entrenem amb entrenador el divendres al migdia, de 11 a 12. Però entre setmana, un o dos dies, anem nosaltres
6: sols. Us escapeu.
7: Sí, callem per WhatsApp i...
6: Com que ja està obert de dilluns a divendres, per les tardes tenim un espai lliure, no?, per entrenar.
4: El dematí. I juguem entre...
6: Sí, però alguna vegada us he vist a les tardes.
4: Anàvem abans per la tarda. Però era més difícil trobar taula.
6: Ja no. Per les tardes és el que té.
2: Clar, més
6: és el que deien del col·lapse.
2: Hi ha més activitat.
4: Sí. Llavors, com que a nosaltres també ens va bé, doncs, algun dematí, dimarts o dijous als dematins, també anem una horeta i fem entre nosaltres...
7: Entrenem. Fem l'estona allí,
4: una partideta,
7: practiquem.
4: O simplement peloteo, clic-clac-clac,
6: sí,
4: i de dreta, esquerra...
6: Molt bé.
3: Bueno, això és el que es tracta.
7: Però sentem que al dematí no hi ha ningú...
3: No, bueno, ningú vegades, tampoc, eh?
4: A vegades hi ha gent, també.
3: No, sí,
4: però bueno, ja ens organitzem i ens repartim les taules.
3: Hi ha molta taula, si hi vaig.
7: Tenim un grup de WhatsApp entre nosaltres. Sí. Mira, avui em va bé, que et va bé, doncs vinga, va, avui quedem 3 o 4, 5, jo no puc.
2: Clar. Què us ensenya?
7: I per els divendres, pues, amb l'entrenador.
2: Què us ensenya l'entrenador, justament? Això ho volia preguntar. Què és el pues, més complicat o el que més hem de saber del ping-pong?
7: Les que desconeixies. Per exemple, agafar la raqueta com cal, que sembla una bestiesa, però té la seva importància, no? Però la manera de picar la pilota, més cap aquí, més cap allà, la manera de moure'ns...
3: Tècnica, no?
8: Més tècnica, tècnica. Sí. I domini, posar uns aros a sobre la taula i tens de tirar la pilota que miris d'entrar dintre l'aro. O uns conos als costats i mirar de tirar el cono a terra tornant la pilota. És coordinació de mirar de col·locar la pilota a un punt concret. Un punt,
3: clar.
7: No, i una cosa important també, que ens fa escalfar, que nosaltres això no ho fèiem. Escalfament i escalfament, com ha de ser, no?
6: Sí, com ha de ser. Clar, sí. Que és aquesta... No necessita tampoc un físic extraordinari, però un mínim, no? Un mínim, sí.
3: Bueno, això l'Enric ho sap molt bé.
6: Bueno, ja m'ho penso que un mínim sí que s'ha de tenir amb tots els esports.
2: Sí, sí, sí.
3: Ara pregunto jo, igual això ja és una bestiesa, no? Poden fer taekwondo?
6: Jo penso que sí.
3: Pregunto amb l'Enric, que és professor de taekwondo.
6: Sí, que podrien fer taekwondo, sí. Sí, sí, tant i tant. Perquè les tècniques també necessiten aquesta coordinació, una mica aquesta concentració, una mica de força.
7: Per edat, també...
6: Bueno, no et barallaràs amb un de 20 anys? Amb un de 20 anys ja no t'hi posarem.
7: No conec gaire, vaja.
6: Però sí, sí, sí que es podria fer.
7: No és un impediment, l'edat, no?
6: No, no és cap impediment. Jo penso que cada cosa... adequada
2: a la seva mesura,
6: a la seva mesura i a la seva edat, a la seva necessitat, et pot fer tot.
8: Com bicicleta de muntanya, pots fer
6: això.
8: O fer trialeres, que ja
6: és una història. A més, el taekwondo té una mica la part de la tècnica fonamental, la més tradicional, i després hi ha la part del combat. Val. Llavors, bueno, potser el tema del combat no és tan adient per segons quines edats,
2: clar.
6: Però això passa amb un de 35, que ja no és tan adient a la part del combat. Però, en canvi, la part de la tècnica fonamental o la part més tradicional, això és apte per totes les edats.
2: Clar. Sí, això per coordinació, no? Per...
6: Sí, sí, sí.
3: Però hi ha gent, no? Enric, que fan taekwondo que no volen fer combat.
6: Sí. Aquí hi ha... Els que fan molt soroll, per dir-ho així, que traiem notícia, són els que anem a competir.
2: Val.
6: Però això és un 10% quasi, eh?
2: La resta...
6: La resta, van allà a passar-s'ho bé...
2: Com a activitat esportiva, complerta...
6: Sí, etcètera.
3: Ho dic jo per ma filla, eh?
6: Sí, va, exacte.
3: I no ho va fer competir.
6: Bueno, però com ella, moltíssim, clar. Exacte.
2: No, no, s'entén. Sí. La gent que ens estigui escoltant, que dèiem, aquest punt de difusió cap a aquelles famílies, els afectats de Parkinson, com es poden posar en contacte amb vosaltres? Com es poden conèixer una mica més?
8: Sí, bueno, nosaltres cada dijous a la tarda estem al centre cívic a l'estació.
2: Val.
8: De les 4 de la tarda a les 6-7. Tenim pàgina d'Instagram i el telèfon que no tinc aquí.
2: Bueno, no mateixes, no, amb aquestes dades en tenim prou. Això, buscant delegació Baix Penedès de l'Associació Catalana del Parkinson.
8: Associació Parkinson, si no, Baix Penedès.
3: I si no, poden passar per l'IRA, que hi ha l'Arnau allà a la porta.
2: Val.
3: Que és, i dir-li, escolta'm una cosa, mira, deixen un telèfon i vosaltres poseu contacte amb ell, no?
2: Clar, quan aneu a entrenar...
3: Allà sabeu que,
7: tot se
3: que allí sempre hi ha un noi que ell pren nota i després us ho passa amb altres i ja...
6: Molt bé, exacte.
3: Si no, es vol
7: i bueno, això que és mal, que ara estem a l'estació, però aviat canviarem de domicili, anirem al centre cívic del Tívoli.
2: Val. Val.
7: Tenim un espai una miqueta més gran i, bueno...
2: Fantàstic.
3: De jubilats.
2: Sí, a l'esplai de gent gran. Sí.
8: Bueno, molt és bé. Que l'estació és una sala...
7: Sempre queda petita.
8: Una sala una miqueta més gran que aquest estudi.
2: Clar, és un despatx, despatx, no? És un despatx.
8: Que a vegades més just i al final hem aconseguit que ens cedeixin un local més gran al segon pis d'allà.
3: No, i després una altra cosa, a l'estació, encara que estigui al mig del poble, el fet de passar el semàfor, que és un cuento, no?
8: Sí, sí. El soroll. Allà, a l'estiu no pots tindre les finestres obertes perquè si no, una sorollada de camions i
3: està... i a més, allò del fet d'haver d'esperar el semàfor per passar, allò talla molt, diguem-ne, el fet de... Mira, una cosa és amb les exposicions que es fan al centre cívic, que se'n fan moltes.
8: Sí, sí.
3: costa de que hi vagi. En canvi, el Tivoli és el mig del poble, és a dir mateix.
1: Sí, sí, sí, que bé. Doncs la gent interessada, les famílies que tinguin ganes de...

0: un club de lectura que no paguen res, vull dir, són activitats que són gratuïtes.
1: Ostres, quantes coses, que feu, realment,
2: Estem muntant una coral. Mira. També el cantar també és important pel Parkinson.
0: Tu ets una persona que és molt, no sé si dir el nom o no, sí, que és molt adient i molt enrotllada, que l'Anna Ibars.
2: L'Anna Ibars ens està donant classes de cant.
1: Molt bé.
0: Això és l'última activitat.
1: Bueno, doncs a veure el dia que feu un concert, no? Que vendrem.
2: Bueno, portem tres accions.
0: Si coneixeu l'Anna, sabeu que és capaç de tot.
1: Sí, que bé.
3: Però em fa il·lusió, de veritat, i m'agrada que vam començar parlant quan gairebé us estava constituint com a entitat de delegació i ara ja esteu a aquestes alçades amb aquest munt d'activitats, que ho trobo fantàstic.
1: I més quan tingueu la coral ja una mica més afiançada, podríem fer un concert amb Borga.
0: Bueno,
1: com a president de Borga. també hi hauria aquesta possibilitat.
3: Molt bé, que bé. Doncs quantes propostes, ja, en un sol matí, en aquesta estona. És fantàstic, això.
4: Això té bon futur, eh?
3: I tant, fantàstic.
0: Esperem que sí.
3: I tant, doncs un plaer...
0: És important pels afectats.
3: Clar, això. Màxima difusió cap a afectats, famílies, a través d'aquesta pròpia entitat. I tant que sí. Gràcies per venir i explicar-ho. I no hi ha 200 a 300 a 400, així que tot i que hi hem parlat diverses vegades, seguirem parlant, si voleu, i us ve de gust. Sí, d'acord? Sí. Sempre oberts,
2: I nosaltres sempre que ens inviteu vindrem.
3: Fantàstic. Doncs,
0: de la vida, veritat.
3: Igualment, per venir.
5: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 al vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio, també en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
8: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: manera d'anar puntualitzant en el contingut d'aquest espai. Ara de seguida anirem cap a l'espai visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, en directe i de manera actualitzada. Això, deixeu-me que parli i destaqui diferents punts d'agenda. Per exemple, avui dijous, que és 24 de setembre, a la Biblioteca Terra Baixa, a 6:15 de la tarda, hi ha l'Hora del Conte amb Nadons, a Cau d'Orella, històries d'un veïnat. I també avui, dins el cicle de Gaudí, projecció de la pel·lícula Tres Adioses. Serà a 8:00 PM a l'Auditori del Tívoli. De cara a demà divendres es presenta el llibre de Nicole de Josep Miquel García a 7:00 PM al Museu Apel·les Fenosa i també aquest divendres el concert Arrels amb el Quintet Granados en els 250 anys de l'Orgue del Vendrell. Serà a 9:15 a l'Església, com no, a càrrec de Basil Lambrinov i Joan Sancho al violí, en Jordi Roura a la viola, la Mariona Tuset al violoncel i en Miquel González a l'Orgue. Hem de dir que demà en parlarem i recollirem els detalls d'aquest concert. De cara al dissabte 26, el concert del Trio Freixes, que ja hem explicat, això dona peu a aquesta nova edició de la temporada i també dins la celebració dels 150 anys del naixement de Pau Casals. I finalment, ja el dilluns 28 de setembre, s'inaugura l'exposició Horts du Temps al Museu Apel·les Fenosa a 6:00 PM i s'ha dedicat també en el centenari del naixement de Nicole Florença. Actes destacats que anirem recordant i que anirem explicant.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Tot i que ja es va acompanyar la setmana passada, sí, la setmana passada va ser en secció tecnològica amb en Joan Molines, avui dijous sí, ja en la seva especialitat com a òptica optometrista, Sílvia Edo. Molt bon dia.
1: Hola, Pere. Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí, Pere. Tot bé?
1: Sí, sí. Sí, aquí una, de nou amb la nostra secció, que avui, no sé, potser farem un poti-poti.
0: Sí? Bé, ja està bé, una mica de tot, no?
1: Sí, perquè no... Sí, porto coses preparades, però no com el Joan.
0: No, si el Joan, què va? No es prepara res, el Joan.
1: Com que no?
0: El guió el fa per intel·ligència artificial, sempre m'ho diu. El guió el fa la intel·ligència artificial. I ell ve aquí amb l'opuesto, en sèrio, no. Perquè sabeu, així, organitzadet, ben posat, però... Ojo amb el Joan.
1: Ojo. La, podem parlar del, de la, del que veiem i del que intuïm pel que veiem i ostres, aquestes coses.
0: Vaja.
1: Perquè aparenta, no? Vull dir, podem aparentar una cosa i...
0: És veritat, però això passa molt, no?
1: Ja,
0: El que pensem que pot ser o el que pensem que veiem i després és diferent, però això està claríssim. Això també és una condició humana, no? De sempre fer aquest prejutjat de les coses i les persones i pues, tot canvia.
1: I qui et dona aquest prejudici?
0: La vista.
1: No només la visió.
0: Bueno, la visió, la vista i també el background, no?, que portis a sobre.
1: L'aprenentatge. Però sí que la informació que ens entra visualment,
0: sí,
1: tornem a dir-ho, és prou important com per poder arribar a conclusions que moltes vegades sovint són errònies.
0: Són errònies, correcte. Correcte.
1: I no depèn estrictament de portar una bona graduació. Si a més hi veus borrós, imagina't ja, pot passar. Bueno,
0: no parlem d'això avui, eh?
1: No.
0: Seria un bon tema, eh? Però... Seria un bon tema.
1: Bueno, si vols el podem anar introduint entre mig.
0: No, el que hagis preparat i portat.
1: A veure, una miqueta és... Bueno, amb aquesta secció tecnològica, que cada cop que vinc em surto alterada jo mateixa amb mi mateixa...
0: Sí, t'enfades molt, eh? T'enfades molt a la secció.
1: Sí, perquè...
0: No, t'enfades, t'indignes, no? Potser la paraula, indignació.
1: Bueno, una miqueta... És la qüestió és aquesta, és... Com ens podem conformar el ser humà... Des del meu punt de vista,
0: sí.
1: Tot és lògic i il·lícit i d'això. Però com ens podem conformar el ser humà en... Bueno, és que l'evolució és aquesta. Ens manaran les màquines, però l'evolució és aquesta. Perdona, tens una mica de sang, no? Com per dir, és que l'evolució és aquesta. Jo sé que la tecnologia ens ajuda molt, però també sé que el ser humà, com a persona que intenta fer el mínim possible per obtenir el màxim rendiment, doncs que utilitzem la IA i nosaltres deixem d'avançar i d'evolucionar com a ser humans en el posicionament del pensament crític. I el pensament i activar les xarxes neuronals que tenim, que ens condicionen altres coses, que és el moviment, que és el tema de la psicomotricitat i totes aquestes coses. Llavors, surto una... Bueno, jo m'ho noto, i a més alço la veu, perquè és com... Haig de cridar-ho, perquè no puc estar d'acord amb això, perquè va en contra de tota la part de la meva, del desenvolupament psicomotriu i del desenvolupament visual, que recordarem que el sistema visual aprenem a veure del 0 als 6-7 anys, s'està construint. Llavors, també m'indigna anar pel carrer i veure pares i mares amb cotxets i amb nens dins dels cotxets, que aquests nens estan mirant una pantalla de mòbil, un vídeo, dic. I penso, quina necessitat tenen si estem a l'aire lliure, estan al carret i aquí...
0: Tenen tot el món, no?, per mirar.
1: Exacte.
0: Al seu voltant.
1: En aquesta fase de desenvolupament, si privem d'aquestes experiències visuals, psicomotrius, perquè l'experiència visual en aquest cas i psicomotriu és ausent, perquè estem dins del cotxet, però la visual és a l'atenció una pantalla externa. Amb què ens convertirem?
0: No ho sé. Però jo comparteixo en certa manera aquesta indignació, però també hi ha és que no canviarem, ets conscient, que no.
1: Per això m'emprenyo. Per això és com com després ens queixarem. Després, o sigui, la qüestió és aquesta.
0: Ja.
1: I, bueno, aquesta ha sigut una introducció al tema que volia parlar,
0: Encara però... no és el tema, doncs, no. Ja portem dos subtemes, ja.
1: No. És que ja saps que ja podem rendir. Llavors,
0: no, el tema.
1: El tema va en relació amb això que estàvem dient. Per això els he introduït i per això... No, i que la secció del Joan duri molts anys perquè ajuda molt a entendre moltes coses.
0: Sí.
1: Vale? També té tota la seva part positiva, però en el que a mi respecta a la tecnologia en el seu just mesura. Vale? Llavors, el tema que també és un tema que m'indigna.
0: Aquest és el tema ja,
1: Sí.
0: Val.
1: I el començarem amb una pregunta.
0: Vinga.
1: Tu creus que els teus ulls són un producte de supermercat?
0: Home, no. No.
1: Això cadascú s'ha de fer la resposta que... Llavors, si creiem que no som un producte de supermercat, els nostres ulls no són un producte de supermercat... Uh-huh. Perquè comprem ulleres a les gasolineres, als bazars, perquè comprem productes de sanitat de sanitat
0: sí.
1: En grans superfícies. També online. O sigui, si fem aquesta reflexió de perquè o sigui, els nostres ulls, a quina mesura t'importen els teus ulls? Uh-huh. Per comprar productes relacionats amb aquests.
0: Ja.
1: Que no, fora d'establiments sanitaris.
0: Però, perdó, no havia...
1: Sí, no. És per establir una miqueta de debat
0: No, estic molt d'acord amb tu altra vegada. Sempre, la majoria de vegades estic d'acord amb tu. Però també és una mica d'aquesta consciència col·lectiva. Ja no només comprar les ulleres en qualsevol racó, inclús sobre una manta al passeig marítim. Ja començant per aquí, Però és que estem en el... Actualment hi ha gent que se'n va a països subdesenvolupats a operar-se.
1: Sí.
0: Perquè és més barat.
1: Sí.
0: Val? És a dir, partint d'aquí, imagina't quin és el valor que podem donar al nostre cos o a la nostra salut.
1: Exacte. Llavors, aquí jo poso sobre la taula, en aquest cas, el que em correspon a mi.
0: Sí, està clar.
1: Però és veritat, però a nivell de salut, llavors el ser humà ens estem deixant portar per la tecnologia, per la compra...
0: Pel baix cost
1: i tot això, no? Uh-huh. Llavors, la qüestió és... Volem seguir deixant-nos aportar per aquesta tendència, per aquesta evolució?
0: No.
1: No ho sé. No ho sé, perquè potser la pregunta és no, però estem seguint els productes... O sigui, el que ens ve. Quan ens plantegem és que això no podrem canviar-ho, estem dient que sí.
0: Clar, és que estem barrejant el tema salut amb el tema econòmic, i és un tema molt complicat.
1: Vale.
0: Perquè, clar, realment, tots plegats, penso, en termes generals i en el nostre entorn normal i habitual, cada vegada som més pobres. Cada vegada hi ha menys recursos econòmics perquè tot és molt més car.
1: Sí.
0: Ja no dic l'habitatge, però la compra d'un vehicle, la compra diària, qualsevol servei és caríssim.
1: Vale. Qualsevol servei és caríssim.
0: Sí.
1: Cada cop hi ha menys treballs, hi ha més gent a l'atur.
0: Sí, però apostem per la tecnologia, per la intel·ligència artificial, vas per aquí, no?
1: Vale. Llavors, estem entrant en un món que té uns reptes que no sé si els volem canviar. Perquè els reptes, hi ha més problemes de salut mental.
0: Sí.
1: Per què?
0: Cada vegada més.
1: perquè la gent tampoc, és el que dèiem, sí, tampoc no sortim, no fem tanta activitat com fèiem abans.
0: També es diu que realment hi ha un augment perquè la gent és més conscient de salut mental, és a dir, que de problemes de salut mental sempre hi ha hagut i que ara doncs sembla que la gent està més predisposada a explicar-ho i a posar-hi solució. Diuen, eh? Però que hi ha més casos, sens dubte, almenys amb l'adolescència, el jove seguríssim.
1: Exacte. O sigui, què va passar amb el confinament?
0: No, sí.
1: Que la gent no podia sortir, sociabilitzar, anar fora, al carrer, sociabilitzar, moure's i tot això, i per contra es van detectar més qüestions de salut mental perquè estàvem tancats en un lloc.
0: Sí.
1: A més, amb pantalles digitals.
0: Sí.
1: Que el que consumíem era això, i convivència amb els membres de la nostra família, amb una incertesa que no sabíem, perquè les notícies que rebíem eren
0: xungues, sí.
1: Eren xungues que t'anava la vida.
0: Uh-huh.
1: Llavors, aquí es va observar molt aquest augment de salut mental, i possiblement d'aquí vagi sortir que cada cop es donen més compte i tot això.
0: Sí.
1: Llavors, tornem al mateix. Hi ha un problema econòmic, socioeconòmic, però què estem fent al respecte? Perquè, a més, bueno, la intel·ligència, en aquest cas...
0: Però què podem fer nosaltres, Sílvia? Nosaltres, tu i jo.
1: Jo penso que jo estic fent el que puc fer dins de la meva mesura.
0: Que també és cert això, com que hi ha aquesta percepció de com que la meva posició, que és molt ínfima a la societat, no, jo no puc fer res, doncs encara faig menys, no? Una mica com el reciclatge.
1: Exacte.
0: No? És una mica com el reciclatge, fent aquesta mala comparativa. Però clar, que per la nostra part, què podem fer?
1: Conscienciar, i a més, en l'espai que tu tens, bueno, que estem aquí a la ràdio, ens hem de... no alçar de la veu de cridar, però sí que exterioritzar tot això. I per mi un punt important és aquest. Vale, anem cap allà, però puc fer alguna cosa per evitar que almenys vagi més lent? És com aquí jo entraria ara amb el tema de l'augment de miopia.
0: Uh-huh.
1: L'augment de miopia cada cop... bueno, en el seu moment es preveia que el 2050 la meitat de la població mundial fos miop, sobretot els joves, per tots aquests temes de canvi d'hàbits i d'estar més tancats i estar... Sí, hi ha un
0: pito, no? Una alarma, alguna cosa per fora, sí. Perdó.
1: I això, total, que aquesta és la qüestió, però és que crec que hi ha més gent miop al món que no la que ja es preveia. Llavors, podem fer alguna cosa? Doncs, com a mínim, intentar buscar solucions i aportar el nostre granet de sorra.
0: Sí.
1: Clar, jo no puc lluitar contra la tecnologia. Jo no puc lluitar contra el teu pensament de dir és que la tecnologia va així i el món ens hem d'adaptar. No. Jo, en la mesura que pugui, jo només puc actuar sobre mi.
0: Uh-huh.
1: I en aquest cas és indignar-me quan es parla de certes coses i manifestar el que estic manifestant ara aquí. O sigui, fem consciència. Si tu, amb el que estem parlant, fas consciència i fas un petit canvi, ja serà més que si jo m'hagués callat i no perquè
0: clar.
1: Tu estaries en el mateix rol.
0: Està clar.
1: Canviar uns hàbits és difícil.
0: Uh-huh.
1: Que estem en una societat capitalista i que els que ens governen, no sé, aquests...
0: És que
1: no
0: aquest
1: estan
0: és un gran problema,
1: un bon exemple, però el tema... Tenim un problema econòmic, però també a la vegada cada cop hi ha menys gent treballant.
0: Mm.
1: No sé si... conseqüència de la tecnologia o no, jo aquí no vull entrar en aquest tema perquè no he buscat dades, però és que això es retroalimentarà.
0: Uh-huh.
1: I cada cop serem més. Uh-huh. Que estarem sense feina.
0: Yeah.
1: Hi ha un augment del sedentarisme, això fa que,
0: la
1: salut en general sigui pitjor, i si a més tenim el concepte de salut que és de supermercat.
0: Sí, sí, clar, és que estem tocant molts, molts temes, eh? Estem això, tractant la salut, la tecnologia, l'economia, una mica tot, és cert, però amb el Joan ho hem explicat moltes vegades, que, hi ha un, que realment està havent-hi un canvi de paradigma de la pròpia humanitat, que és molt heavy, això. Perquè tot això està canviant, clar, i estem canviant factors importantíssims i que l'evolució ens ha portat fins aquí, però cada cop i volta, que l'estem parlant de, no, d'evolucions de milers i de milions d'anys i que ara estem patint en molts pocs anys, perquè l'augment de miopia de quan estem parlant, que estem parlant de 10, 20 anys tira molt llarg.
1: Sí.
0: No, és molt heavy, no? Que només en 20 anys ja tinguem una primera conseqüència del consum de les pantalles. Ja dic, el consum directe físic, ja no dic el contingut o el que suposa això a nivell laboral i tal, sinó ja només físicament utilitzar pantalles ja ens està portant conseqüències físiques.
1: O sigui, utilitzar pantalles, però és que aquestes físiques a nivell de miopia, però és que aquest augment de... d'augment de miopia, en aquest cas que parlem d'ulls i de salut visual i tot això, no és només, no vull que es relacioni només del fet de mirar una pantalla, sinó és que mirar una pantalla suposa un hàbit d'una postura X, que també estem veient que els adolescents i els joves estan tenint més problemes d'esquenes, de cervicals, de tensió muscular, perquè el fet d'utilitzar una pantalla és d'estar quiet i normalment l'utilitzem més a l'interior, no sortim a fora. És que és una conseqüència...
0: Sí, sí, és una
1: de
0: cadena, és una cadena.
1: Per
0: una
1: això
0: cadena,
1: està cadena. Involucrat tot, moltes coses. Mm. Llavors tu no surts a fora, a l'exterior, que és un dels fets que ajuda a que la miopia no augmenti, perquè si estem a l'exterior la retina perifèrica està treballant, cosa que si estem a l'interior i fixant només una pantalla, no, la que treballa més és la retina central. Vale? I per això quan vas amb un cotxet veus uns pares, jo encara no m'he atrevit a nivell de carrer de dir-li als pares, però què esteu fent? Perquè m'espero que millor...
0: No, no ho facis. Jo no ho faria, almenys.
1: D'això, però... ostres, no, però a nivell de dir, de conscienciar i de dir, escolta'm, què esteu fent? Sou conscients de què esteu fent, això? Hi ha alguna manifestació?
0: No sé. No sé què està passant, però ja fa rato que pita fins acabarà la bateria del cotxe, aquest bon senyor o senyora.
1: Però cada cop és més fort. No sé si s'escolta per la...
0: Jo penso que us deu escoltar, sí. Perdoneu, però disculpes a l'audiència.
1: És que estem sentint un...
0: un pito tota l'estona, que va venint i com si algú estigués això una manifestació o algú no pot sortir del pàrquing, que també pot ser, Que recordem, aquest és un pàrquing limitat i restringit. Però molta gent aparca perquè sí. I a vegades es troba que no pot sortir perquè...
1: perquè hi ha algun cotxe mal aparcat.
0: O a vegades els cotxes que sí que estan autoritzats no poden aparcar. Bé, és igual. A veure si para. Perdoneu.
1: Això és el directe i això és posa l'ambient. El tema és aquest. Si estem escoltant un soroll que ens està... interferint en o sigui, està dividint la nostra atenció a el que estem fent i amb el soroll que estem sentint.
0: Sí.
1: Mira, ara t'explicaré... Sí, ara parat, però ara t'explicaré també el tema aquest de la importància de la visió, ¿vale? Aquí, en aquest cas, perquè estem asseguts i estem parlant.
0: Sí.
1: Però no t'agafa la tentació d'aixecar-te i mirar per la finestra?
0: No fa estona que ho estic pensant.
1: Doncs imagina't com els sentits...
0: sempre va cap a la vista.
1: Cap a la vista
0: per confirmar-ho, no?
1: Ai, ja està.
0: Clar.
1: Sí.
0: Hosti, mira, un gran exemple, improvisat, però un gran exemple.
1: És que funciona així. De fet, el sistema visual en si, per això va més enllà de hi veig i no veig.
0: Ja.
1: El sistema visual... sobretot en aquestes etapes dels 0 als 6 anys, és l'integrador de tota la informació que arriba a través dels sentits i ho integra. la informació que ens arriba de fora. En aquest cas estàvem escoltant una bocina de cotxe que estava pitant i ens estava ens ha cridat, ens ha tret atenció del que estem parlant perquè estàvem pendents d'aquesta bocina.
0: Sí.
1: Llavors, clar, què passa amb els nens amb dificultats d'atenció i tot això? Doncs passa això, que si hi ha alguna cosa que em crida més l'atenció, si millor haguéssim sigut un nen amb dificultats, o un nen, una nena amb dificultats d'atenció i en moviment, segur que ens haguéssim aixecat i haguéssim anat a la finestra.
0: Segur, segur.
1: I això és el que passa en una aula.
0: Clar.
1: Això
0: és un altre tema. Si entréssim a les aules o si entrem a les aules, sí que ja és una altra qüestió, un altre tema.
1: Vale. Llavors, la qüestió, avui ja t'he dit que era un poti-poti, però no sabia que seria tan poti-poti. Però és que clar, jo és el que, amb la tessitura que em trobo, jo no puc pensar només que la visió és posar o no ulleres.
0: No, clar, és molt més ampli. Bueno, això sempre ens ho has defensat des del minut zero del primer programa, que fa 12 o 13 anys que vas començar. No?
1: I a més estic estudiant, i a més estic observant,
0: sí.
1: I a més d'això, o sigui, més certesa, clar, ho confirmo. Però és que llavors, clar, és que la meva ment se m'ha anat, bueno, com avui, el que està passant aquí, perquè una cosa em condiciona una altra, i llavors és difícil separar i resumir que el sistema visual només és que hi vegi bé amb ulleres o sense ulleres, és molt trist, molt pobre, perquè en el fons, és el que et dic, el sistema visual el que fa, i sobretot en les primeres etapes, és fer l'integrador de la informació que ens arriba de fora amb el nostre cos, ho porta al cervell, i el cervell dona les ordres pertinents de moure'm, no moure'm, del pensament, de la percepció. A partir de les experiències que jo visc, el que deies tu del que tinc allí associat, després amb el temps ja hi ha una connexió més directa. Però primer hem de fer aquest primer pas. Llavors, si ens privem com a humans, si ens privem de tenir experiències en moviment, ens privem d'estar a l'aire lliure, ens privem d'estar en moviment, jugant, experimentant, veient, escoltant, i tot això, ens estem privant de moltes coses, i una d'elles és de tenir un sistema visual integrat, eficient i eficaç.
0: Val, ostres. Vaja. Oida. Pues un tema per reflexionar una vegada més. Feia dies que no fèiem aquest tipus de reflexions.
1: Ja te digo.
0: Perquè veus, estàs més tranquil·la aquí. En la teva secció estàs més tranquil·la.
1: Sí,
0: i això
1: sí.
0: Permet fer aquestes reflexions una mica més amb calma.
1: Sí,
0: no?
1: sí, clar.
0: Com
1: bueno,
0: és el cas?
1: És, l'altra secció és la del Joan,
0: no,
1: llavors
0: és cert,
1: hem d'anar en la tònica aquella, llavors ja intento entrar en la tònica, però clar, i aquesta part no tan més creativa d'hemisferi dret, tan lineal, i d'això que és un aprenentatge per mi.
0: Mica en mica.
1: Sí.
0: Molt bé. Deixem-ho aquí, Sílvia?
1: Sí, perfecte.
0: Deixem-ho aquí, que ja arribem gairebé allò al final d'aquesta part del programa. Gràcies, ens retrobarem un cop al mes, no ho hem dit fora d'antena, però mantindrem aquesta cadència, no? Més
1: de
0: o menys.
1: De moment sí, perquè amb tantes
0: coses que
1: tinc i, bueno, això,
0: doncs,
1: de moment
0: seguirem,
1: això.
0: Si et sembla, d'aquesta manera, i un cop al mes almenys, doncs, parlar d'aquestes qüestions que ens aportes i d'aquestes reflexions que ens portes, a banda de la participació que continuaràs en la secció del Joan, eh?
1: Sí.
0: Gràcies, Sílvia.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: A més, un espai... No m'he equivocat, perdó. Ara.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera i última part de programa a partir d'aquí, després d'aquest butlletí que ens actualitza la xarxa de comunicació local i que ens porten ja aquests 4 minuts que passem de les 11. Tornem al 107.1 de l'FM. Recordem que avui és dijous, que avui és 24 de setembre i que aquesta és l'edició al programa número 4031. Gràcies per ser-hi i gràcies per seguir amb nosaltres. Una tercera part que avui dijous encapçalem d'una manera ben especial, pensem, perquè bé, és un punt prou mediàtic i se n'ha parlat moltíssim des de moltes vessants. Estem parlant de vessant cultural i musical, sobretot. I són els Lax & Busto, el grup del Vendrell, allò per excel·lència, que sabeu que estan d'aniversari, estan celebrant 40 anys del seu naixement com a grup musical. I això ha fet doncs, que torni la veu d'en Pemi Fortuny amb una gira que encara queden uns quants concerts en aquest 40 aniversari, entre altres coses. I que moltes excuses i moltes coses a preguntar justament a una representació del grup com són en Pemi Rovirosa i en Pemi Fortuny. Hem parlat amb ells i és aquesta conversa que escoltarem ara de seguida. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades per aquests canals habituals. Via WhatsApp 686-0101 o telèfon 977-15-70-69.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: més, un espai ben especial, ja l'intentaré explicar-ho, per moltes raons. I també perquè, no sé per què, tinc la sensació de que els hi devia una entrevista. Estem parlant dels Lax'n'Busto, dels 40 anys de Lax'n'Busto, i, evidentment, ens acompanya una bona representació dels Lax'n. En Femi Rovirosa, Femi,
1: hola,
0: com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: No, gràcies a tu, home, i tant.
0: I el Femi Fortuny, com
2: hola,
0: estàs?
2: Bé,
0: sí?
2: Bé, sí.
0: També un plaer que ens acompanyis.
2: Els Pemis del grup.
0: Correcte, els Pemis, dels Lax'n'Busto.
1: Són com els Javis, però els Pemis.
0: Ostres, doncs mira, que estan tan de moda, també els Javis, sí, és una bona comparativa. Ostres, mira, a veure, que això no va de mi ni molt menys, però és que ara ho deia. Dic, ostres, tenia la sensació, dic, és que he de parlar amb ells, tinc ganes de parlar amb ells, vull parlar amb ells aquests 40 anys, etc. Però també aquesta sensació de dir, de debò, no vull molestar. És que jo suposo que ha sigut uns mesos i un estiu molt intens per vosaltres, amb gira, amb celebracions. Heu treballat molt, heu tocat molt, i també aquesta sensació de dir, ostres, no sap greu molestar-los. Sincerament, això també, els mitjans petits ja ens passa, també ho he de dir, Però ja està, aquí està, ho hem complert.
1: Sí, però pensa que per nosaltres, ja, els mitjans petits són els que ens van fer créixer i ens van ajudar, sí. I quan nosaltres vam iniciar tot això,
0: clar,
1: gràcies als mitjans petits vam poder anar arreu de Catalunya.
2: Gràcies, i van apuntar.
1: Sí, sí, més o menys. Sí, més o menys.
0: De fet, Tami, tu vas treballar en aquesta casa.
2: Sí, vaig estar uns quants anys aquí.
0: Imagina't.
2: Quan es va fer, diguem, fixa la televisió,
0: sí,
2: abans només s'instal·lava per la festa major i la fira i
0: sí,
2: tal.
0: Sí, sí, sí.
2: I ara, doncs, i en aquell moment, doncs, es va creure oportú de poder crear una televisió local, que fèiem setmanal, una programació setmanal.
0: Clar.
2: I bé, vam crear una cooperativa i va ser una experiència molt enriquidora per tots nosaltres.
0: De fet, vas deixar de treballar aquí a la televisió perquè ja Lax'n'Busto començava allà a córrer fort, ja.
2: No, ja corria fort. El que passa és que tenia els hiverns. Tenia els hiverns que també es pluja i tal, i fotia fred i allà hi havia molt de caliu. Amb tota l'experiència que tenim, hòstia, vam aprendre. I allà vaig aprendre un ofici, també. Allà vaig aprendre a fer animacions amb 3D. I sí, que després vaig fer el CD-ROM de l'Enciclopèdia Catalana, vam fer allò, tota la part científica i cultural,
0: sí.
2: I tal.
0: Ostres.
2: I va crear, doncs, una afició i un ofici nou, no?
0: Que bé.
2: Per passar els hiverns.
0: Exacte, per passar els hiverns. Clar, l'audiovisual ha canviat molt en aquests 40 anys, em atreviria a dir, o gairebé 40 anys en aquest canvi que vas fer. Musicalment, tu creus que també, no? Han canviat molt les coses, no? O no és tant com semblaria?
1: Bueno, la tecnologia sí que ha influït molt, llavors les noves tecnologies, no?, en què tot vagi molt més de pressa i la gent es pugui autoproduir molt més fàcilment que abans, no? Però al final la música és la música, no? I al final el que arriba, arriba, i el que no arriba, no arriba, i si ho tens, ho tens, i si no ho tens, no ho tens, no?
0: Això és veritat.
1: Aquesta és la gràcia, no? Sí que és veritat, doncs, que amb aquests 40 anys han passat per molts estils, per moltes ratxes i moltes modes diferents, de diferents estils, però l'essència és la mateixa, no?
0: Sí.
1: S'ha de dir que avui en dia, almenys per a Catalunya, que és del que podem parlar nosaltres, sí que és veritat que ha evolucionat molt, hi ha molts bons músics, hi ha un músic molt estudiat, hi ha gent jove que toca de l'hòstia, no? Però, i cosa que no hi havia abans, no? I que costava una mica més. Potser la nostra generació va contribuir una mica més a normalitzar i a fer un circuit on es poguessin fer concerts i tocar més, però al final la música, el que és la música, l'essència és la mateixa, no?
0: No canvia. De fet, altra vegada, no fa l'efecte, fa segurament 40 anys, la música era en directe, no? On la música s'escoltava. Sí, que els discos és lògic, però on es gaudia al 100% era en directe als concerts. Amb els anys va anar com variant, no sé per què, no? Potser no era tan d'això, i ara ho torna a ser altra vegada. En l'època, no, de les xarxes socials i tot plegat, veig que altra vegada la música en directe, festivals, torna a estar al cap de món.
1: Sí, el tema festivals és una moda que fa des de fa uns quants anys,
0: sí.
1: No gaires, però...
2: Jo que vinc de fora, i he estat fora molt de temps, i el que m'he vist és un gran canvi, i he vist que tots els grups que han anat sortint i tal estan fent més un espectacle que un concert.
0: Ja.
2: Llavors aquí entren les pantalles, els focs, sí, artificials, el no sé què, tal qual, els mòbils mirant-se tot això per veure després de casa i no veure en el directe.
0: Clar.
2: I...
1: els sons pregravats.
2: Sí, els sons pregravats. Sí, coses que d'allò,
0: les tablets.
2: Una persona que t'està dient el que has de fer dalt l'escenari. Nosaltres, precisament, aquesta gira estem fent tot, aquestes dues gires estem fent tot el contrari, que és arribar allà com si el local d'assaig, ni claqueta ni res, el Jimmy es posa la bateria, enxuga les guitarres, el micro,
0: com ho
2: és el que sabem fer nosaltres.
0: Sí, sí, sí.
2: I això, hi ha la part humana, diguem, que jo crec que no pot vèncer mai a tota la part artificial o que envolta la música. El que passa que, vull dir, és molt lícit que tothom doncs, pugui fer servir tota aquesta tecnologia i gràcies a aquestes coses va evolucionant i es va arribar a altres llocs.
0: I tant. Tornem als 40 anys, perdoneu. Més que res, m'agradaria preguntar-vos per sensacions, no? Què ha significat? Sí que és cert que l'Axel Busto, en principi, sempre hi ha estat, amb canvis importants i amb algunes pauses, com aquesta darrera, però no hi ha hagut mai una dissolució anunciada de l'Axel Busto, que no?
1: Mai a la vida.
0: No. No hi ha hagut l'últim concert de l'Axel Busto.
1: No. Hi ha hagut parades tècniques, que diuen, no? Sí. Stand-bys, no? Que diuen, sí. Però no, nosaltres no hem parat mai. Sempre, al llarg dels anys, no?, han anat passant una sèrie de coses doncs, que, bueno, t'han fet prendre unes decisions. També quan portes tants anys i tants concerts i tants discos i tantes maneres de fer, també et vols prendre amb calma més les coses i disfrutar-les més.
0: Clar.
1: I a vegades, últimament, el que sí que tenim molt, i fins i tot des que ha arribat el premi, és que les coses flueixin de forma natural, no?, que ens contagiem nosaltres mateixos, no sé... Jo recordo quan va fer el disc al Polièdric, el Penny també hi va participar. Veníem d'una aturada de 3 anys, que havíem parat el 2016, i va sorgir la idea de fer un disco amb diverses veus, amb cançons noves però amb diferents cantants. Hòstia, parlem amb el Penny, a veure si vol tal. I hòstia, va ser una cosa que no ens vam adonar i ens vam anar a contagiar i vam passar una experiència genial, que ens vam passar una experiència curta, molt intensa i molt xula. I pam, tornem a parar. I llavors, de forma natural, bueno... entre cometes natural forçada el que desapareix el desembre de fa un parell d'anys i ens proposa els concerts
2: precisament ara farà 2 anys
1: i aquí estem,
2: aquesta època.
1: Sí. Però de forma natural ho estem disfrutant, no tenim cap mal de cap en aquest sentit i jo crec que ara el que ens toca és això.
0: Molt bé. Això potser ho donarà la maduresa també s'ha de dir.
2: Suposo. Algo ha de tenir.
1: Segurament.
0: No, ho dic jo, ho dic en conya, perquè és evident que l'energia no l'heu perduda, L'energia vital musical no l'heu perduda, No. I la física tampoc, no?
1: Bueno, la física ja podríem discutir.
0: No entrarem per aquí. És obvi que ara quan us demanava aquestes sensacions d'aquesta tornada, ho he de diferenciar, però una banda pel Pemi Rovirosa, ja anirem cap a Pemi Fortuny, Continuo amb tu, Pemi, però tot i així, tot i que també tu musicalment no has parat mai, perquè sempre has estat embolicats amb molts projectes, molts dels quals també has vingut explicant aquest espai, cosa que agraeixo moltíssim.
1: Clar, i jo a tu.
0: Suposo que també és... Clar, recuperar el projecte així en majúscules, com està sent ara, també és recuperar moltes sensacions, no? Suposo.
1: Sí, jo puc fer 2.000 milions de projectes, però com el que sento quan toco amb l'Axel Busto i quan estic amb l'Axel Busto, és... L'Axel Busto és casa. És casa. És, jo pujo a un escenari i faig rag amb l'Axel Busto i... És molt difícil d'explicar en paraules, no? El carinyo de la gent... Les cançons, tenim la gran sort de ser un grup que puja en un escenari i pot tocar 2 hores amb totes les cançons conegudes, amb el bon rotllo que tenim, la seguretat i la confiança de tocar perquè ens coneixem molt. Nosaltres anem sense metrònom, sense res disparat, sense res digital, i ens coneixem perfectament, no? Un dia toquem millor, un dia toquem pitjor, però sempre funciona, no?
0: Sí.
1: És una... Que bé.
0: Pemi, això tu, suposo que amb tu sí, no? És a dir, recuperar aquestes sensacions i emocions, suposo. Tot i que també és això, anar fent col·laboracions, musicalment també has participat en altres projectes, almenys com a cameos, no sé com es diu en música, però així recuperar...
2: Jo dic metasaques. Perquè s'ha convidat una cançó, entre dos.
0: A banda d'això, recuperar, sobretot la gira, no?, que també té aquesta particularitat, no?, de qui us agrada tocar, recuperes la gira, recuperes el projecte, i suposo que també, no?, emocionalment tot torna, també, no?, Pemi?
2: Sí, no. De fet, el primer concert que vam fer a l'Utegas, que era per la ràdio que havia muntat
0: així,
2: que se'ns en va anar de les mans tot plegat, o sigui, va ser allò. Vam proposar i no quedaven entrades per la gent que havia col·laborat en el projecte les pogués comprar. I bé, va ser tot allò una mica... I vaig arribar a 2 concerts. Després també pensava, Hosti, dos concerts seguits, no sé si els aguantaré, perquè com que faig metesaques només... Doncs clar, pensava, hosti, dos dies seguits, i bueno, de dues hores de concert. I bueno, jo vaig fer el cor fort, i sí, llavors el que em va passar molt és que, clar, de tant de temps de veure això, de veure tantes cares conegudes, de cares conegudes i oblidades quasi, segons clar. Aquí... I jo recordo els dos primers concerts, hòstia, veu, i encara em passa segons com, hòstia, veus amb algú i tal, i hòstia, de què el coneixia aquell? I comença a veure, hòstia, la lletra. I després un altre, hòstia, veus amb algú que t'estimes molt i tal, i hòstia, comença a caure la llàgrima. I veus els fills nostres i tal, que estan allà. Se'm va presentar la Sara un dia allà a cantar al davant meu, la seva filla, la primera filla, la de la cançó, del Dolces de Sal.
0: Sí.
2: I se'm planta allà al davant. Sí, em vaig posar a plorar com una cara. Se'm va anar la lletra per tot arreu. Així, clar, són coses molt emocionants.
0: Clar.
2: I això al final s'ha estat transmetent al públic i el públic després veus com s'emociona i com viu els concerts, com torna 20, 30 anys enrere o 40 i veus la reacció de la gent... Veus nens de 12 anys amb un cartell que posa Jimmy i dones les baquetes. I veus avis mirant. Allà a Jornada hi havia una iaia.
1: Sí, sí.
2: Aquí. I després veus gent que ja són avis, diguem. I, hòstia, és que no... Una cosa que, tal com ho hem deixat fluir, com ha fluït i la manera que ha fluït i el resultat d'aquesta fluïdesa... Doncs, sí.
1: Tenim la gran sort de... i el privilegi de ser un grup que la seva música ha entrat a casa i ha anat passant de pares a fills, en molts casos, no? I és el que diu el Pemi, no? De l'emoció d'algú que també et venia a veure abans i que ara ho està revivint, però a la vegada li està ensenyant al seu fill, no? Mira que guai que era, això ho feia jo quan era jove, tio. El seu fill està vivint com el pare i és molt emocionant, no? S'ha de dir que musicalment va ser molt ràpid. Va ser el primer dia que ens vam trobar, ens vam posar a tocar...
2: Sí, sí, vam assajar dues hores, menys del que dura el concert.
1: Si no haguéssim passat 15 anys.
2: Sí, sí, sí.
1: Va ser... Sí, fins i tot el Pemi ho diu, que comença a cantar les cançons i surt sol, no?
2: Sí, sí. A mi el que em costa les que cantava el Salva.
0: Ah, clar, perquè són les que s'ha hagut d'aprendre.
2: La memòria RAM falla, però el disc dur encara dura.
0: No, augmentar el disc dur sempre costa més que mantenir-lo, és cert, és cert.
2: Sí, exacte.
0: Ho has trobat arribar a faltar per això, Pemi, o no, en aquests 15 anys que no hi va ser-hi?
2: Estava amb altres coses i amb projectes molt d'allò i estava en un altre món, totalment i no hi pensava i després bé, també quan he tornat cap aquí així sempre m'han convidat aquí i allà no sé què per estar al món. El que passa que clar, era una mica allò d'arribaves allà i t'entries al pujador anem cap a casa i no de la manera que ho estem fent ara, no?
0: Sí, que bé.
2: Llavors sí que fins i tot, mira, vam estar dos anys fora per la pandèmia, vam estar vivint fora, ens van enganxar en un altre país. I arribant a l'aeroport, el meu fill tenia 5 anys, i em ve un noi i tal, a mi, hòstia, podia fer una foto amb tu i no sé què. I el tio se'm va quedar mirant el meu fill i diu, papi, tu ets famós? Perquè ell no sabia res.
0: Clar.
2: No sabia res. Llavors, també, per això va valgut la pena això, no? Tots tenim el Jesús, ell, tots tenim els nostres fills... El Jimmy, que té les nenes i els nòvios de les nenes.
1: Sí, clar, bueno, tots tenim una mica de tot.
2: Ens hem posat un family manager, aquest una persona que se cuida de la família, que sigui acomodat, a posar-los al concert on han d'estar, que els hi porta les begudes, no sé què, tal qual.
0: Està bé.
1: Sí, perquè va ser una de les claus, quan vam iniciar tot això, de poder-ho fer en família. Perquè una de les coses que ens feia moltíssima il·lusió és que els fills petits, que no havien arribat a veure mai les en Busto, sobretot amb en Pemi, però bueno, ni amb en Pemi ni amb l'altre, perquè l'única que va veure una mica el Salva va ser la meva filla a l'Arizona, que ara té 15 anys, però que ni se'n recorda del Salva perquè tenia 5 anys.
0: Sí.
1: I hosti, ens feia molta il·lusió els petits que sempre havien o sentit a parlar a casa o que els germans grans li havien explicat, que ho poguessin viure i realment, bueno...
0: Ostres, que bé.
1: Sí, flipant, s'ho passant.
0: De fet, us
2: ho diria...
0: Home, clar, això sí. De fet, us vull preguntar, és a dir, que és obvi també que, diguem, l'entorn musical, els seguidors, tal, us han rebut molt bé, com si no hagués passat res o cap pausa, i de debò que també us volia preguntar, dins-nos paràmetres que m'ho haguéssiu explicar, que és una mica el vostre entorn més proper, en referència a això que ara m'heu contestat de la vostra família, que suposo que també, bueno, ara ho heu dit, que també ho estan vivint d'aquesta manera molt especial i que també deieu que és, bueno, és un valor, no?, de tornar altra vegada a primera línia de la música. No, de poder compartir-ho amb els que potser quan al seu moment eren molt petits i no podien fer-ho,
3: A mi personalment m'omple molt que vingui, la família a veure'm els concerts i estiguin amb mi, i és un nexe d'unió entre nosaltres, que nosaltres quan estem de l'escenari sabem que estan ells junts.
0: Clar.
3: És una cosa molt maca, la veritat, és que a mi personalment m'encanta.
0: Sí, està bé.
3: O sigui, hem passat d'uns anys frenètics de fer concerts i concerts i concerts que no volíem venir mai, no?, perquè estan cansats de nosaltres i de que sempre estiguéssim fora de casa, a voler venir tots els bolos. Bueno, de fet, jo a la meva filla, si es perd un bolo, li agafa una depressió.
2: Són reunions familiars. Ens
0: trobem tots. Que suposo que això fa 40 anys, no us imaginàveu que passaria. És a dir, no? el poder involucrar una família, o poder, això que esteu explicant ara, no?, poder compartir-ho i viure-ho amb la pròpia família, fa 40 anys i pensar-ho,
3: Fa 40 anys, ja t'ho dic jo. Fa 40 anys no sabíem...
2: No, fa 2 anys. Sí. Fa 2 anys no ens pensàvem.
3: Que estaríem així.
2: Que estaríem així ara mateix.
0: Sí, exacte.
3: Clar, penso que nosaltres vam començar a deixar les nostres feines i a viure una mica pròpiament de la música i del grup tocant, però durant molts i molts anys, sempre amb una incertesa de que no sabies quan duraria, si l'any que ve tornaríem a tocar, si els agradaria a la gent el següent disco. Això és un món complicat,
0: sí,
3: en aquest sentit.
0: És complicat,
3: perquè, i també veus grups que estan aquí i després desapareixen. Sí. I bueno, nosaltres hem tingut aquesta sort, que jo crec que no és que ens ho hagin regalat, no? Perquè crec que el que ha sortit de nosaltres sempre és que ens hem estimat molt el fer cançons i la manera de fer-les, el que transmet, el que diu, i això, jo, si n'hi ha
2: jo
3: algun secret...
2: Jo quan he cantat coses fora de casa, fora del grup, m'he sentit estrany, perdona. Uh-huh. M'he pensat, no sé, he anat a gravar alguna cosa amb algú, tal, però un cop fins i tot aquestes cançons, això que et deia del Salva, que quan me les vaig cantar, hòstia, semblava que me les haguessin fet per mi, saps?
3: Sí.
2: Vull dir que... Hi ha una confortabilitat, que clar, hi ha un bagatge al darrere que fa
0: I escolteu-me, també us ho pregunto així en proximitat, és a dir, suposo que sou conscients, des de fora ho sou molt, i és a dir, de ser un referent musical del país, de la música en català, del record en català, no sé, això deu pesar. O no? Jo, si sou sincers.
2: O sigui, jo no em vaig a dormir pensant que sóc un referent musical del país.
3: No, jo de fet encara m'adormo pensant que sóc un músic mediocre, saps? Que no, encara...
0: Això com el síndrome de l'impostor, li diuen això, eh?
3: No. Sóc conscient i som conscients d'on ha arribat,
2: sí,
3: perquè ara podríem estar 3 hores aquí explicant anècdotes i fets
2: i
3: des de gent que ha posat en el seu testament o en el seu funeral o en el seu naixement, o gent que ha tingut els seus fills, els hi ha posat noms de cançons nostres.
0: Sí.
3: Hi ha infinitat de coses que ha passat que ens fan ser conscients d'on ha arribat la nostra música, no? Però no és un pes, és un disfrute.
0: Sí, quan deia pes, em referia pes a aquesta consciència.
2: Jo el que penso és que si el que hem fet ha servit per alguna cosa, ha servit per il·lusionar el jovent, per fer de músic, perquè hi haguessin més sales, que això no sé si s'ha fet o no s'ha fet, s'hauria de mirar. Però sí que hi hagi tots aquests instrumentistes que van amb aquestes grans escoles que hi ha, que acaben triomfant a nivell mundial, no? com alguns han fet. Si ha servit per alguna cosa, jo estic superagraït. El que passa que ni puc ser conscient ni d'allò. Nosaltres el que simplement hem fet és mirar pel nostre grup, tirar endavant i treballar amb el projecte que nosaltres tenim. Després, si això crea aquests efectes secundaris, diguem, doncs
0: millor que millor. I la pregunta també és obligada, a partir d'aquí què passarà? Ara quan acabeu la gira dels 40 anys?
3: El desembre d'aquest any.
0: Encara queden mesos,
3: ens queden 2 concerts.
0: Clar.
3: Ens queda el 31 d'octubre a Montmeló i el 19 de desembre a Girona.
0: Molt bé. Què passarà després d'això?
3: Bueno, com t'he dit abans, o sigui, ens agrada molt, estem en una onda de deixar fluir les coses, no? Suposo que acabarem la gira, parlarem, què estem, no sé.
0: Sí?
3: Pot ser que parem, pot ser que fem alguna cosa més, pot ser, no sé, no tenim...
0: No ho voleu dir o no ho sabeu?
2: No ho hem parlat.
3: Home, evidentment, han sortit coses, potser l'any, hòstia, no ho sé, ja ho parlarem, no sé, jo no tinc ganes d'això, tinc ganes d'allò, no sé.
0: Val.
3: Anem a veure. No, no tenim res clar, per, o sigui, si no... Si...
2: Ja, no, no, no, no, no, diríem, la veritat és que...
0: Ens ho diríeu, eh?
3: No, no, sí, no, no pots dir res. No, no, és que no ho sabem ni nosaltres, de veritat. Però bueno...
2: De moment estem disfrutant d'aquesta gira, que és fantàstica, i estem, bueno, sí, i estem acabant. Sí que et puc dir que l'altre dia, sortint de l'escenari, pensava, hòstia, això s'acaba, nen.
0: Ostres!
2: Saps? Sí? S'acaba la gira.
0: Bueno, clar, aquesta gira que...
2: Hòstia, ja queden
0: que
2: dos intensa. Concerts, saps?
0: Clar, perquè això té una gira gairebé de dos anys, no? Veu fer concerts fa dos estius, per entendre'ns. Sí. Ja vau fer alguna cosa amb el concert solidari, eh? Amb el PEM i tot plegat. Sí. La gira dels 40 sí. anys, allò important, ha sigut aquests darrers mesos, amb aquest darrer estiu, sobretot. Però això, que ja són... Heu fet molts bolos, els teniu comptats?
2: No, no, 30.
3: Sí, són uns 30 bolos, però... No et pensis que són tants, no?, per repartir en dos anys.
0: Clar.
3: No és la intensitat. El que sí que volíem era fer-ne no molts per no cremar-nos.
0: Val, sí.
3: Fer que siguessin xulos, que fossin pagant entrada, per dir-ho d'alguna manera, perquè sí. Nosaltres el que volíem era fossin concerts macos, ben fets, i amb el públic et vingués a veure tu.
0: Clar.
3: I el que sí que hem deixat de fer són festes majors, més que alguna puntual que han fet amb pagament d'entrada.
2: No, i el que hem tingut de bo és que fora de dos o tres, que potser han sigut els que més he disfrutat, segons
3: sí,
2: com,
3: sí,
2: és els més petits, però sí que hem anat a grans festivals. Mm. Llavors, ostres, te'n vas a Cap Roig i al cap de dos dies hi ha el Brian Adams, no sé, m'invento. I tens el mateix tracte, vas a sopar al mateix lloc, no sé què, el camerino és el mateix, un sofà blanc allà, saps? I el tracte de tothom. Llavors, hòstia, això disfrutes, perquè te sents un rockstar després de tants anys i tantes festes majors.
0: Però el que dèiem abans, eh?
2: Sí, és com quan voles molt amb turista i després un dia voles amb pista i dius, hòstia, i si ho de volar tants anys i quan ja tens punts i mira...
3: I si ho arrodoneixes venent totes les entrades...
2: Sí, no, llavors, ja, sí. Tothom content, els organitzadors contents...
0: Sí, i tant, ostres, que...
2: Això no té preu.
3: I després una altra cosa que s'ha de dir, que hem comptat amb un equip tècnic i humà espectacular, no?, tots els anys.
2: Sí.
3: Des del manejament fins al...
2: Sí, però s'ha transmès tot. O sigui, tot ha fet que...
3: Llum, so, manejament... Tot ha sigut... Hem creat una família molt xula que ens hem anat acompanyant entre nosaltres molt bé.
2: Suposo que més d'un també dels tècnics pensava, això s'acaba.
3: Té la graneta, que t'ho dic jo.
0: Estarem... Sí que és la frase típica i tòpica d'una entrevista. Estarem pendents, o seguirem la pista. Lògic que ho farem, perquè és lògic que ho hem de fer. Escolteu-me, molt interessant, ens hem deixat moltes coses. Tinc moltes coses apuntades. Ja. No n'he dit a cap. Sempre ho dic, i és veritat, anirem quedant, no? Ara, sí. Quan acabi el desembre, a veure què passarà després.
3: I
0: parlem, no?
3: I tant.
0: I conversem.
3: Quan vulguis, i nosaltres... Sí, a la que sapiguem alguna cosa ja t'ho farem saber.
2: No tenim a prop.
0: Exacte.
2: Sempre hem d'anar a Barcelona.
0: Exacte, imagina't. De comarques es fan moltes coses, també.
3: Sí.
0: Penis, moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una fortíssima abraçada.

0: invita a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 PM, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I
4: stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
5: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: ...977-15-70-69... telèfon de directe, a la vostra disposició a partir d'aquí. 977-15-70-69... i durant tota l'estona del programa teniu a disposat el correu electrònic. El WhatsApp, el 686-101-101. Des que comencem el directe, missatge de WhatsApp 686-101-101... i potenciem ara que estem en participació. I en qualsevol moment del dia, el correu electrònic, diem-ho bé, calaixera@rtv-alvendrell.cat. I va, que tenim ja les primeres trucades. Un dia més. Bon dia.
6: A veure si entro jo, Pere.
2: Jan Papalet, ets vostè, sí senyor.
6: Bon dia, doncs.
2: Què tal, com estàs?
6: Pues mira, molt bé, igual sí. Que tu, no, quant any.
2: Anar fent, no?
6: Avui, Pere, m'agradaria dedicar una cançó per la nostra reina, per la Montserrat.
2: Sí.
6: Perquè segur que ens està escoltant, no?
2: Segur, sí.
6: I m'agradaria dedicar-li una cançó que canten la Glòria Lasso, de Vilafranca, i el Luis Mariano, Canastos.
2: Glòria Lasso
6: i Luis Mariano, i canten Luis... una cançó que es diu Canastos.
2: Vale,
6: i
2: ja
6: això a ella li agradarà perquè és de l'època nostra. Eh?
2: Molt bé, Canastos. Doncs vinga, l'apunto, la buscaré de seguida, ja sé quina és, i la posem, cap problema.
6: Molt bé.
2: Fantàstic.
6: I tu ja saps sempre, visca totes les calaixeres i calaixeres i visca la cuina.
2: Visca sempre. Gràcies. Adéu, adéu, Jan, adéu. Bon dia.
7: Bon dia, carinyo.
2: Montserrat, què tal?
7: Hola.
2: Doncs, ja ho has escoltat, que t'han dedicat una cançó, sí. Que ara buscarem i la posarem.
7: Molt bé, d'acord, gràcies al mon Joan.
2: Molt bé. Doncs ara ho farem de seguida. Mira, de fet, ja l'he trobada, la tinc aquí a punt, així que de seguida la podrem escoltar.
7: Molt bé, d'acord.
2: Què t'expliques?
7: I per mi,
2: sí?
7: Me poses una de les meves,
2: vinga.
7: Que tu ja saps.
2: Doncs vinga.
7: I me poses una per mi.
2: Doncs vinga, així ho farem.
7: La poso jo per sots els calaixeros i les calaixeres.
2: Fantàstic. Doncs així ho farem, cap problema.
7: Vale,
2: molt bé,
7: carinyo.
2: Gràcies, Montserrat.
7: Vale,
2: que vagi bé, fins demà.
7: Adéu,
2: adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu. 977-15-70-69, missatge de WhatsApp 686-101-101. Canastos, una cançó molt divertida de Luis Mariano i...

0: Sí, ens ha sortit, no sé per què, aquesta versió en francès. En aquella època també es feien moltes cançons per al país veí. M'ha sortit aquesta. També és molt xula, no? Suposo, Jan. Espero que també t'hagi agradat i que també li hagi agradat justament a la Montserrat, que és a qui li dedicava. 977 15 70 69. Més connexions. Bon dia.
1: Ara torno a ser jo.
0: Ah, digues.
1: Ara vull veure com vas de memòria.
0: Ahà.
1: Jo no sé els anys que fa que estic trucant en aquest programa.
0: Sí.
1: No me'n recordo. Però el primer any que et vaig trucar,
0: sí,
1: el mateix que t'ha passat avui et va passar aquell dia.
0: Sí, també, de veritat.
1: Sí. Doncs ja van dues vegades.
0: Ostres!
1: Ara jo t'agrairia, si tens temps, de posar en Castellplana.
0: Vinga, ho faré. Perquè, mira,
1: què va passar el primer any, sí, que truca jo?
0: Mira, perquè segurament la que tinc aquí, diguem, a la base de dades, deu ser aquesta, em deu sortir aquesta i no me'n recordava. Doncs escolta, buscaré la versió en espanyol, només faltaria.
1: Doncs jo me'n recordo bé d'això,
0: Ja, pot ser, ja m'ho crec. Doncs disculpes, i ara buscarem la bona.
1: Però veus com aquest món quasi tot té solució?
0: Home, i tant, no? Tot sigui això.
1: Això
0: és el més bonic. Sí, home, sí, tot sigui això. De res, amb tu.
1: Adéu,
0: Jan. Veus? Doncs mira, no me'n recordava, eh? Ara que ho diu, potser sí, em sona. Però buscarem la versió en castellà. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Soc el Rovelló.
0: Què? Ostres, què dius? Què fas tu,
2: sí,
0: per aquí?
2: Sí, sí, sí. Mira, coses de la vida. Tenim festa a la Renfe i mira, vaig a trucar al Satanàs.
0: Molt bé. Ostres, mira quina gràcia, doncs. Molt,
2: sí,
0: bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic.
2: Et volia demanar una cançó.
0: Vinga, digues, Rovelló.
2: Aviam si la trobes, eh?
0: Vinga.
2: Sí, la de la Núria Feliu.
0: Sí.
2: La Ja us he reconegut.
0: Núria Feliu, espera que l'apunto.
2: Sí.
0: Núria Feliu, puta. Ja us he reconegut.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: De la terra.
0: Molt
2: ja
0: bé, sí, home, sí, tant, que sempre la terra, visca la terra.
2: Sí.
0: Però fantàstic.
2: Bueno, que vas dir un bon matí.
0: Doncs em fa il·lusió escoltar-te, de veritat, Meritxell, em fa molta il·lusió.
2: Clar que sí, home, els de Cubelles hem de donar-nos suport.
0: sempre. Visca Cubelles.
2: Vinga, que passis un bon matí.
0: Gràcies, igualment, bona feina.
2: Gràcies,
0: que vagi
2: vinga,
0: bé.
2: Adéu.
0: Doncs veus, cançons... sorpresa, he trucat a sorpresa, vaja. 977 15 70 69 és el telèfon de directe i això anem recordant que també podeu enviar un WhatsApp al 686-101-101. Ja està, l'he trobat, va, solventem aquest petit problema i aquest petit error, tornant a posar per segona vegada consecutiva aquesta versió en francès, però ara tenim la versió en castellà. Gloria Lasso, Luis Mariano, Canastos.

0: Doncs vinga, ara sí, que ho hem fet bé, eh? Ara sí que ho hem fet bé.
1: Vendrell.
0: 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686-101-101 en tota aquesta estona final de ràdio. Cada dia sempre comencem a partir de les 9 del matí amb contingut ben divers i tal com avui també, que hem tractat tantíssimes coses, des d'informació, participació, entrevistes, com sabeu, però sempre, sempre aquesta recta final, sempre aquesta part final dedicada a això, a la participació, a les trucades, a les salutacions, a les dedicatòries, i posar aquest punt una mica més distès a la recta final de programa. Així que sempre recordem aquests punts de contacte, encara que ens fem pesats de vegades. 977 15 70 69, missatge de WhatsApp 686-101-101. I vinga, per aquesta trucada sorpresa que avui hem tingut, per la Rovelló de Cubelles, aquesta cançó de Núria Feliu, ja us he reconegut.

0: la gran Núria Feliu, la que va ser la màxima ambaixadora del barri de Sants, de Barcelona. Ja us he reconegut. 13 minuts per les 12 i més trucades, més connexions. 977 15 70 69. Bon dia.
1: Buenos días.
0: Hola. Pili.
1: Hola.
0: Hola, Pilar.
1: Hola.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Bien, bien.
0: ¿Cómo va això?
1: Mira, con un poquito menos, un poquito menos de calor.
0: Sí,
1: pero...
0: sí.
1: Sí.
0: Sí, almenys a la nit ja és més suportable. No, ja a la nit ja s'està bé i podem dormir perfectament ja.
1: Y esos agobios del mes pasado.
0: Claro.
1: Bueno, y de este mes a primeros.
0: Sí, sí, aquests primers de setembre que també oida, però ja està. Jo crec que ja s'ha feniquitat, almenys per les nits, ja no ha de fer més calor, ja suposo. Molt bé.
1: Mira, me buscas una canción, la que tú quieras, de las anchovetas,
0: ah,
1: que
0: vinga.
1: Me gustan mucho.
0: Ah, molt bé, sí, sí, molt bé.
1: Y la que sea, porque lo cantas muy bien.
0: Doncs vinga, buscaré alguna de ben xula. Perfecte, així ho apunto.
1: Vale,
0: gràcies, Pilar, una abraçada. Que vagi bé, bon dia. Adéu, adéu. Més trucades? Hola.
2: Hola, Pere, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Que em pots posar-me, ja fa molt de temps, però bueno, del Rudy Ventura, la balada de la trompeta.
0: Vinga, balada de trompeta. Balada de trompeta. Molt bé. Tot bé, Jordi? Tot bé?
2: Tot bé, de moment.
0: Molt bé. Fantàstic. Doncs content d'escoltar-te, com sempre.
2: Vale,
0: que vagi bé. Una abraçada, Jordi.
2: Adéu,
0: adéu. Doncs va, que anem apuntant peticions musicals. A veure si farem salat, eh? Perquè encara teníem pendent aquesta cançó de la Montserrat, que també avui ens ha trucat. I, mira, avui anirem una mica més cap aquí, si et sembla. Cap aquí, vull dir, amb els anys, eh? Música una mica més contemporània. Perquè també sé que la Montserrat li agrada al Pablo Alborán, sempre li hem posat alguna cançó. Ara feia temps que no ho fèiem. I, si et sembla, posem una de les seves últimes cançons i que fa poquet que ha presentat. És aquesta. Tiempos bonitos, per tu, Montserrat.
3: Y tu boca no me necesita. Yo también sentí frío en el pecho. No dejó de gustar todo.

0: Pablo Alborán. Cançó per la Montserrat, que sabem que també li agrada en Pablo Alborán. Vinga, més trucades. Anem fent, això està bé, ens agrada. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola, com estàs?
1: Hola, carinyo. Mira, anava a dir, com que no, em sembla que tens més peticions i encara no tindries temps de tot, amb la del Pablo Alborán ja m'ha anat molt bé.
0: Vinga.
1: Perquè m'agrada.
0: Sí, t'agrada, Pablo.
1: I la de la Montserrat ja m'agrada.
0: Molt bé, fantàstic. Ah,
1: llavors, només saludar-te, dir-te bon dia.
0: Molt bé, gràcies.
1: I bueno, i fins demà, carinyo.
0: Exacte, demà hi tornarem.
1: Que passis un bon dia, bueno.
0: Igualment, un bon dijous, sí, home, sí.
1: Això mateix, molts petonets i abraçades.
0: Gràcies,
1: Maria
0: Dolors.
1: Aquesta de Pablo Alborán ja em va bé, perquè ara encara en tens una per posar o dues.
0: Un parell que ens queden, sí, justet.
1: Molt per això.
0: Doncs t'ho agraeixo, Maria Dolors, gràcies.
1: Però, home, que Pablo Alborán m'agrada molt, també.
0: Sí, fantàstic.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Gràcies,
0: fins demà. Adéu, adéu. I la Pilar Hernández, que ens ha demanat qualsevol de les anxovetes, hem triat aquesta. És del darrer disc, En Escabeig. És una cançó molt, molt xula, eh? Potser va més enllà d'una manera típica i tòpica, però és molt xula. És la cançó de Fer camí. Esperem que t'agradi, Pilar.

0: Acompanyo al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: I la cançó que ens ha demanat en Jordi Soler, que avui ens ha trucat, cosa que també ens fa molt contents, és aquesta cançó que ja sona i també escombrem cap a casa. És la versió del gran trompetista català i culer, Rudy Ventura. Balada de trompeta. Va per tu, Jordi. Gràcies per trucar-nos, torno a dir. I si us sembla, ja amb aquesta cançó posarem el punt i final. Agraïm que hi sigueu, agraïm que ens escolteu, que ens truqueu, que participeu i que ho feu possible. Demà, puntuals, a partir de les 9 del matí, i tornarem amb 3 hores més de Calaixera. Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.

Calaixera, un programa unicap de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
2: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner que trepitja a una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
1: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins a les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camió al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dos avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibato, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dream.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La cama

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: follow.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Illa ha respost així les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonament al Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. La declaració l'ha feta des de Sabadell en un acte per anunciar que el municipi recupera la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Ens amplia aquesta informació la Núria García des de Ràdio Sabadell.
4: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament Generalitat.
5: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines demà? No, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai.
4: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
3: I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. I Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè amb actes per a tots els públics. Aquesta hora, amb la mirada posada a la jornada castellera a la plaça de Sant Jaume, ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther Minguell.
6: Bon dia, en breu començarà la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè amb la participació de les 8 colles locals de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els castellers de Sarrià i els Escardats. Una cita molt esperada i on es podrà veure el nou cas de la Canalla, que s'estrena a Barcelona i també a Tarragona per les festes de Santa Tecla. La plaça Sant Jaume és ara plena de gom a gom per veure els balls de l'Àliga i els gegants de la ciutat que han arribat fa mitja hora després de la passada i el seguici de la Mercè que ha omplert els carrers de Ciutat Vella. I és que la cultura tradicional i popular és aquest matí la protagonista del Dia de la Mercè Barcelona.
3: Gràcies, Esther. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: aquesta sintonia, com sempre, per fer-vos 5 cèntims de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. D'una banda, el control de so és la Marga Márquez. També hi és present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell. Amb l'actualitat meteorològica, en Marc Rodero, sense canvis a la vista, diuen. Ens sentirem a parlar a la recta final d'aquest informatiu que ha editat i presentarà, i qui us parla amb molt de gust, Víctor Merencio.
1: Sumari de titulars.
0: Avui començarem el nostre informatiu parlant de les inundacions de Coma-ruga i la intenció d'acabar d'una vegada per totes amb aquestes inundacions. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament del Vendrell ha afegit la construcció d'un emissari submarí al nou projecte de xarxa de pluvials amb la que vol acabar amb episodis com els viscuts a la façana marítima ara fa tot just un mes. D'aquest fet en parlem avui només obrir, però també haurem de parlar de primer el Vendrell, que porta al ple ordinari de dilluns una proposta per demanar que el govern local doni explicacions sobre el projecte de DIF per posar pantalles acústiques a la via del tren. Parlem també de la regidoria de Fem Vendrell, que demanarà que es faci una auditoria sobre la policia local. També ens haurem de fer ressò el judici per l'home acusat de matar l'exparella a Calafell. Un informatiu que ha de servir també per buscar altres qüestions, com l'homenatge de Pau Casals a l'Institut Cervantes. En aquest cas servirà aquest informatiu també per parlar de la visita guia de l'exposició de Maria Rosa Ribas. I acabarem parlant de cultura urbana, d'esports i del temps. Comencem informatiu i ho fem parlant d'inundacions i, en aquest cas, amb la intenció de l'Ajuntament del Vendrell d'acabar les inundacions a Coma-ruga. Amb aquest objectiu ha afegit la construcció d'un emissari submarí al nou projecte de xarxa pluvials amb el que es vol acabar amb episodis com els viscuts a la façana marítima ara fa tot just un mes. Unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros.
2: Bé, tal com comentava...
3: 1.000 metres de canonada. Aquesta és la longitud aproximada que tindrà l'emissari submarí, que recollirà en última instància l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir a la zona marítima de la vila i la provinent dels masos, i que propulsarà directament al mar per un conducte que desembocarà a l'alçada del port de Coma-ruga, tot aprofitant les seves esculleres. Una obra de magna envergadura i que hauria de solucionar de manera definitiva els problemes d'inundacions al litoral vendrellenc.
4: És imprescindible, és necessari, ha arribat el moment, veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació, sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva. I en aquests moments l'Ajuntament, doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra per tota la vida i resolta definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
3: El projecte, complementat ara amb aquest nou emissor submarí ideat arran de les reunions de treball mantingudes amb organismes com el Ministeri de Transició Ecològica, el de Transports, Servei Litoral de la Generalitat i Ports de Catalunya, entre més, ha estat encarregat a Aigües del Vendrell, que en breu procedirà a la licitació de la redacció del document tècnic. Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i 6 milions d'euros i que es vol impulsar ara, tot i que quan es va crear Aigües del Vendrell el 2019 ja es preveia, aprofitant el sanejament, assegura el govern, dels comptes municipals i, sobretot, per l'emergència derivada del canvi climàtic.
5: Aquesta solució, doncs, ja estava en vies de previsió. El que el comportament climàtic ens obliga a accelerar i adelantar aquesta inversió abans que altres.
3: Si tot va bé, l'obra podria començar cap a la tardor de 2027, prioritzant la construcció de l'emissari i l'elaboració d'una cartografia detallada de la zona marítima. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturarien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i estiu, reprenent-se novament per la tardor de l'any següent, on caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treballs. Un autèntic repte d'enginyeria que en cap cas implicarà, afirma el govern, cap increment en la factura de l'aigua.
0: Dilluns de la setmana vinent, a partir de les 6 de la tarda, en aquesta mateixa sintonia, vostès escoltaran el ple de caràcter ordinari de l'Ajuntament del Vendrell. Un ple que té 23 punts a l'ordre del dia, inclosos els precs i preguntes. Primer, el Vendrell porta al ple ordinari de dilluns una proposta per demanar que el govern local doni explicacions sobre el projecte de DIF per posar pantalles acústiques a la via del tren. Des del grup municipal creuen que no s'està oferint la suficient informació a la ciutadania sobre aquest tema. En parlava Lluís Navarrete.
6: Dic que el projecte que estava presentant a DIF representaven 3,7 quilòmetres del nostre municipi amb pantalles acústiques, el municipi amb més quilòmetres de pantalles acústiques, i que aquestes tenien una alçada entre 2 i 5 metres. Per tant, abans de que un dia ens trobem que DIF comença a posar pantalles, crec que...

0: És molt important que el govern doni explicacions i informi a la ciutadania en quina situació està aquest tema.
1: I a la mateixa sessió, la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez, demanarà que es faci una auditoria sobre la policia local a partir de la qual es pugui impulsar una reorganització de la plantilla. El grup municipal no està d'acord amb la proposta de reorganització presentada pel govern local. Mar Vázquez.
2: Vam presentar una proposta que nosaltres no compartim i per això el que demanem és una diagnosi. Demanem una auditoria real, una auditoria de la situació de la plantilla de la policia local, perquè la policia, a més de donar-nos seguretat, ha d'estar al carrer i ha d'oferir i ha de tenir formació. També demanem amb aquesta proposta de resolució que es facin campanyes de prevenció per evitar ciberdelinqüència, agressions sexuals i també informar de telèfons d'emergència com és el 112 o el telèfon de la policia local o Mossos d'Esquadra del Vendrell.
1: Aquest dijous comença l'audiència de Tarragona al judici a l'home acusat de matar la seva exparella, veïna de Calafell, l'abril de l'any passat. La fiscalia demana 22 anys de presó pel que considera un delicte d'assassinat amb traïdoria. El judici se celebra amb jurat popular.
3: Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'investigat i la víctima van tenir una relació sentimental durant 4 anys que la dona va acabar. Arran d'aquella ruptura, el processat va propinar diversos cops al cap de la dona amb una pedra, provocant-li la mort en el domicili familiar. Després va traslladar el cos al maleter del seu cotxe i va circular sense rumb durant unes hores. Finalment, i després d'haver parat en un supermercat a comprar productes de neteja, es va aturar a l'AP7 a l'altura de Constantí i va confessar a una patrulla de Mossos que havia comès el crim. L'investigat, que té diagnosticat un trastorn adaptatiu i un trastorn de personalitat greu no especificat, es troba en presó preventiva des del mateix dia del crim, el 18 d'abril de l'any passat. La fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere. A banda, sol·licita l'atenuant de confessió i li prohibeix comunicar-se i aproximar-se als familiars de la víctima a una distància de menys de 1.000 metres durant un període de 25 anys, així com 7 anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, li reclama una indemnització de 200.000 euros per als dos fills majors d'edat i una de 300.000 per a la menor. El judici ha començat aquest dijous a l'Audiència de Tarragona i se celebra amb jurat popular.
1: Després de l'acte d'homenatge celebrat dilluns al Congrés dels Diputats, aquest dimecres l'Institut Cervantes de Madrid ha acollit la presentació del programa Casal 150, que inclou múltiples iniciatives a tot el país i a l'estranger fins l'octubre de 2027. L'acte ha posat en relleu un cop més la vigència del compromís del mestre amb la pau, la democràcia i la defensa dels drets humans.
4: L'elecció de l'Institut Cervantes com a escenari d'aquesta presentació ha respost al vincle entre els valors associats a Pau Casals i la missió de la institució com a espai de difusió de la cultura espanyola i hispanoamericana i de diàleg entre societats. La trobada ha reunit representants institucionals i personalitats dels àmbits de la cultura i la música per abordar des de diferents perspectives la figura de Pau Casals i la transcendència de la seva trajectòria artística i humanista.
5: Su manera de entender el arte llevaba consigo una responsabilidad hacia los demás. Por eso tocó cuando creyó que debía tocar y supo también guardar silencio cuando consideró que tocar podía significar aceptar aquello que su conciencia rechazaba. Ayudó a los refugiados españoles, vivió el exilio, defendió la libertad y la democracia y puso su enorme prestigio internacional al servicio de aquello en lo que creía.
4: L'Institut Cervantes contribuirà a difondre la figura de Casals a través de la seva xarxa internacional de centres, impulsant activitats com la que es farà a Roma el 13 d'octubre. Per la seva banda, des de la Fundació Pau Casals han apuntat que aquest extens programa suposa una oportunitat immillorable per apropar l'obra, el pensament i els valors de Casals a nous públics.
6: Esa conmemoración es una gran oportunidad para acercarse a ese legado de un catalán universal que quería un mundo sin fronteras y que se sentía orgulloso de su cultura justamente por los valores que podía defender. Pero hay un recurso fundamental que está al alcance de todos y de todas, que es, siguiendo su voluntad, el actual Museo Pau Casals. Ese museo ofrece una experiencia motivadora. Está en un lugar con una fuerza especial. Está en la playa de San Salvador, en el Vendrell, muy cerca de Barcelona. Y verdaderamente es un recurso que ya al margen de la conmemoración puede ser utilizado para acercarnos a ese legado vivo que tiene una actualidad extraordinaria.
4: Durant la trobada s'ha projectat un audiovisual que ha recorregut algun dels moments més rellevants de la trajectòria de Casals, des del seu reconeixement internacional com a violoncel·lista fins al seu compromís amb la pau i els drets humans. Posteriorment ha tingut lloc una conversa entre la presidenta de l'Associació Espanyola d'Investigació per la Pau, Ana Barrero, i la musicòloga i professora de la Universitat Complutense de Madrid, Ana Llorenç, al voltant de la vigència del pensament de Casals i del paper de la música i la cultura com a eines de diàleg i convivència. El violoncel·lista Alejandro Gómez Pareja, segon premi ex aequo del Guardó Internacional Pau Casals de l'any 2022, s'ha encarregat de posar la música, acompanyat al piano per Miguel Ángel Ortega Chavaldas. Han interpretat peces de Bach, Fauré i Gaspar Cassadó, finalitzant amb el cant dels ocells. El programa Casals 150 deixarà nombrosos actes en els pròxims 12 mesos, en llocs com Madrid, Nova York, París, Londres, Berlín, Roma, Brussel·les, Buenos Aires, Tòquio o Seúl, entre molts altres.
1: La cultura urbana serà protagonista aquest dissabte al Vendrell. La plaça Nova acollirà el festival des de les 3 de la tarda fins a les 10 de la nit amb música i competicions de breakdance i de rap. A les parets exteriors del Club d'Esports intervindran diversos artistes del grafit. El Vendrell és un referent internacional d'aquesta cultura urbana.
7: El Festival Cultura Urbana del Vendrell arriba aquest dissabte a la seva 14a edició. La cita tindrà els tradicionals apartats que han fet gran la mostra, competicions de breakdance i de rap, i també creació de grafitis, tot plegat amb la participació d'especialistes arribats d'arreu. Amb els anys, el festival ha crescut molt.
8: Va començar com una trobada local i ara mateix és una trobada internacional que ja molta gent la té reservada al calendari. Enguany sí que la part dels grafits, que potser seria com el canvi més destacable, torna a anar al pàrquing del carrer Colom, a la paret del Club d'Esports Vendrell, ens tornen a cedir aquella paret i enguany els grafits es faran allà, però la resta doncs, podrem trobar el format del ball i el format de rapejar, ho podrem trobar aquí a la plaça Nova.
7: L'aposta per la festa d'aquest dissabte és important.
9: Anem a tope amb el breaking, com tots els anys. Fem el campionat d'Europa Occidental del campionat d'Itàlia del Czech de Style. És un campionat mundialment reconegut, molt fort, i això creiem que atraurà molta gent de fora i tindrem un nivell espectacular. Després també, com sempre, farem la competició femenina amb la mateixa classificació de la competició italiana.
7: S'esperen més de 200 participants de les diferents modalitats i de procedències diverses.
9: Però ja sabeu que sempre la plaça està rebentada tots els anys i com a participants esperem entre uns 60 i 100 participants a les modalitats de ball, uns 20 o 30 a la modalitat de rap i uns 30 o 40 grafiters, o sigui, unes 200 persones que són un munt, així que superbé. Vale, tindrem gent que vindrà des d'Itàlia a propòsit a competir aquí, també tindrem gent de França, tindrem gent de Latinoamèrica, tindrem gent d'Alemanya, tindrem al grafiti també gent que ve de tota la península, de Madrid i de diferents llocs de tota Espanya.
7: Un dels al·licients serà la qualitat dels rapers i també les seves improvisacions.
10: Farem batalles de rap de lo que jo m'encarregaré. Serem unes 20-30 persones, com ha dit Alejandro. Aquest any optarem per fer una dinàmica una mica diferent a la que ha sigut la que hem fet pràcticament tots els anys, que consistirà en deixar més llibertat perquè cada MC, artista que pugi a improvisar, tingui sempre fent incidir una mica en el que és improvisar in situ, que es noti que s'està fent a temps real i que no et portes una lletra de casa, però que tinguin la llibertat per poder explayar-se i per poder fluir de la forma que ells decideixin fer. De fa molts anys a avui ha pujat. De l'any passat a avui ha pujat. És algo que està exponencialment creixent molt ràpid i tota la gent que ve són gent que normalment al seu dia a dia practiquen, que fan altres competències i, per tant, no és res complicat per ells anar pujant el nivell.
7: L'activitat començarà a 2:15 del matí amb l'elaboració de grafitis a les parets de l'aparcament del Club d'Esports. La resta de propostes es duran a terme des de les 3 de la tarda fins a les 10 de la nit a la plaça Nova.
11: Els esports en Jordi Graell.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb el debut en victòria del Club d'Esports Vendrell masculí a la Lliga. Els jugadors d'Àlex Sukhoyev s'enfrontaven aquest dissabte al Club Esportiu Alcover, el Josep Bové. en un partit que doncs, ja quedava encarrilat al descans, amb el 3-1, després una gran primera part roig i negre. A la segona part sí que doncs, es va refredar una mica, perquè doncs, hi va haver una lesió d'un jugador visitant, que va fer que el partit quedés aturat durant una bona estona, a l'espera que doncs, arribés l'ambulància i s'emportés el jugador. I bé, doncs, un cop es va reprendre el joc, doncs, ja cap al final, Reda Ukaini, que feia el 4-1 definitiu. Per parlar de com va anar tot plat, com sempre tenim el míster, l'Àlex Sukhoviev. Hola, buenos días.
13: Hola, buenos días.
12: Bueno, como decía, ¿no? Pues buen estreno y sobre todo pues gracias a una gran primera parte que después ya os dio más tranquilidad, ¿no?
13: Sí, primera parte bastante bien, primeros minutos bien. Habían algunos errores tácticos que hemos comentado con el equipo. Pero bueno, primera jornada, nervios, es normal que no han salido algunas cosas. Pero bien que casi todas las ocasiones que hemos tenido hemos marcado goles. Primera parte, creo que el rival ha llegado una vez solo a portería y después de un corner penalti que para mí no era por tema de fuera de juego clarísimo, que el árbitro no ha visto. Y segunda parte sí, sufrimos mucho por tema de que había una lesión, hemos estado 20 minutos parados. Rival empezó después de parón muy enchufados por su compañero y nos tocaba sufrir. Pero bueno, estamos contentos que el equipo ha defendido no muy bien, pero trabajaron bastante y al final pudimos ganar este partido.
12: Sobre todo importante esto, ¿no? Pues a la espera que pues ya en las próximas jornadas pues y podáis ir mejorando cosas, pues de momento que lleguen los resultados y para así ganar confianza, ¿no?
13: Sí, claro, primera jornada es importante por tema de puntos. Repito que habían bastante nervios y bueno, todo el mundo esperaba mucho tiempo cuando empezamos y bueno, primer partido importante en casa, importante ganar y bueno, ya hemos ganado y a ver si podemos seguir mejorando cosas y este fin de hacer mejor partido que semana pasada.
12: Ahora pues os toca el primer desplazamiento que será este sábado en el campo del Sant Jaume, que siempre son partidos intensos, ¿no? Porque son derbis comarcales, además es un equipo que también ha empezado bien. Por lo tanto, bueno, se espera un partido difícil para ver si también se puede sacar esta primera victoria afuera, ¿no?
13: Sí, partido, nos espera partido difícil. Ya sabemos que tienen muy buen equipo. Han fichado buenos jugadores, tienen buen equipo, juegan en casa, primera jornada han ganado. Bueno, es un equipo que estará arriba seguro, luchando por ascenso. Ya tenemos claro y nos toca, bueno, tenemos que ir ahí y hacer mejor partido de que podemos hacer en esta etapa y a ver qué tal.
12: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea. Así que muchas gracias, mucha suerte para este partido.
13: Muchas gracias.
12: Àlex Sukhoviev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 4-1 contra l'Alcover. I ara quan hem centrat en aquest primer desplaçament de la temporada, dissabte a les 5 de la tarda, al camp del Sant Jaume. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb derrota de l'AE Vendrell femení per 65-50 aquest diumenge a la pista del Valls. En l'últim amistós de pretemporada, les jugadores de José Antonio Ramírez que afrontaven el seu duel més exigent contra un equip de Copa Catalunya i finalment, doncs, com diem, doncs, va acabar amb la primera i única derrota de la pretemporada abans de l'inici de Lliga, que com diem està previst per aquest cap de setmana. Per saber doncs, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs, com sempre tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
14: Hola, què tal? Bon dia.
12: Bé, a primer tot, doncs, com va anar aquest últim amistós, més enllà del resultat, que ja sabem que evidentment doncs, seria complicat, doncs amb quines sensacions vau acabar?
14: Bueno, era més o menys el que buscàvem. Era un equip de categoria superior que ens ho posaria molt difícil al nivell exigent i jo crec que va sortir una bona nota del partit. Però, bueno, al principi el resultat, com bé dius, era el de menys. La llàstima és que acaben amb moltes jugadores tocades i ja veurem si durant la setmana les podem recuperar de cara al cap de setmana, que és quan debutem en Lliga.
12: Com dèiem, doncs ja s'acaba la pretemporada. No sé amb quin balanç, doncs, quin balanç faries d'aquestes setmanes de preparació.
14: Nosaltres teníem en el cap al principi que tindríem moltes dificultats en poder fer 5x5 en els entrenaments i el que buscàvem de cara als partits de pretemporada és això, era intentar tenir molt de recorregut de 5x5 a pista, fer moltes rotacions i que les jugadores arribessin amb bones sensacions. Jo crec que ho hem aconseguit.
12: Ara doncs ja toca pensar en aquest inici de Lliga, que serà aquest dissabte a la pista del Cornellà, que és un equip que l'any passat estava en un altre grup, i bé, sí que és cert que no li va anar gaire bé la temporada, perquè va estar doncs, fins i tot flirtejant amb el descens, però al final és el que comentaves, no? Doncs, en funció doncs, de com arribeu, doncs, serà més complicat o no, no?
14: Sí, i a més que el primer partit de temporada tenen la incògnita aquesta de que no saps quins reforços han pogut fer, si han fet incorporacions o tenen baixes respecte a l'any passat, i bueno, és una miqueta el començar la temporada sense tenir referències clares i definides. Bueno, anirem allà, mirarem de treure el partit en totes les circumstàncies que arrosseguem nosaltres de jugadores i començar la Lliga i ja tenim moltes ganes.
12: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
14: D'acord, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé.
12: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AVE Vendrell femení, valorant aquesta derrota per tancar la pretemporada a Valls i ara, com diem, centrats en aquest debut a la Lliga dissabte a 3:45 de la tarda a la pista del Cornellà. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb victòria del Club Futbol Sala Vendrell per 2-5 aquest dissabte a la pista del PACS B. A l'últim amistós de pretemporada, els jugadors de Miquel Malo, que aconsegueix la victòria, un partit que ja dominaven el descans per 0-2, i a la segona part, doncs, finalment, encara ampliarem més l'avantatge. Per parlar de com va aquest partit, també com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, que serà, en principi, aquest cap de setmana, doncs ens acompanya, com sempre, el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: Bé, Pere, doncs, com va anar aquest últim amistós? No sé amb quines sensacions vau acabar.
15: Doncs, no massa bones, la veritat. Va ser un partit on, més enllà del resultat, vam estar bastant específics, tant en atac com en defensa. Atacs que no acabaven de ser massa fluïts, defenses amb moltes pistes i moltes desconnexions. La veritat és que no va ser un partit amb el que acabar i dir que bé que comencem, que bé que estem per l'inici de Lliga, però bé, al final no deixa de ser un partit amistós. Dintre del que cap, pues, sempre està bé que quan no estàs bé del tot acabar guanyant partits, i ens quedem una miqueta amb això, però la veritat és que no va ser un partit per dir això, que bé que arribem a l'inici de Lliga, sinó que va ser més bé un partit per dir, pensar que encara tenim feina per davant i tenim moltes coses que treballar per poder arribar al nivell que volem tenir aquest any.
12: Com dèiem, doncs era l'últim amistós, també una mica lligant una mica amb el que deies. No sé amb quin balanç doncs, acabeu doncs, una mica doncs, tota aquesta pretemporada.
15: És una pretemporada, de nou, amb masses interrogants. La veritat, volíem tindre-ho tot molt més lligat i no hi ha manera. No hi ha manera d'aconseguir-ho. No tenim encara ni plantilla 100% tancada. Estem encara esperant a veure si Sergi Mateo al final podrà fer-se fitxa o no podrà fer-se fitxa. El partit que no vam poder jugar també fa dues setmanes va fer pues, que tinguéssim menys temps de partit del que ens hagués agradat. No ho sé, és un inici una mica estrany, però sí que és veritat que, com va dir bé la setmana passada, el que sí que estem tots és molt motivats, tant des del cos tècnic com amb els jugadors que comptem, veiem que hi ha motivació, veiem que hi ha ganes d'intentar créixer i ojalà aconseguim fer la temporada que ens hem marcat perquè creiem que és un any per fer un passet endavant i a veure si ho aconseguim, però ja et dic, la pretemporada no ha estat tot lo regulat i tot lo tancada que m'hagués agradat, la veritat.
12: Ara doncs ja toca pensar en l'inici de Lliga, que serà en principi aquest diumenge, com a Ruga, contra l'Atlètic Catllà, que és un equip que ja coneixeu de les últimes temporades, i bé, doncs sempre és un rival doncs, fort, i per tant, doncs, que us obligarà, no?, doncs, intentar donar-ho tot per aconseguir doncs, els primers punts de la temporada, no?
15: Sí, l'Atlètic Catllà és un equip contra el que hem jugat tots els anys que hem estat a primera, és un equip que sempre hem d'aplicar les coses molt difícils, de fet, si no m'equivoco, només el van guanyar l'any passat al partit de tornada, aquí a casa. És un equip molt intens, un equip amb molta feina, molta lluita i que sabem que segur que ens ficarà les coses complicades. A més, a nosaltres també, dintre del que acabem, ens agrada jugar al municipal perquè ens entrenem habitualment i perquè tenim la sensació, sobretot l'any passat, quan tenim aquesta sensació, que és una pista on ens fem forts i pues, ja comencem. No podem jugar al municipal el primer partit, la qual cosa també és una miqueta un daltabaix. Però bé, al final, pues, si acabem jugant diumenge, que com s'acaba solventant el tema horari, perquè estem amb diverses baixes i potser intentarem parlar en Catllà a veure si podem canviar horari o mirar alguna cosa. Si acabem jugant diumenge, doncs això, intentar anirem a Mercedinín, que seran 9 o 10, intentar competir al màxim i començar la lliga de la millor manera possible, però també sabem que al final no és més que un partit i que quedaran molts altres i que tampoc no, ni guanyar implicarà res, ni perdre implicarà res, però sí que, bueno, com dia abans, doncs sempre és millor guanyar que perdre i ojalà pugui ser així.
12: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
15: Ok, moltes gràcies a tu.
12: Miquel Mal, entrenador del Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-5 a l'últim amistós a la pista del Pax B. I ara, com dèiem, centrats en aquest inici de Lliga, previst, com dèiem, en principi per aquest diumenge, com a Ruga contra l'Atlètic Callà. Si no fos així, doncs, evidentment, doncs ja us informarem.
16: El temps amb Marc Rodero.
1: I ja a la tardor, en temps d'estiu, si més no pel que fa al punt central del dia. Marc Rodero, bona tarda.
17: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
1: El que dèiem ahir, les nits cada vegada s'allarguen una miqueta més i això fa que les temperatures no es puguin recuperar tant com el de dia, però el de dia, déu-n'hi-do, no?
17: Sí, és aquest notable contrast tèrmic entre el dia i la nit. Encara tenim aquest anticicló ben fer damunt de casa nostra. Té tendència a desplaçar-se a partir del cap de setmana i tot plegat farà que puguin arribar alguns canvis que ja avancem que de moment no són gaire significatius, però sí que tancarem aquesta dinàmica d'estabilitat. Demà, de moment, encara no. Seguirem parlant de temps tranquil, anticiclònic, algunes bandes de núvols alts, poca cosa, testimonials, decoratives, sense més malícia, i de moment temperatures per demà que tampoc experimentaran canvis significatius. Per tant, seguirem parlant d'aquesta notable suavitat i d'aquesta amplitud tèrmica i diferència tèrmica entre la mínima i la temperatura màxima, que en alguns observatoris es pot arribar a moure entre els 14 i els 16 graus, des d'on comencem a on acabem. A situació marítima, també prou tranquil·la durant aquests propers dies a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
1: La setmana que ve, dimecres, passem de mes, anem ja cap al mes d'octubre. L'haurem d'esperar amb més ganes, no?, per entendre's, per agafar precipitacions.
17: Pensava que em anaves a dir com seria aquest mes d'octubre.
1: No, ja no cal preguntar-ho.
17: Ah, exactament. Esperem, desitgem, el mes d'octubre és el mes per excel·lència on arriba més precipitació a casa nostra. Per tant, caldrà veure si arriba i si ho fa, com arriba i amb quines característiques. Si parlem d'un mes relativament plujós, però en tota la seva extensió, o si tota la pluja cau en un o dos dies. Per tant, caldrà veure com va, però si ens hem de refiar del que esperàvem per setembre, ahir ho dèiem, no?, o abans d'ahir
1: sí,
17: ho comentàvem,
1: sí,
17: doncs
1: sí.
17: Que absolutament res. Per tant, doncs, anirem veient què ens depara. De moment, sí que iniciarem la setmana que ve, Víctor, amb més variabilitat. Veurem fins a quin punt d'inestabilitat.
1: Doncs res, en parlem de tot plegat. Marc, gràcies com sempre, que tinguis molt bona jornada.
17: Fins demà, bona tarda.
1: Bona tarda. D'aquesta manera sona la sintonia que diu que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies. Tot allò que succeeixi a partir d'ara, doncs ho trobaran a través de xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També la nostra pàgina web i a les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més. Que tinguin molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta als objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
0: Cop d'ull al temps, Lluís Mipérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències, d'accidents, aturades que són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit de Lleida per un accident, hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On si tenim circulació del tot tallades a la C12, a l'altura d'Altobé, aquí en els dos sentits de la Marsa, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut, i en el cas de la Ronda Litoral també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que pot dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí, en el cas, per exemple, de la T11, a l'altura de Reus, en sentit Tarragona, també a l'autopista P7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, o també en aquest cas a la C25 a l'altura de Fonollosa. Ens està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya, i ha apuntat que Cataluña hasta muy por sobre de las cifras de Madrid.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
11: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària fins a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
13: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
14: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
13: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
15: realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
16: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
17: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
16: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
17: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
16: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
9: Notícies en xarxa.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
18: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
19: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
20: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
18: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible, projectada entre la Fatarella i Flix, a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
22: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
21: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
0: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
1: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat.
3: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
1: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
0: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
6: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
2: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, Luxert, Air Nostrum, etc. No?
6: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa, passat els fets aquesta nit al carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
0: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
0: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de 9 en folre i també el 3 de 9 en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de
7: de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats, que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
7: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castellera.
0: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt i final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el casc casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
10: Doncs bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es diu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de les Cels Pilars Caminants. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la Festa Major Tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
0: Gràcies a Adrià Duc, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
24: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
23: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
25: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans, així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
26: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
25: En futbol masculí, la Unió Esportiva Sant Andreu va empatar contra el Real Madrid Castella en un duel corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Dani Yáñez, al 16 de partit, va avançar els blancs i Pau d'Arbre feia l'empat definitiu passada la mitja hora. Andreu Hernández és jugador del Sant Andreu.
11: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens han fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar per jugar a dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfondar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i hem tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues, un empat és bo.
25: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
12: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
25: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-la-Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
13: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que l'Aia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Tursillenc per capgirar un marcador que portava 7-6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadí-la-Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable al Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadí-la-Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadí-la-Seu va ser escollida l'MVP de la final.
25: En la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
0: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i el conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen, i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela. De camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla.

0: manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
1: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
2: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
1: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
1: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
1: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: En esport, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
3: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
0: Fem un cop d'ull el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui, despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden a un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C-17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
1: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
7: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
8: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per

0: combatre això. Almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
2: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
4: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
2: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
1: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
5: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
6: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
5: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
1: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
2: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix institut.
7: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
8: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
9: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no le dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
8: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
9: I els models en ratón, lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
8: El Conan está encara en fase de estudi, pero es podría utilizar en la mayoría de càncers sòlids.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
10: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
11: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
12: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
10: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
1: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
13: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format Speed Dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
14: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
13: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
1: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
16: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
15: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
1: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
17: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
18: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I, no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
17: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
2: L'avís s'ha rebut en 9:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
1: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera de Noia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
2: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
1: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
2: Els Mossos han rebut un avís a 11:15 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
1: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
2: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
1: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
2: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi, i l'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà en uns 45 dies.
1: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda. Una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, dos, tres, fins a quatre castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 amb folre i també un 3 de 9 amb folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produïts. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
19: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Diada de la Mercè aquí a plaça Sant Jaume a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt i final a les festes de Santa Tecla. I el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el casc casteller, per cert. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
0: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 en folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
1: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
21: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
22: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todo. Creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
21: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
1: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
23: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Carolyn, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
24: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
23: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulic afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
25: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
23: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpool Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adrián Arroyo, Ràdio Sabadell.
26: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va portar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica aquesta... Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15 a 17 per sumar així els 3 primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va portar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
3: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra l'Ametller Origen Vilafranca.
1: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respost demanant als partits de la dreta i extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. I aquí a Catalunya el govern vol tornar a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. I els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja d'Almadrava, a Vilassar de Mar. La policia ha rebut l'avís a 9:15 del matí de la presència d'un cos sense vida d'uns 70 anys, una veïna de Barcelona, a la sorra d'aquesta platja. A prop hi havia un restaurant. A hores d'ara, les primeres investigacions apunten una mort natural i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Fons de la investigació han explicat que presumptament constava una alerta de desaparició d'una dona ahir que havia interposat el seu marit. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030, un total de 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris. Per exemple, el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora a la Costa Brava, sisplau, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca. Immersos a la festa a Barcelona, a la Mercè i també a Tarragona, les colles castelleres de Tarragona han estrenat al migdia, abans de la diada, un nou casc i el protector facial de la canalla. Els dos elements s'han provat amb pilars de 4 que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i de Sant Pau.
4: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to feed all my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. One closing doors, stand clear.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Som en jornada de dijous, és dia 24 del mes de setembre de 2026, i a partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia, com sempre, per fer-vos 5 cèntims de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. D'una banda, el control de so hi és la Marga Márquez. També hi és present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell. Amb l'actualitat meteorològica, en Marc Rodero, sense canvis a la vista, diuen. En sentirem a parlar a la recta final d'aquest informatiu que ha editat i presentarà i que us parla amb molt de gust, Víctor Merencio.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de les inundacions de Coma-ruga i la intenció d'acabar d'una vegada per totes amb aquestes inundacions. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament del Vendrell ha afegit la construcció d'un emissari submarí al nou projecte de xarxa de pluvials amb la que vol acabar amb episodis com els viscuts a la façana marítima ara fa tot just un mes. D'aquest fet en parlem avui només obrir, però també haurem de parlar de primer el Vendrell, que porta al ple ordinari de dilluns una proposta per demanar que el govern local doni explicacions sobre el projecte de DIF per posar pantalles acústiques a la via del tren. Parlem també de la regidoria de Fem Vendrell, que demanarà que es faci una auditoria sobre la policia local. També ens haurem de fer ressò el judici per l'home acusat de matar l'exparella a Calafell. Un informatiu que ha de servir també per buscar altres qüestions, com l'homenatge de Pau Casals a l'Institut Cervantes. En aquest cas servirà aquest informatiu també per parlar de la visita guia de l'exposició de Maria Rosa Ribas. I acabarem parlant de cultura urbana, d'esports i del temps. Comencem informatiu i ho fem parlant d'inundacions i, en aquest cas, amb la intenció de l'Ajuntament del Vendrell d'acabar les inundacions a Coma-ruga. Amb aquest objectiu ha afegit la construcció d'un emissari submarí al nou projecte de xarxa pluvials amb el que es vol acabar amb episodis com els viscuts a la façana marítima ara fa tot just un mes. Unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros.
3: Bé, tal com comentava...
4: 1.000 metres de canonada. Aquesta és la longitud aproximada que tindrà l'emissari submarí, que recollirà en última instància l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir a la zona marítima de la vila i la provinent dels masos, i que propulsarà directament al mar per un conducte que desembocarà a l'alçada del port de Coma-ruga, tot aprofitant les seves escolleres. Una obra de magna envergadura i que hauria de solucionar de manera definitiva els problemes d'inundacions al litoral vendrellenc.
5: És imprescindible, és necessari, ha arribat el moment, veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació, sabem que és un problema històric, però als problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva. I en aquests moments l'Ajuntament, doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra per tota la vida i resolta definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
4: El projecte, complementat ara amb aquest nou emissor submarí ideat arran de les reunions de treball mantingudes amb organismes com el Ministeri de Transició Ecològica, el de Transports, Servei Litoral de la Generalitat i Ports de Catalunya, entre més, ha estat encarregat a Aigües del Vendrell, que en breu procedirà a la licitació de la redacció del document tècnic. Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i 6 milions d'euros i que es vol impulsar ara, tot i que quan es va crear Aigües del Vendrell el 2019 ja es preveia, aprofitant el sanejament, assegura el govern, dels comptes municipals i, sobretot, per l'emergència derivada del canvi climàtic.
6: Aquesta solució, doncs, ja estava en vies de previsió. El que el comportament climàtic ens obliga a accelerar i adelantar aquesta inversió abans que altres.
4: Si tot va bé, l'obra podria començar cap a la tardor de 2027, prioritzant la construcció de l'emissari i l'elaboració d'una cartografia detallada de la zona marítima. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturarien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i estiu, reprenent-se novament per la tardor de l'any següent, on caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treballs. Un autèntic repte d'enginyeria que en cap cas implicarà, afirma el govern, cap increment en la factura de l'aigua.
1: Dilluns de la setmana vinent, a partir de les 6 de la tarda, en aquesta mateixa sintonia, vostès escoltaran el ple de caràcter ordinari de l'Ajuntament del Vendrell. Un ple que té 23 punts a l'ordre del dia, inclosos els precs i preguntes. Primer, el Vendrell porta al ple ordinari de dilluns una proposta per demanar que el govern local doni explicacions sobre el projecte de DIF per posar pantalles acústiques a la via del tren. Des del grup municipal creuen que no s'està oferint la suficient informació a la ciutadania sobre aquest tema. En parlava Lluís Navarrete.
7: Dic que el projecte que estava presentant Adif representaven 3,7 quilòmetres del nostre municipi amb pantalles acústiques, el municipi amb més quilòmetres de pantalles acústiques, i que aquestes tenien una alçada entre 2 i 5 metres. Per tant, abans de que un dia ens trobem que Adif comença a posar pantalles, crec que és molt important que el govern doni explicacions i informi a la ciutadania en quina situació està aquest tema.
1: I a la mateixa sessió, la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez, demanarà que es faci una auditoria sobre la policia local a partir de la qual es pugui impulsar una reorganització de la plantilla. El grup municipal no està d'acord amb la proposta de reorganització presentada pel govern local. Mar Vázquez.
8: Vam presentar una proposta que nosaltres no compartim. I per això que demanem és una diagnosi. Demanem una auditoria real, una auditoria de la situació de la plantilla de la policia local, perquè la policia, a més de donar-nos seguretat, ha d'estar al carrer i ha d'oferir i ha de tenir formació. També demanem, amb aquesta proposta de resolució, que es facin campanyes de prevenció per evitar ciberdelinqüència, agressions sexuals i també informar de telèfons d'emergència, com és el 112 o el telèfon de la policia local o Mossos d'Esquadra del Vendrell.
1: Aquest dijous comença l'audiència de Tarragona al judici a l'home acusat de matar la seva exparella, veïna de Calafell, l'abril de l'any passat. La fiscalia demana 22 anys de presó pel que considera un delicte d'assassinat amb traïdoria. El judici se celebra amb jurat popular.
9: Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'investigat i la víctima van tenir una relació sentimental durant 4 anys que la dona va acabar. Arran d'aquella ruptura, el processat va propinar diversos cops al cap de la dona amb una pedra, provocant-li la mort en el domicili familiar. Després va traslladar el cos al maleter del seu cotxe i va circular sense rumb durant unes hores. Finalment, i després d'haver parat en un supermercat a comprar productes de neteja, es va aturar a l'AP7 a l'altura de Constantí i va confessar a una patrulla de Mossos que havia comès el crim. L'investigat, que té diagnosticat un trastorn adaptatiu i un trastorn de personalitat greu no especificat, es troba en presó preventiva des del mateix dia del crim, el 18 d'abril de l'any passat. La fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere. A banda, sol·licita l'atenuant de confessió i li prohibeix comunicar-se i aproximar-se als familiars de la víctima a una distància de menys de 1.000 metres durant un període de 25 anys, així com 7 anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, li reclama una indemnització de 200.000 euros per als dos fills majors d'edat i una de 300.000 per a la menor. El judici ha començat aquest dijous a l'Audiència de Tarragona i se celebra amb jurat popular.
1: Després de l'acte d'homenatge celebrat dilluns al Congrés dels Diputats, aquest dimecres l'Institut Cervantes de Madrid ha acollit la presentació del programa Casal 150, que inclou múltiples iniciatives a tot el país i a l'estranger fins l'octubre de 2027. L'acte ha posat en relleu un cop més la vigència del compromís del mestre amb la pau, la democràcia i la defensa dels drets humans.
10: L'elecció de l'Institut Cervantes com a escenari d'aquesta presentació ha respost al vincle entre els valors associats a Pau Casals i la missió de la institució com a espai de difusió de la cultura espanyola i hispanoamericana i de diàleg entre societats. La trobada ha reunit representants institucionals i personalitats dels àmbits de la cultura i la música per abordar des de diferents perspectives la figura de Pau Casals i la transcendència de la seva trajectòria artística i humanista.
11: Su manera de entender el arte llevaba consigo una responsabilidad hacia los demás. Por eso tocó cuando creyó que debía tocar y supo también guardar silencio cuando consideró que tocar podía significar aceptar aquello que su conciencia rechazaba. Ayudó a los refugiados españoles, vivió el exilio, defendió la libertad y la democracia y puso su enorme prestigio internacional al servicio de aquello en lo que creía.
10: L'Institut Cervantes contribuirà a difondre la figura de Casals a través de la seva xarxa internacional de centres, impulsant activitats com la que es farà a Roma el 13 d'octubre. Per la seva banda, des de la Fundació Pau Casals han apuntat que aquest extens programa suposa una oportunitat immillorable per apropar l'obra, el pensament i els valors de Casals a nous públics.
12: Esa conmemoración es una gran oportunidad para acercarse a ese legado de un catalán universal que quería un mundo sin fronteras y que se sentía orgulloso de su cultura justamente por los valores que podía defender. Pero hay un recurso fundamental que está al alcance de todos y de todas, que es, siguiendo su voluntad, el actual Museo Pau Casals. Ese museo ofrece una experiencia motivadora. Está en un lugar con una fuerza especial. Está en la playa de San Salvador, en el Vendrell, muy cerca de Barcelona. Y verdaderamente es un recurso que ya al margen de la conmemoración puede ser utilizado para acercarnos a ese legado vivo que tiene una actualidad extraordinaria.
10: Durant la trobada s'ha projectat un audiovisual que ha recorregut algun dels moments més rellevants de la trajectòria de Casals, des del seu reconeixement internacional com a violoncel·lista fins al seu compromís amb la pau i els drets humans. Posteriorment ha tingut lloc una conversa entre la presidenta de l'Associació Espanyola d'Investigació per la Pau, Ana Barrero, i la musicòloga i professora de la Universitat Complutense de Madrid, Ana Llorenç, al voltant de la vigència del pensament de Casals i del paper de la música i la cultura com a eines de diàleg i convivència. El violoncel·lista Alejandro Gómez Pareja, segon premi exequo del Guardó Internacional Pau Casals de l'any 2022, s'ha encarregat de posar la música, acompanyat al piano per Miguel Ángel Ortega Chavaldas. Han interpretat peces de Bach, Fauré i Gaspar Cassadó, finalitzant amb el cant dels ocells. El programa Casal 150 deixarà nombrosos actes en els pròxims 12 mesos, en llocs com Madrid, Nova York, París, Londres, Berlín, Roma, Brussel·les, Buenos Aires, Tòquio o Seúl, entre molts altres.
1: La cultura urbana serà protagonista aquest dissabte al Vendrell. La plaça Nova acollirà el festival des de les 3 de la tarda fins a les 10 de la nit amb música i competicions de breakdance i de rap. A les parets exteriors del Club d'Esports intervindran diversos artistes del grafit. El Vendrell és un referent internacional d'aquesta cultura urbana.
13: El Festival Cultura Urbana del Vendrell arriba aquest dissabte a la seva 14a edició. La cita tindrà els tradicionals apartats que han fet gran la mostra, competicions de breakdance i de rap, i també creació de grafitis. Tot plegat amb la participació d'especialistes arribats d'arreu. Amb els anys, el festival ha crescut molt.
14: Va començar com una trobada local i ara mateix és una trobada internacional que ja molta gent la té reservada al calendari. Enguany sí que la part dels grafits, que potser seria com el canvi més destacable, torna a anar al pàrquing del carrer Colom, a la paret del Club d'Esports Vendrell, ens tornen a cedir aquella paret i enguany els grafits es faran allà, però la resta doncs, podrem trobar el format del ball i el format de rapejar, ho podrem trobar aquí a la plaça Nova.
13: L'aposta per la festa d'aquest dissabte és important.
15: Anem a tope amb el breaking, com tots els anys. Fem el campionat d'Europa Occidental, del campionat d'Itàlia, del Czech de Style. És un campionat mundialment reconegut, molt fort, i això creiem que atraurà molta gent de fora i tindrem un nivell espectacular. Després també, com sempre, farem la competició femenina amb la mateixa classificació de la competició italiana.
13: S'esperen més de 200 participants de les diferents modalitats i de procedències diverses.
15: Però ja sabeu que sempre la plaça està rebentada tots els anys i com a participants esperem entre uns 60 i 100 participants a les modalitats de ball, uns 20 o 30 a la modalitat de rap i uns 30 o 40 grafiters, o sigui, unes 200 persones que són un munt, així que superbé. Vale, tindrem gent que vindrà des d'Itàlia a propòsit a competir aquí, també tindrem gent de França, tindrem gent de Latinoamèrica, tindrem gent d'Alemanya, tindrem al grafiti també gent que ve de tota la península, de Madrid i de diferents llocs de tota Espanya.
13: Un dels al·licients serà la qualitat dels rapers i també les seves improvisacions.
16: Farem batalles de rap de lo que jo m'encarregaré. Serem unes 20-30 persones, com ha dit Alejandro. Aquest any optarem per fer una dinàmica una mica diferent a la que ha sigut la que hem fet pràcticament tots els anys, que consistirà en deixar més llibertat perquè cada MC, artista que pugi a improvisar, tingui... sempre fent incidir una mica en el que és improvisar in situ, que es noti que s'està fent a temps real i que no et portes una lletra de casa, però que tinguin la llibertat per poder explayar-se i per poder fluir de la forma que ells decideixin fer. De fa molts anys a avui ha pujat. De l'any passat a avui ha pujat. És algo que està exponencialment creixent molt ràpid i tota la gent que ve són gent que normalment al seu dia a dia practiquen, que fan altres competències, i per tant no és res complicat per ells anar pujant el nivell.
13: L'activitat començarà a 2:15 del matí amb l'elaboració de grafitis a les parets de l'aparcament del Club d'Esports. La resta de propostes es duran a terme des de les 3 de la tarda fins a les 10 de la nit a la plaça Nova.
17: Els esports en Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem
18: Amb el debut en victòria del Club d'Esports Vendrell masculí a la Lliga, els jugadors d'Àlex Sukhoyev s'enfrontaven aquest dissabte al Club Esportiu Alcover, el Josep Bové, en un partit que doncs, ja quedava encarrilat al descans, amb el 3-1, després d'una gran primera part roig i negre. A la segona part sí que doncs, es va refredar una mica, perquè doncs, hi va haver una lesió d'un jugador visitant, que va fer que el partit quedés aturat durant una bona estona, a l'espera que doncs, arribés l'ambulància i s'emportés el jugador. I bé, doncs, un cop es va reprendre el joc, doncs, ja cap al final, Reda Ukaini, que feia el 4-1 definitiu. Per parlar de com va anar tot plat, com sempre tenim el míster, l'Àlex Sukhoyev. Hola, buenos días.
19: Hola, buenos días.
18: Bueno, como decía, ¿no? Pues buen estreno y sobre todo pues gracias a una gran primera parte que después ya os dio más tranquilidad, ¿no?
19: Sí, primera parte bastante bien, primeros minutos bien. Había algunos errores tácticos que hemos comentado con el equipo, pero bueno, primera jornada, nervios, es normal que no han salido algunas cosas. Pero bien que casi todas las ocasiones que hemos tenido hemos marcado goles. Primera parte... Creo que el rival ha llegado una vez solo a portería y después de un córner penalti que para mí no era por tema de fuera de juego clarísimo, que el árbitro no ha visto. Y segunda parte sí, sufrimos mucho por tema de que había una lesión, hemos estado 20 minutos parados. El rival empezó después de parón muy enchufados por su compañero y nos tocaba sufrir. Pero bueno, estamos contentos que el equipo ha defendido no muy bien, pero trabajaron bastante y al final pudimos ganar este partido.
18: Sobre todo importante esto, ¿no? Pues a la espera que pues ya en las próximas jornadas pues y podáis ir mejorando cosas, pues de momento que lleguen los resultados y para así ganar confianza, ¿no?
19: Sí, claro, primera jornada es importante por tema de puntos. Repito que habían bastante nervios y bueno, todo el mundo esperaba mucho tiempo cuando empezamos y bueno, primer partido importante en casa, importante ganar y bueno, ya hemos ganado y a ver si podemos seguir mejorando cosas y este fin de hacer mejor partido que semana pasada.
18: Ahora pues os toca el primer desplazamiento que será este sábado en el campo del Sant Jaume, que siempre son partidos intensos, ¿no? Porque son derbis comarcales, además es un equipo que también ha empezado bien. Por lo tanto, bueno, se espera un partido difícil para ver si también se puede sacar esta primera victoria afuera, ¿no?
19: Sí, partido, nos espera partido difícil. Ya sabemos que tienen muy buen equipo. Han fichado buenos jugadores, tienen un buen equipo, juegan en casa, primera jornada han ganado. Bueno, es un equipo que estará arriba seguro, luchando por ascenso. Ya tenemos claro y nos toca, bueno, tenemos que ir ahí a hacer mejor partido de que podemos hacer en esta etapa y a ver qué tal.
18: Pues perfecto, Alex, esperamos que así sea. Así que muchas gracias y mucha suerte para este partido.
19: Muchas gracias.
18: Àlex Sukhoyev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 4-1 contra l'Alcover. I ara quan hem centrat en aquest primer desplaçament de la temporada, dissabte a les 5 de la tarda al camp del Sant Jaume. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas amb derrota de l'AE Vendrell femení per 65-50 aquest diumenge a la pista del Valls. En l'últim amistós de pretemporada, les jugadores de José Antonio Ramírez que afrontaven el seu duel més exigent contra un equip de Copa Catalunya i finalment, doncs, com diem, doncs, va acabar amb la primera i única derrota de la pretemporada abans de l'inici de Lliga, que com diem està previst per aquest cap de setmana. Per saber doncs, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs, com sempre tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
20: Hola, què tal? Bon dia.
18: Bé, primer de tot, doncs, com va anar aquest últim amistós, més enllà del resultat, que ja sabem que doncs, seria complicat, doncs, amb quines sensacions vau acabar?
20: Bueno, era més o menys el que buscàvem. Era un equip de categoria superior que ens ho posaria molt difícil a un nivell exigent i jo crec que va sortir una bona nota del partit. Però, bueno, al principi el resultat, com bé dius, era el de menys. La llàstima és que acaben amb moltes jugadores tocades i ja veurem si durant la setmana les podem recuperar de cara al cap de setmana, que és quan debutem en Lliga.
18: Com dèiem, doncs, ja s'acaba la pretemporada. No sé amb quin balanç, doncs, quin balanç faries d'aquestes setmanes de preparació.
20: Nosaltres teníem en el cap del principi que tindríem moltes dificultats en poder fer 5x5 en els entrenaments i el que buscàvem de cara al partit de pretemporada això, era intentar tenir molt de recorregut a 5x5 a pista, fer moltes rotacions i que les jugadores arribessin amb bones sensacions. Jo crec que ho hem aconseguit.
18: Ara doncs ja toca pensar en aquest inici de Lliga, que serà aquest dissabte a la pista del Cornellà, que és un equip que l'any passat estava en un altre grup, i bé, sí que és cert que no li va anar gaire bé la temporada, perquè va estar doncs, fins i tot flirtejant amb el descens, però al final és el que comentaves, no? Doncs, en funció doncs, de com arribeu, doncs, serà més complicat o no, no?
20: Sí, i a més que el primer partit de temporada tenen la incògnita aquesta de que no saps quins reforços han pogut fer, si han fet incorporacions o tenen baixes respecte a l'any passat, i bueno, és una miqueta el començar la temporada sense tenir referències clares i definides. Bueno, anirem allà, mirarem de treure el partit en totes les circumstàncies que arrosseguem nosaltres de jugadores i començar la Lliga i ja tenim moltes ganes.
18: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
20: D'acord, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé.
18: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AVE Vendrell femení, valorant aquesta derrota per tancar la pretemporada de Valls, i ara, com diem, centrats en aquest debut a la Lliga, dissabte a 3:45 de la tarda a la pista del Cornellà. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb victòria del Club Futbol Sala Vendrell per 2-5 aquest dissabte a la pista del Pax B, a l'últim amistós de pretemporada, els jugadors de Miquel Malo, que aconsegueix la victòria, un partit que ja dominaven el descans per 0-2, i a la segona part, doncs, finalment, encara ampliarem més l'avantatge. Per parlar de com va aquest partit, també com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, que serà, en principi, aquest cap de setmana, doncs ens acompanya, com sempre, el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
18: Bé, per tot, doncs, com va anar aquest últim amistós? No sé quines sensacions vau acabar.
0: Doncs, no massa bones, la veritat. Va ser un partit on, més enllà del resultat, vam estar bastant específics, tant en atac com en defensa. Atacs que no acabaven de ser massa fluïts, defenses amb moltes vistes i moltes desconnexions. La veritat és que no va ser un partit amb el que acabar i dir que bé que comencem, que bé que estem per l'inici de Lliga, però bé, al final no deixa de ser un partit amistós. Dintre del que cap, pues, sempre està bé que quan no estàs bé del tot acabar guanyant partits, i ens quedem una miqueta amb això, però la veritat és que no va ser un partit per dir això, que bé que arribem a l'inici de Lliga, sinó que va ser més bé un partit per dir pensar que encara tenim feina per davant i tenim moltes coses que treballar per poder arribar al nivell que volem tenir aquest any.
18: Com dèiem, doncs era l'últim amistós, també una mica lligant una mica amb el que deies. No sé amb quin balanç doncs, acabeu doncs, una mica doncs, tota aquesta pretemporada.
0: És una pretemporada, de nou, amb masses interrogants. La veritat, volíem tindre-ho tot molt més lligat i no hi ha manera. No hi ha manera d'aconseguir-ho. No tenim encara ni plantilla 100% tancada. Estem encara esperant a veure si Sergi Mateo al final podrà fer-se fitxa o no podrà fer-se fitxa. El partit que no vam poder jugar també fa dues setmanes va fer pues, que tinguéssim menys temps de partit del que ens hagués agradat. No ho sé, és un inici una mica estrany, però sí que és veritat que, com va dir bé la setmana passada, el que sí que estem tots és molt motivats, tant des del cos tècnic com amb els jugadors que comptem, veiem que hi ha motivació, veiem que hi ha ganes d'intentar créixer i ojalà aconseguim fer la temporada que ens hem marcat perquè creiem que és un any per fer un passet endavant i a veure si ho aconseguim, però ja dic, la pretemporada no ha estat tot lo regulat i tot lo tancada que m'hagués agradat, la veritat.
18: Ara doncs ja toca pensar en l'inici de Lliga, que serà en principi aquest diumenge, com a Ruga, contra l'Ètic Catllà, que és un equip que ja coneixeu de les últimes temporades, i bé, doncs sempre és un rival doncs, fort, i per tant, doncs, que us obligarà no? doncs, intentar donar-ho tot per aconseguir doncs, els primers punts de la temporada, no?
0: Sí, l'Ètic Catllà és un equip contra el que hem jugat tots els temps que hem estat a primera, és un equip que sempre hem d'aplicar les coses molt difícils, de fet, si no m'equivoco, només el van guanyar l'any passat al partit de tornada, aquí a casa. És un equip molt intens, un equip amb molta feina, molta lluita, i que sabem que segur que ens ficarà les coses complicades. A més, a nosaltres també, dintre del que cap, ens agrada jugar al municipal, perquè ens entrenem habitualment, i perquè tenim la sensació, sobretot l'any passat, quan tenim aquesta sensació, que és una pista on ens fem forts, i pues, ja comencem. No podem jugar al municipal el primer partit, la qual cosa també és una miqueta un d'alta baix, però bé, al final, pues, si acabem jugant diumenge, que com s'acaba solventant el tema horari, perquè estem amb diverses baixes i potser intentarem parlar amb Katja a veure si podem canviar horari o mirar alguna cosa. Si acabem jugant diumenge, doncs això, anirem a Mercedinín, que seran 9 o 10, intentar competir al màxim i començar la lliga de la millor manera possible, però també sabem que al final no és més que un partit i que en quedaran molts altres i que tampoc no, ni guanyar implicarà res, ni perdre implicarà res, però sí que, bueno, com dia abans, doncs sempre és millor guanyar que perdre i ojalà pugui ser així.
18: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
0: Ok, moltes gràcies a tu.
18: Miquel Malo, entrenador del Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-5, l'últim amistós a la pista del Pax B, i ara, com dèiem, centrats en aquest inici de Lliga, previst, com dèiem, en principi per aquest diumenge, com a Ruga contra l'Atlètic Callà. Si no fos així, doncs, evidentment, doncs, ja us informarem.
2: El temps amb Marc Rodero.
1: I ja a la tardor, en temps d'estiu, si més no perquè fa el punt central del dia. Marc Rodero, bona tarda.
21: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
1: El que dèiem ahir, les nits cada vegada s'allarguen una miqueta més i això fa que les temperatures no es puguin recuperar tant com el de dia, però el de dia, déu-n'hi-do, no?
21: Sí, és aquest notable contrast tèrmic entre el dia i la nit. Encara tenim aquest anticicló ben fer damunt de casa nostra. Té tendència a desplaçar-se a partir del cap de setmana i tot plegat farà que puguin arribar alguns canvis que ja avancem que de moment no són gaire significatius, però sí que tancarem aquesta dinàmica d'estabilitat. Demà, de moment, encara no, seguirem parlant de temps tranquil, anticiclònic, algunes bandes de núvols alts, poca cosa, testimonials, decoratives, sense més malícia, i de moment temperatures per demà que tampoc experimentaran canvis significatius. Per tant, seguirem parlant d'aquesta notable suavitat i d'aquesta amplitud tèrmica i diferència tèrmica entre la mínima i la temperatura màxima, que en alguns observatoris es pot arribar a moure entre els 14 i els 16 graus, des d'on comencem a on acabem. Situació marítima també prou tranquil·la durant aquests propers dies a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
1: La setmana que ve, dimecres, passem de mes, anem ja cap al mes d'octubre. L'haurem d'esperar amb més ganes, no?, per entendre's, per el que fa precipitacions.
21: Pensava que em anaves a dir com seria aquest mes d'octubre.
1: No, ja no cal preguntar-ho.
21: Ah, exactament. Esperem, desitgem, el mes d'octubre és el mes per excel·lència on arriba més precipitació a casa nostra. Per tant, caldrà veure si arriba i si ho fa, com arriba i amb quines característiques. Si parlem d'un mes relativament plujós, però en tota la seva extensió, o si tota la pluja cau en un o dos dies. Per tant, caldrà veure com va, però si ens hem de refiar del que esperàvem per setembre, ahir ho dèiem, no?, o abans d'ahir
1: sí,
21: ho comentàvem, eh?
1: Sí,
21: doncs
1: sí.
21: Que, absolutament res. Per tant, doncs, anirem veient què ens depara. De moment, sí que iniciarem la setmana que ve, Víctor, amb més variabilitat. Veurem fins a quin punt d'inestabilitat.
1: Doncs res, parlem de tot plegat. Marc, gràcies com sempre. Que tinguis molt bona jornada.
21: Fins demà, bona tarda.
1: Bona tarda. D'aquesta manera, són la sintonia que diu que hem de posar punt final a aquesta edició de les notícies. Tot allò que succeeix a partir d'ara, doncs ho trobaran a través de xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També la nostra pàgina web i a les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més. Que tinguin molt bona tarda.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è una canzone triste.
2: Ah, bella, triste. Bella.
3: È una novità dei Gianna Nannini
1: per
3: festeggiare fare... i 50 anni dall'inizio della sua carriera.
1: Per festeggiare niente.
2: Per festeggiare tanto.
1: Bene, vediamo. Recuperiamo Narcís Pallarès,
3: il nostre cronista
1: romà. Jo he preguntat als nostres convidats, el nostre convidat i aquí el senyor Puque, si sabia que era el Trambusto. No ho saben. Crec que estem davant d'estafadors, però ara ens ho explica el Narcís.
4: Bon vespre, escolta Trich e escolta Tori de Ràdio El Vendrell. Des de Roma, el Caput Mundi, la capital d'Itàlia, us parla Narcís Pallarès Domènech, correspondente, sempre per caso, del programa Ce la faccio. Trambusto. Avui començo la crònica amb una paraula que, si heu estat alguna vegada a Itàlia, segurament heu sentit, o potser l'heu patit, il trambusto. El trambusto és aquell caos italià tan particular. El soroll, el moviment, les motos que passen, els cotxes que semblen tenir vida pròpia, sense normes, els carrers plens de gent, una obra que apareix de sobte, una protesta, un autobús que arriba tard. I al mateix temps, aquella extraordinària capacitat dels italians per fer que, d'alguna manera, tot acabi funcionant. El trambusto també ha format part de les meves cròniques durant les darreres temporades. Ordre sense concert. És per aquest motiu que, per aquesta tercera temporada, a les nostres cròniques d'Itàlia intentarem posar una mica d'ordre al nostre trambusto. Perquè a partir d'ara les nostres cròniques tindran una estructura. Cada setmana, sempre que l'actualitat ens ho permeti, parlarem d'una cosa diferent d'Itàlia. I ho farem seguint quatre grans àmbits: història, geografia, cròniques del Caput Mundi i, per últim, efemèrides, cultura o actualitat. Així doncs, la primera setmana de cada mes la dedicarem a la història italiana. I aquí tenim un país extraordinari per descobrir. El Renaixement, amb aquella Florència del 400, aquella Roma del 500, il Risorgimento, la unificació italiana, la construcció de l'estat italià i també una qüestió fonamental: com es va construir i consolidar la llengua italiana. Parlarem també de personatges, grans personatges de la història italiana, els homenots, que diria Josep Pla, de Virgili, de Boccaccio, de Verdi, de Mazzini, de Garibaldi, noms que formen part de la història d'Itàlia i que cal conèixer. La segona setmana viatjarem per la geografia italiana. La dedicarem a viatjar per les regions, per les ciutats. Ciutats petites, ciutats de província, poc conegudes. Baixarem fins als pobles petits, fins als borghi. La tercera setmana serà el moment de tornar a Roma, de tornar a casa, casa meva en aquest cas, i de descobrir la nostra Caput Mundi, Roma, amb les seves vies consulars, les seves muralles, les antigues portes romanes, els set turons, el Rioni, les esglésies singulars i aquella extraordinària barreja d'història, geografia, cultura i art sacre que fa de Roma una ciutat pràcticament impossible d'acabar de conèixer. Roma, la ciutat eterna. I finalment arribarem a la quarta setmana del mes dedicada a l'actualitat, les efemèrides i a la cultura. Parlarem de personatges com Pasolini, com Andrea Camilleri, de les relacions de la cultura italiana i catalana, i quan l'efemèride ho mereixi, recuperarem moments i figures que ens ajudin a entendre millor l'Itàlia d'avui des del punt de vista de la cultura, de la música, de l'art, de la pintura. Ara bé, aquest ordre no serà una camisa de força, perquè si d'alguna notícia d'actualitat ho exigeix, si passa alguna cosa important a Itàlia, deixarem la història, la geografia o la cultura per un moment i parlarem del que està passant. Perquè Itàlia és això, un país amb milers d'anys d'història, però que viu molt intensament el seu present. Així que a partir d'ara intentarem posar ordre al nostre trambusto de les cròniques. Des de Roma, us ha parlat Narcís Pallès Domènech per Ràdio El Vendrell.
1: Eccezionale, grazie mille. Questo è il livello di questo programma cresce quando parla Narcís Pallarés Domènech e anche quando suona questa musica.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.

0: Ei, bon dia, bona hora, què tal, com esteu? Gràcies per ser-hi. Amb això ens hi tornem a posar, comencem nova edició del que ja és aquest espai habitual, matinal, aquest magazín, que avui arriba ja a l'edició número 4031, poca broma, gràcies per fer-ho possible. Avui és dijous 24 de setembre, programa número 4031, com ja hem dit. I això, amb la intenció d'acompanyar-vos, si ens deixeu i ens ho permeteu, ara que passem ja 3 minuts a les 9 i fins a les 12, fins al migdia. Buscant sempre una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i la professionalitat que hi puguem posar. Ni més ni menys. I per això moltes coses previstes que ara explicarem. Abans, però, recordem bàsicament aquests punts de contacte, per si voleu dir alguna cosa, ara que ja estem en directe, podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o en qualsevol moment del dia un correu electrònic a calaixera@rtb-alvendrell.cat. Pendents això del contingut, per començar anirem cap al temps, com sempre fem, amb en Marc Rodero. A banda, hem triat ja una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades, els esports, amb en Jordi Graell, el repàs habitual que fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. Farem aquesta destacada habitual també a l'agenda i als punts culturals i també un espai que recuperem una temporada més. De fet, continua una temporada més. Actualitzem el contingut perquè fa l'espai visual habitual, aquest espai dedicat a la salut visual, com sabeu, amb l'òptico-optometrista Sílvia Edo. A les 11 actualitzarem les notícies i atenció perquè la tercera i última part del programa avui parlem amb els Laxenbusto. En el seu 40 aniversari, després d'una gira que està a punt d'acabar celebrant aquests 40 anys i que han reprès l'èxit dels seus seguidors, els seus fans més incondicionals i les noves generacions que també una mica han crescut amb la música dels Laxenbusto, sempre amb aquell crit de som els Laxenbusto i som del Vendrell. Hem parlat amb en Pemi Rovirosa i amb en Pemi Fortuny. Bé, això una mica de com han viscut aquest en retorn, en certa manera, i com han passat aquests 40 anys. No us ho perdeu. I després hi ha una estona per la participació i per les trucades, com és habitual, i com ens agrada acabar de compartir tota l'estona final amb vosaltres a través d'aquests punts de contacte que ja hem dit. Això, peticions musicals, dedicatòries, si ens voleu doncs, enviar alguna dedicació o el que sigui, doncs podeu fer-ho. Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots. Al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio Al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
0: Sempre per començar pendents del temps, de la previsió i tot allò que ens explica qui s'encarrega d'explicar-ho, en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Marc, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Continua l'anticicló, no, Marc?
2: Continua l'anticicló, vent ferm damunt de casa nostra, vent tossut damunt de casa nostra, i això, en definitiva, es tradueix en temps estable i tranquil que ens ha d'acompanyar també durant la jornada d'avui. Per tant, avui parlarem d'un dia marcat pel sol durant tot el dia, amb un cel ben blau, transparent, algun nublet de cara a la tarda, poc significatiu. Podríem tindre una posta de sol així una miqueta vermelleta, com la que vam tindre ahir, símptoma d'aquesta tardor que ja comencem a tenir, aquests moments tan especials, no?, de la manera que acabem el dia.
0: Sí.
2: I de moment hem de seguir parlant d'això, de temps tranquil i estable, i temperatures també inamovibles durant bona part del dia d'avui. Situació marítima, Pere, també en conjunt tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: I per què fa les temperatures, Marc?
2: Doncs aquest contrast, entre el matí o entre el matí i el migdia, al punt del migdia les temperatures són prou altes encara, i en canvi la nit matinada, escolta'm, s'agraeix aquesta fresca. En tenim 16 a Coma-ruga i també a Cunit, 15 al Vendrell, 14 a la Bisbal, una mica més altes cap al Montmell, perquè hi ha una mica d'aire càlid a dalt, en tenim 18 i 16 també en el cas de l'Arboç.
0: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Un dia més. Parlem demà.
2: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu-siau.
1: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Una cançó que crec que ja hem escoltat aquests dies enrere. És una novetat important i una col·laboració molt xula entre Ginestar i Nil Moliner. Amb qui estaràs? Amb qui estaràs?

0: Sempre música i una primera cançó per posar ritme al programa, per posar ritme a la calaixera, i sempre això destacant que estem en directe, en proximitat i en sintonia. El 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies.

0: La plataforma Pro Vegueria Penedès i Esquerra Republicana de Catalunya en contra de fer un terminal ferroviari de mercaderies al Baix Penedès entre l'Arbós i Banyeres. Consideren que és un pagat comparable amb el tercer fil entre Tarragona i Martorell, que apunten que ha originat un grapat de problemes. Per això han mostrat la seva oposició i han fet una demanda al govern que treballi per tirar endavant l'eix ferroviari transversal. De fet, així ho expressava el president de Pro Vegueria Penedès, Jordi Cullàs.
1: Tot el que es vol fer a Catalunya, tot el que es vol que passi a Catalunya, ha de passar en l'estret que hi ha entre l'AP7 i el mar, en aquesta zona. Aquí s'hi vol fer de tot, des de les comunicacions fins a les empreses, fins de tot. No anem bé. Aquí a la zona de l'Arbós ja s'hi volia fer un centre logístic que la ciutadania i els ajuntaments van treballar fins al final perquè no s'hi fes i perquè s'hi fes alguna cosa realment productiva.
0: Des de l'associació avancen que reuniran amb els ajuntaments i les entitats de la vegueria per aturar el projecte de la nova terminal, que creuen que només servirà per acumular contenidors arribats del port. Qui també s'ha mostrat en contra d'aquest projecte ha estat el grup d'Esquerra Republicana. El partit ha lamentat en un comunicat que l'anunci s'hagi fet sense cap debat públic i sense que s'hagi definit el model de desenvolupament adequat per la comarca. Els republicans creuen que aquest terminal pot tenir un fort impacte territorial, ambiental i econòmic sobre les infraestructures de mobilitat de la comarca, així com sobre el paisatge. Per això demanen a la Generalitat que aturi el projecte i que abans que s'aprovi el Pla Territorial Parcial del Penedès, que ha de ser l'instrument a partir del qual es pugui planificar el futur del territori. Seguim parlant de política en àmbits més locals, perquè aquest proper dilluns hi ha ple municipal a l'Ajuntament del Vendrell. En primer àmbit, els grups municipals de Som Poble Esquerra, primer el Vendrell, Comuns i Fem Vendrell, i presentaran una proposta conjunta per reclamar que s'impulsin estudis a partir dels quals s'emprenguin les actuacions necessàries per reduir el risc d'inundacions a la zona marítima. Els grups han retret a l'equip de govern que va haver una manca d'informació durant els episodis de tempestes d'aquest passat mes d'agost. Podrem escoltar com en defensaven aquestes mocions davant dels mitjans de comunicació i per aquest ordre, Marc Vázquez, de Fem Vendrell, des de primer el Vendrell, en Lluís Navarrete, Yolanda López, de Comuns del Vendrell i Albert Rovira, de Som Poble Esquerra.
2: Aquesta reivindicació tampoc surt del no-res. El ple del Vendrell ja va aprovar per unanimitat el març del 2025 defensar l'eix transversal ferroviari, demanar dos serveis per hora a l'R4 i allargar la R8.
0: No és aquest el tall, sinó que és justament d'una altra moció que després acabarem d'explicar en aquest aspecte i del qual es parlava justament d'aquest fet i d'aquest punt ferroviari que ara destacàvem aquesta primera notícia inicial, però que ara després acabarem d'explicar. Estàvem pendents a veure si podem escoltar aquest tall on si podem donar pas justament a aquestes declaracions dels portaveus d'aquests grups que, com dèiem, presentaran aquesta moció aquest proper dilluns.

0: Bé, intentarem, com dèiem, recuperar aquests talls per raons tècniques i a veure si podem fer i podem escoltar, com dèiem, aquestes valoracions davant dels mitjans de comunicació dels portaveus i regidors que presenten aquesta moció conjunta sobre les inundacions de Coma-Rugat.
1: Les que van haver durant la nit. Com van funcionar els talls de reobertura de vies?
2: S'estan produint les inundacions en llocs que no s'havien produït, com és tot el centre de Coma-Rugat, i creiem que molta culpa tenen les obres del riuet, que precisament el que parlaven és que es feia un desaigüe especial i concret per desaiguar aigües, i el que sembla és que ha bloquejat aquesta sortida natural que existia.
3: Hem sentit parlar moltes vegades, sobretot en campanya electoral, dels dipòsits i de Brisamar, que s'anuncien i desapareixen els dipòsits fantasma. No es qüestionem aquests projectes perquè no se nos dona informació, perquè no són seriosos.
4: I quan es determini que cal actuar, no ens conformarem amb una resposta genèrica. Volem saber qui executarà cada obra, amb quin pressupost i en quin termini. Aquí l'Ajuntament del Vendrell ha d'assumir el lideratge, que no ho està fent. Ha de seure a la mateixa taula amb la Generalitat, l'Estat i els organismes responsables de l'aigua, les carreteres i el ferrocarril.
0: Moció conjunta per aquest proper ple del dilluns. I també el grup municipal de Som Poble Esquerra presentarà dues propostes més de resolució. La primera serà per defensar la mobilitat de passatgers per la línia de l'interior del ferrocarril, reclamant projectes com l'eix ferroviari transversal i l'allargament de la línia R8 o l'augment de freqüències a la R4. La segona és per donar suport a les víctimes i a les famílies afectades pel servei militar obligatori. Ara sí, ja podrem escoltar el tall correcte, del qual podrem escoltar des de Som Poble Esquerra l'Albert Rovira i la Jennifer Macià.
4: Aquesta reivindicació tampoc surt del no-res. El ple del Vendrell ja va aprovar per unanimitat el març del 2025 defensar l'eix transversal ferroviari, demanar dos serveis per hora a l'R4 i allargar la R8 i sol·licitar un estudi per soterrar la infraestructura del nucli urbà de la que estem parlant. Ara toca concretar aquell compromís i exigir a les administracions competents una resposta.
5: Entre el 1976 i el 2001, anar al servei militar era obligatori. Per a molts joves va només ser un parèntesi a la seva vida, però per a milers de famílies va esdevenir un dramàtic perill. Hi havia situacions d'abusos de poder, negligències i inclús nois que van morir en circumstàncies que mai s'han aclarit. Demanem una investigació independent del Defensor del Poble, fer servir exactament la mateixa via que es va utilitzar per investigar els abusos de l'Església, que s'obri de bat a bat tots els arxius militars per saber la veritat sobre els accidents i els suïcidis no aclarits i que hi hagi un reconeixement oficial i una reparació digna per a les famílies.
0: Més coses, més notícies. L'edifici del Tavaris de Coma-Rugat acollirà el dimecres de la setmana que ve, el 30 de setembre, una nova jornada de l'Speed Job Dating, o sigui, una oportunitat de trobar feina, en aquest cas, als sectors de la indústria i de la logística. La sessió, que serveix per posar en contacte persones que busquen feina amb empreses que necessiten treballadors, començarà a 2:15 del matí i finalitzarà a 2:15 del migdia. La dinàmica de la jornada consisteix en entrevistes ràpides de les empreses amb els candidats a incorporar-s'hi de tal manera que en pocs dies els candidats que superin les proves es puguin incorporar als seus llocs de feina. És una iniciativa de la xarxa Baix Penedès, Ocupació i Empresa i dels ajuntaments del Vendrell i de Calafell, que en anterior ocasió ha donat bons resultats i que ha de servir per reduir la taxa comarcal d'atur. I també ja ha començat un nou curs a l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell i una vegada més ho ha fet amb novetats. I és que enguany ha incorporat a les seves classes l'ensenyament de nivell A1 de català, una oferta que s'afegeix al C2, que ja s'imparteix des de fa un parell d'anys a banda del francès i l'anglès. L'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell segueix ampliant així la seva oferta de cursos, reforçant l'ensenyament de la llengua pròpia del país, una iniciativa que respon a la creixent petició per prendre l'idioma existent a la comarca, i tot plegat amb la voluntat també d'augmentar el nombre de places existents al Vendrell on començar a familiaritzar-se amb el català. La directora de l'Escola Oficial d'Idiomes és la Olga Soriguer.
6: Es deu una mica a la demanda d'aprendre el català aquí al nostre municipi i al Baix Penedès. Nosaltres formem part del Pla Educatiu d'Entorn i des de aquest Pla Educatiu d'Entorn es notava que mancaven places de català inicial. Nosaltres som una oferta que complementa l'oferta ja existent d'altres organismes.
0: El curs ha començat a rodar aquesta mateixa setmana amb l'habitual jornada de benvinguda adreçada als nous alumnes i també al que repeteix. Una sessió que serveix de primera presa de contacte amb el professorat i per aclarir que l'aprenentatge d'una llengua es treballa a dins i a fora de les aules.
6: Els expliquem una miqueta com funciona l'escola i els expliquem també totes les activitats, a banda de les activitats purament acadèmiques, activitats d'aula, nosaltres preparem activitats culturals, fem tallers de conversa, sortim, traiem una miqueta l'idioma de l'aula.
0: A banda del grup A1 i dels dos de C2 de català, l'Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell també aplega una dotzena d'anglès i diversos en francès, des del més elemental fins al B2. Un total d'uns 350 alumnes que enguany encara podrien créixer més, atès a l'elevat nivell de matriculació que està ja encara en marxa i que encara es pot fer fins a finals de setembre. I l'Escola Municipal de Música Pau Casals convoca tallers familiars de música adreçats a nens i a nenes de 3 mesos fins als 4 anys i als seus pares o mares. Les classes les impartirà Mercè Joan Martí. Es tracten d'una proposta amb una durada de 8 sessions des de l'octubre i fins al mes de juliol de l'any vinent, amb places limitades. Els tallers s'impartiran per grups i tenen l'objectiu de fer una primera aproximació a la música per als més menuts, acompanyats dels seus pares i mares. Tenint en compte que el llenguatge musical és una bona eina per desenvolupar les capacitats dels infants. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer presencialment al centre que està a la plaça del Tívoli, com sabeu, o a la seva pàgina web o a través de les xarxes socials. Més coses. Per segon any, el nucli de les Pedreres de Santa Oliva organitza un motor show solidari per recaptar fons per la investigació contra el càncer infantil. Serà aquest mateix dissabte, 26, a partir de les 9 del matí, i durant més de 10 hores se succeiran exhibicions de motor. Un circuit de trial i tota mena de vehicles units amb l'objectiu de recaptar fons a favor de l'Hospital de Sant Joan de Déu i la investigació contra el càncer infantil. Una malaltia que no fa gaire va tocar de ben a prop al barri i que es troba l'origen d'aquest esdeveniment. Un dels impulsors i organitzadors d'aquesta jornada solidària és el Cristian Montiel.
7: Bueno, pues esta idea sale que hace unos años atrás, la urbanización, desgraciadamente cae un niño enfermo, se empieza a juntar los vecinos, a hacer fiesta para recaudar dinero, y luego, hace dos años, nosotros entramos en la asociación de vecinos y decidimos montar un motor show.
0: Al llarg del dia hi haurà activitats i animació infantil, música, circuits d'enduro i cotxes 4x4, exhibició de vehicles i la participació de pilots de renom, com ara Marcel Justribó, Xavi León i Pol Ferrer. Una feinada que queda en un no res un cop es lliura el xec a Sant Joan de Déu.
7: Bueno, es una experiencia que no se puede explicar. O sea, cuando, como te atienden, como te, todo, cuando llegas al hospital con una donación como es la del año pasado, de 2.255 euros en un pueblo tan pequeño, pues la gente queda parada.
0: L'exhibició de trial serà a les 12 del migdia, mentre que l'altre punt fort de la jornada tindrà lloc a les 5 de la tarda amb el show de stunt, és a dir, acrobàcies i cotxes extrems, i entremig, a 2:15, l'arrossegament de vehicles al més pur estil de l'home més fort del món. Benzina, soroll i molt d'espectacle per plantar cara al càncer infantil. I també tenim a punt i proposta musical. L'Auditori Pau Casals acollirà un homenatge a Pau Casals amb un concert del trio Freixes. L'actuació tindrà lloc aquest mateix dissabte a les 8 del vespre i el concert forma part dels actes del 150è aniversari del naixement del mestre. Una de les seves integrants, la Laia Puig, explica el per què i el com del concert d'aquest dissabte 26 a l'Auditori Pau Casals.
8: L'any 2026 es celebrarà el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Com tots sabeu, Pau Casals va ser un cel·lista extraordinari, va ser qui va revolucionar la tècnica i va portar el cel·lo a lo que estem fent ara, al cel·lo modern. Però a part d'això va ser un referent pel que fa al seu compromís amb la pau i la defensa dels drets humans i de la llibertat. Pau Casals va ser molt més que un violoncel·lista, va ser un músic compromès amb el seu temps, va ser un gran director d'orquestra que va fer interpretacions memorables i que per això recordem a través de les gravacions dels seus llibres. Va fer el redescobriment de les suites de Bach per violoncel, que és una aportació indiscutible per tots els cel·listes. I, per altra banda, va crear conceptes nous i va ser un gran defensor de la música de cambra. Amb aquesta proposta, el trio Freixes, volem posar en valor la faceta de Pau Casals com a músic de cambra. I volem interpretar les gravacions històriques que va fer juntament amb Alfred Cortot i Jacques Thibaud.

En aquella època hi havia una gran diferència entre els quartets de corda i els trios. Els quartets comptaven amb una llarga tradició, com una col·laboració estable, i en canvi els trios en piano solien ser formacions com més ocasionals, simplement com solistes que s'unien. Fins que a l'any 1906, a iniciativa de Cortó, ell mateix, Thibaut i Casals es van unir i van guanyar ràpidament una gran reputació. Tots tres ja havien destacat com a solistes, però malgrat els tres tenien caràcters i temperaments ben diferents, van aconseguir entendre la música d'una forma unànime, amb un únic criteri i amb una espontaneïtat molt sorprenent per aquesta època.

Les gravacions del trio Cortó, Tibó i Casals, que van començar el 1926, just ara farà 100 anys, són un testimoni únic d'aquell nivell artístic i de la complicitat musical que tenien aquest conjunt de músics irrepetibles.

Gravacions com la del Triumph si bemoll de Schubert, que interpretem amb el nostre programa, que el van gravar justament quan cap dels tres músics no havia complert ni tan sols els 50 anys, ara mateix es poden considerar icones dels catàlegs discogràfics que destaquen especialment per la seva frescor, per la profunditat i per l'espontaneïtat.

0: La forma d'interpretar del trio Corto, Thibaut i Casals ha estat i segueix sent un referent per qualsevol músic de cambra i esperem que sigui així per moltes generacions més.
1: Les entrades per a aquest concert del dissabte es poden adquirir, com ja és habitual, a través d'internet, al temporada.cat, o de forma presencial tots els divendres no festius, de les 10 del matí a la 1 del migdia, a l'Escola de Música Pau Casals i a les taquilles de l'Auditori Pau Casals, a partir d'una hora abans que comenci el concert, sempre i quan l'aforament així ho permeti.

0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Les 9:31 minuts. Saltem ja a partir d'aquí cap a la informació esportiva, una feina d'en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb l'inici de la Lliga de l'AE Vendrell masculí. Els jugadors d'Ignasi Morales, que tancaven la pretemporada aquest diumenge amb un no amistós a Coma-ruga, que en aquest cas acabava amb derrota contra els Sitges per 56-66, i ara doncs ja centrats en aquest debut a la Lliga, que com dient, doncs, serà aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest debut, doncs, com sempre tenim el mestre, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
4: Hey, hola, bon dia.
3: Bé, primer de tot, doncs, com deia, doncs, teníeu aquest últim amistós, aquest diumenge com a Ruga. En aquest cas va acabar amb derrota, però més enllà d'això, doncs, amb quines sensacions vau acabar?
4: Bé, doncs va ser un altre partit més de pretemporada que al final ens va servir doncs, per afinar algunes coses que estem entrenant. Sí que és veritat que ostres, la primera part ens va costar entrenar el partit. El Sitges va plantejar un partit a nivell defensiu, doncs, amb un nivell una mica per sobre del nostre i ens va costar bastant anotar. I bueno, també el Sitges, a nivell de talent, era un equip que ofensivament doncs, té molts punts a les mans, té molt de talent, i a nosaltres en defensa doncs, ens van fer treballar de valent i durant la primera part doncs, ens va costar igualar el ritme, igualar el seu punt físic. Durant la segona part sí que vam sortir una mica més endollats després de la mitja part i sí que vam retallar distàncies, però bé, bueno, al final un partit més per competir, l'últim de pretemporada, i ara sí que aquesta setmana doncs, ja comencem amb la competició, ja comencem amb els partits que compten de veritat, i ara sí que l'equip ha de fer un pas endavant i començar bé la Lliga doncs, per intentar construir una bona dinàmica i guanyar els màxims partits possibles.
3: Com dèiem, doncs ara ja s'acaba la pretemporada, per tant, no sé quin balanç fas i si creus que l'equip doncs, arriba ja preparat per aquest debut de la Lliga.
4: Bueno, la pretemporada no ha sigut la més idíl·lica de totes, ja que bueno, hem tingut diferents lesions. Ara mateix estem amb tres jugadors lesionats. Hi ha hagut gent doncs, que encara estava fora per vacances i aquestes últimes setmanes doncs, ens ha faltat potser una miqueta més d'entrenar amb més gent i de tenir una mica més de dinàmica normal d'entrenaments. Llavors, arribem bé perquè la gent que ha vingut a entrenar doncs, ha entrenat bé i hem anat doncs, posant petites coses de cara a l'equip. Però bé, sí que és veritat que crec que necessitem una miqueta més de temps i ara el més important és que comencem bé a nivell de resultats els primers partits perquè ara sí que ja es reincorpora la gent a l'equip i bé, intentarem que a partir que tinguem la gent, doncs, tothom estigui una miqueta en la mateixa pàgina, en la mateixa línia, i bé, bueno, el que dèiem les altres setmanes, no? Necessitem una miqueta d'adaptació, de conèixer-nos una miqueta tots, i d'encaixar doncs, aquestes peces que han vingut no bastant bé aquest any, i sobretot recuperar els lesionats. Els lesionats creiem que bueno, tenim jugadors importants lesionats i que ens sumen molt dins l'equip, i bé, quan tornin, doncs, jo crec que l'equip sí que farà realment un pas endavant.
3: Com deia, doncs el primer rival, que serà el Tarragona Bàsquet, un equip que, bé, doncs, acaba de pujar, per tant, segurament doncs, té aquesta il·lusió, no?, del recent ascendit, un equip amb dinàmica positiva, i a més, doncs, també compta amb un vell conegut a la banqueta, com és el Manel Espallargues, que us coneix bé. Per tant, bé, doncs, una mica lluitar contra tot això i aviam si es pot començar amb bon peu, no?
4: Sí, és un partit realment perillós, perquè, bé, això que deies, és un equip que acaba de pujar de categoria, que s'ha reforçat, el Manel coneix perfectament l'equip i coneix perfectament també la categoria, per tant, sap amb quines armes, amb quines estratègies pot jugar. Però bé, nosaltres intentarem portar el partit al bàsquet que ens interessa a nosaltres, intentarem, doncs, fer un bon joc, controlar les coses que nosaltres fem molt bé i, doncs bé, intentar que l'equip surti endollat. És el primer partit de Lliga, per tant, creiem que tothom estarà motivat i que tothom tindrà ganes de començar amb bon peu aquesta Lliga. I és clau, doncs, no relaxar-se, no pensar-se que és un equip que puja de sota i que pel simple fet de pujar de sota doncs el guanyarem així de manera fàcil, sinó que, bé, guanyarem els partits que treballem, que l'equip jugui com ha de jugar i tenint els jugadors doncs implicats tant en atac com en defensa.
3: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sapaguet de vot.
4: Molt bé, gràcies pel seguiment, merci.
3: Ignasi Morales, entrenador de l'AE Vendrell masculí, fer una mica de prèvia d'aquest debut a la Lliga que, com diem, serà aquest diumenge a 8:45 del vespre a la pista del Tarragona Bàsquet. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota del Vendrell Evolution Time per 19-29 aquest diumenge al pavelló municipal contra l'handbol Ribes, en un partit que estava marcat dins del torneig Benages, per tant, es tractava doncs una jornada festiva al pavelló municipal. I bé, la veritat és que, tot i que el marcador pugui indicar el contrari, perquè el Vendrell, doncs, com dèiem, va perdre per 19-29, per 10 gols de diferència, la veritat és que les jugadores de Juanpe Fernández doncs, van mostrar doncs, una bona cara, plantant cara contra un equip de categoria superior, i bé, doncs, finalment, doncs, per detalls, doncs, es va acabar escapant el partit, però com dèiem, doncs, bones sensacions abans del debut a la Lliga previst per aquest cap de setmana. I per saber una mica doncs, com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Juanpe Fernández. Hola, bon dia!
5: Bon dia, què tal?
3: Bé, com deia, doncs, més enllà del resultat, sí que doncs, es veu una evolució respecte a l'anterior partit, com també comentaves després del partit, no?
5: Correcte, sí. Vam poder veure a pista, no? Les noies van ser capaces de traslladar tot allò que hem estat entrenant durant les setmanes, que potser no es va veure gaire ni es va plasmar en el partit anterior, en amistats anteriors.
3: I en quins aspectes creus que doncs, l'equip doncs, va millorar?
5: Jo penso que potser sentien més còmodes i l'haver treballat molt més, perquè la veritat és que ha sigut un canvi molt gran, des d'on partien elles fins al que jo els hi plantejava. Llavors, crec que aquest rodatge els ha permès doncs, guanyar més confiança i sentir-se més còmode. I va poder veure el partit, perquè la primera part va estar bastant igualada fins al final, que una miqueta es va notar el desgast físic i van marxar de 3.

0: La idea de tota aquesta pretemporada i el plantejament d'aquesta temporada és fer equip i assentar unes bases i a partir d'aquí fins on puguem arribar.
1: No sé si ja doncs, teniu alguna referència d'aquest equip, no sé si l'heu pogut veure o què us espereu d'aquest partit.
0: El mateix que has dit tu, sí que sabem de què han baixat aquest any, però tampoc no sabem doncs, en quines jugadores comptaran ni res, perquè cada any pot ser molt diferent, no? Si marxen jugadores o incorporen noves, pot ser un equip totalment diferent, o sigui que no sabem, la veritat.
1: Bé, doncs veurem com va el partit, així que res, doncs moltes gràcies, Juanpe, i molta sort per aquest debut.
0: A tu, i gràcies.
1: Juanpe Fernández, entrenador del Vendrell Blue Sunshine, valorant aquesta derrota per 19-29 contra el Ribes, que ha servit per tancar la pretemporada, i ara, com diem, doncs ja comença l'hora de la veritat, aquest diumenge, a les 12 del migdia, a la pista del Ràpid Cornellà. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, del Vendrell Resitècnic, que s'encarregava de tancar doncs, aquesta jornada del torneig Benages, i en aquest cas doncs, podríem dir que va posar la cirereta perquè doncs, va aconseguir la victòria per 35-27, un amistós contra el Martorell, i d'aquesta manera doncs, arriba amb bon peu a l'inici de Lliga, que serà aquest cap de setmana. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Xavi Fernández. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Bé, com deia, doncs, aquest diumenge que juga aquest últim amistós, més enllà del resultat, amb quines sensacions vau acabar?
2: Home, doncs, per ser ja l'últim partit de pretemporada, doncs, força bé, la veritat. Molt content. I va ser un partit ja més del nostre nivell, no com el de Ribes, que és un equip de tres categories superiors. I aquest partit ja és... Eren un equip ja de no sé si era... Em sembla que era d'una categoria superior, però és com era com del nostre nivell, i sí que vam sortir una miqueta freds al principi, ens va costar una miqueta, però al minut 15 a la meitat de la primera part va començar a rutllar tot molt bé i va ser un continu i molt content, per tot, per la defensa, per l'atac, comencem a agafar mecanismes i molt bé, la veritat.
1: Com dèiem, doncs era l'última amistosa de la pretemporada, per tant, bé, ara que s'ha acabat, no sé quin balanç en fas d'aquestes setmanes i si creus que l'equip doncs arriba preparat per al debut a la Lliga.
2: Bueno, jo crec que arribem bastant bé preparats, queda aquesta setmaneta per acabar de polir cosetes, però estem preparats, i jo crec que sí, que suficientment, que ja per dissabte per començar a tope.
1: Com dèiem, doncs la Lliga que comença aquest dissabte com a Ruga contra la Salle Montcada C, que és un equip que l'any passat va ser un dels equips que va lluitar per l'ascens. Els dos partits amb ells recordo que van ser força disputats, per tant, suposo que una mica doncs, espereu el mateix, no? Doncs un rival fort i aviam doncs, si doncs, es poden quedar els primers punts a casa, no?
2: Això esperem. Esperem començar bé. I creiem que sí, que suposo que serà un equip... El que passa que amb aquests equips que tenen fer bé, solen pujar de categoria perquè són gent jove o molt veteranos que ja ho deixen. No sabem què ens trobarem aquest any. Però l'any passat, si agafem la referència de l'any passat, sí que van ser dos partits, es veu que molt, molt igualats, i ja veurem. Mira, si és un partit igualat, ja veurem en quin nivell estem i esperem guanyar i aconseguir els dos primers punts.
1: Doncs perfecte, Xiu, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt de sort per aquest debut.
2: Vinga, gràcies.
1: Xiu Fernández, entrenador del Vendrell Tècnic, valorant aquesta victòria per 36-27 contra el Martorell per acabar la pretemporada i ara, com diem, centrats en aquest debut a la Lliga dissabte, 8:45, a Coma-ruga, en el pavelló municipal. En aquest cas, aquest primer partit serà el pavelló de Coma-ruga contra la Salle Montcada C.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.

repàs esportiu i que ja ens fa passar ràpidament cap als diaris. Conèixer les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui, dijous 24 de setembre, i que també ens ajuda una mica a conèixer una mica millor quina és l'actualitat de la jornada a través d'aquestes pròpies portades.

0: Com és habitual, comencem per la portada del diari de Tarragona, que està centrada en les festes de Santa Tecla, la festa major de la ciutat. La mare dels tarragonins explica en portada. A banda d'això, a Reus, l'Ajuntament rectifica l'ordenança de les zones de baixa emissió després de detectar un error. Revisarà els expedients oberts a empreses. I pel que fa a la crisi habitacional, desnonen amb violència a una dona gran de 87 anys a Madrid. També, de fet, és una de les informacions del dia. També passem pel diari Ara, una altra de les portades habituals. Zapatero diu que el jutge que les joies són un regal del rei saudita. L'expresident espanyol demana a les autoritats de l'Aràbia Saudita que certifiquin que són un present del 2007. El socialista aclareix que aquestes joies representen el 90% del valor de les peces requisades al seu despatx. També en política i també en portada, els poderosos ens tenen por, són les paraules del president espanyol Pedro Sánchez, que va mantenir ahir una trobada amb l'alcalde de Nova York, Zoran Matmani. I l'Iran replica a Trump desafiant-lo també des del faristol de la ONU. No abaixarem el cap. Més caos a Rodalies, es disparen els robatoris de coure. Laboratori Salvat porta la producció a Alcalá de Henares i recerca periodística sobre safaris humans a Sarajevo. I acabarem ja des de La Vanguardia, una altra de les capçaleres habituals. Sí, podem obrir digitalment aquesta portada, que ho està fent. Podrem comentar i conèixer, com dèiem, justament l'actualitat que també passa amb aquesta portada. Sembla que hi ha certa dificultat per poder obrir-la. Informacions que sembla que parlen del TC, que creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia. Sí, ara sí, ja la tenim completament oberta. La majoria del tribunal creu que el TS va vulnerar 3 articles de la Carta Magna quan va impedir aplicar mesures als líders independentistes. I la parella de l'arquitecte Joan Pere, detinguda per la seva mort. Matmani elogia el model econòmic espanyol i Sánchez culpa Ayuso de la tragèdia social del desnonament. El cas de la Mari Carmen, que commou el país. La Mari Carmen, una dona de 87 anys que ahir va ser desallotjada a l'habitatge de Madrid on ha residit durant 7 dècades perquè no pot assumir la pujada del lloguer de 500 a 2.750 euros. Es va convertir en un símbol de la crisi i habitacional. I també a La Vanguardia es parla de la Mercè, que arrenca amb la defensa del comerç local. L'actualitat i això, els titulars de totes aquestes portades, i que cada dia ens ajuda a conèixer una mica millor la informació que s'hi cou en el dia d'avui.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: I a més, es fa molta il·lusió, perquè de quan en quan ens acompanya, cosa que ens agrada, i això, sempre li demanem i li anirem demanant que ens vagi acompanyant per parlar de llibres, de lectura i sobretot del foment dels llibres i de la lectura a través de xarxes socials, a través d'Instagram, sobretot. És el Quim, aka el profe. Com estàs?
2: Estic molt bé, Pere, contentíssim de poder estar aquí, perquè és veritat, m'encanta també poder venir, tenir aquest espai i tenir una conversa distesa sobre una cosa tan xula com és la literatura.
0: I tant que sí. A més, amb aquesta idea que tens tu, que ets professor, sempre ho recordem.
2: Sí.
0: Ets filòleg, de fet.
2: Oh, i tant.
0: I la intenció sempre ha partit de la divulgació no?, del món dels llibres, de la lectura, d'agafar el gustet, agafar un llibre i a llegir, a través de les xarxes Instagram, que potser està plena com de vanitats, no?, però també es poden explicar coses xules.
2: Sí, de fet, perquè la meva concepció és com tot el contrari a l'elitisme en la literatura. O sigui, hi ha com dos tipus de filòleg. El filòleg superrepel·lent, que buscarà el purisme absolut, sí. I jo penso en un sentit més pràctic, en què al final és bo que hi hagi tant els llibres de cànon com els llibres més senzills que puguin arribar a tothom, perquè al final d'una lectura senzilla et pot acabar sortint un superlector per tota la vida.
0: I tant.
2: I és igual de vàlid, o potser tu vols llegir un llibre en un moment vital, o a les 4 de la tarda un divendres no vols llegir el mateix que si estàs en un dia superconcentrat i vols una cosa més purista, més excel·lent, no?
0: Sí.
2: Que tot té el seu moment i la literatura és per gaudir, sobretot.
0: Sí, jo penso que sí. Jo crec que sí. De fet, t'hem anat seguint la pista, perquè ja vam parlar, hem anat parlant amb tu, però de les primeres converses que vam mantenir, abans d'altres col·laboracions que vas tenir en aquesta casa, com a jove millennial, hauríem de canviar ja, perquè la cosa ha canviat, entre millennials, sí. Generació Z...
2: Ara ja soc Z, abans era com que estava allà, ara soc gen Z, però
0: ja bueno. Vam conèixer així... I després ja vam conèixer que havies començat aquest perfil d'Instagram, sobretot AKL Profe, que la gent et segueixi, i mica en mica has anat augmentant seguidors, ara hi ha més de 2.000 ja.
2: Sí, i ha sigut com molt boig en l'últim mes, que vaig començar a fer una iniciativa una mica diferent, suposo que ja en parlarem, que és que vaig deixant llibres per diferents llocs de pobles, evidentment he fet el Vendrell ara... I això és com que m'ha donat una visibilitat que jo no m'esperava que tingués tant d'èxit aquest vídeo.
0: Però clar, de fet és com una interacció, és com un joc que fas, no?
2: Anava
0: a dir els lectors, no? Com amb els espectadors...
2: Jo jugo amb el fet de no tenir recursos, no? El fet de democratitzar-ho tot, que això també ho té internet, i és que jo el que faig és que en el moment exacte en què deixo el llibre... pujo una història a Instagram, d'aquestes que duren 24 hores, on posa aquest llibre es queda a tal plaça. Doncs vaig a una altra plaça, a un altre lloc, deixo el llibre i al moment... O sigui, jo no me'n vaig fins que veig que s'ha pujat la foto.
0: Val.
2: Per tant, és com que la persona que estigui atenta, jo he avisat abans que començaré el joc, i la gent pot jugar a buscar els llibres.
0: Val.
2: I de fet, hi ha gent que em contacta i m'ha escrit o per comentaris o per missatge privat i em diuen «Ei, he trobat tal llibre, gràcies». I això és molt xulo. I doncs després està el que quan passen unes quantes hores jo ja he arribat a casa meva, estic tranquil, i edito i pujo el vídeo final. Però tot el procés és com un format híbrid entre la part que pots fer en directe i la part que tu ja veus sencer.
0: És això, suposo que aquesta interacció gairebé en directe amb els seguidors, clar, és molt atractiva per ells, no? Que et segueixen. És molt xulo això d'anar a buscar un deixat de llibre, no?
2: Vaig pensar, ostres, un dia passejant per una ciutat em vaig trobar que hi havia un llibre, un banc, i no posava res, no? I també parlant amb els pares, és com que fa temps es feia això de que tu deixaves un llibre a un lloc i doncs venia una altra persona i recollia un altre.
0: Sí.
2: I jo que tinc tantíssims llibres a casa que ja no em caben, va ser com, ostres, doncs jo els dono directament. I deixo el llibre, però sempre amb una targeteta escrita per mi a mà, que crec que queda més personal, on poso aquest llibre és un clàssic, o és un llibre infantil, o tracta de tal cosa, si t'agrada te'l pots quedar, te'l regalo, i si vols, comparteixo amb mi a les xarxes. I fas aquest, crec que és crear un vincle, i és, fas comunitat, no? És maco.
0: Sí. Has fet ja diferents ciutats, entre elles, com deies, el Vendrell, que de fet és l'última que tens publicada a data d'avui,
2: Crec que ho vaig pujar fa una setmana, una setmana i un dia. Ha sigut el meu, crec que històricament és el vídeo que més ho ha rebentat.
0: Sí?
2: I estic molt feliç perquè, home, doncs sent d'aquí, sent de la zona i havent interactuat sempre tant amb tot aquest medi al poble, em feia especial il·lusió. I, de fet, una cosa que he volgut fer al vídeo és treure com llocs que jo conec molt i que a mi m'agraden i que em semblen macos de Vendrell. I això és el que estic intentant fer amb altres pobles, no? Doncs vaig fer també, per exemple, a Tarragona, o Sabadell, o Roda de Barà, o Vilanova, i és com buscar llocs que a mi em semblen macos, o després ja, quan ja no sé què més fer, doncs busco algun lloc que sigui molt fàcil de reconèixer perquè la gent pugui jugar a trobar.
0: Aquí el Vendrell va ser Plaça Vella, Placeta del Carrer Major.
2: Exacte, que és la Pintada.
0: És la Pisés, la que tots coneixem. I el carrer la plaça Quatre Fonts.
2: I vaig acabar a la Nova, com no pot ser d'una altra manera, al costat de Pau Casals.
0: Molt bé. I la tria dels llibres també no és aleatòria, també és una tria molt pensada, no suposo, Quim?
2: Intento, o sigui, jo tinc diverses, hi ha col·leccions senceres de llibres que tinc, i ma mare ja era com en plan, fem alguna amb aquests llibres, la meva dona també en plan, aquí ja no hi cap mal més, i jo selecciono, i sí que és veritat que si hi ha algun lloc molt concret, per exemple, a la plaça Pintada, jo li dic així directament, tu mira, és el que hi ha, a la plaça Pintada hi ha els castellers, que és una icona d'identitat, jo allà no podia deixar un llibre en castellà, havia de ser un llibre en català, no? Així que sí que m'ho intento pensar una miqueta.
0: Va, està bé. Clar, aquesta quantitat de llibres que tu tens, bueno, això, no?, del teu dia a dia, suposo, com a professor, com a lector, i també en col·laboracions que vas tenint amb editorials i tot això, no, Quim?
2: Sí, el que fins ara jo, els llibres que m'han enviat editorials, com a tal que jo els he rebut gratis, no n'he donat cap.
0: O sigui,
2: tots són llibres o que jo tenia a casa, històricament, o que els he comprat i pagat jo.
0: D'acord.
2: Perquè em semblava lleig que una cosa que, no sé...
0: Bueno...
2: Mira, m'he volgut curar en salut, he volgut ser prudent...
0: Sí, però bé, igualment també és una certa promoció del llibre, de l'editorial,
2: sí.
0: No? També.
2: Però, veus, jo ho avisaria abans a l'editorial, diria, ei, us sembla bé que faci això amb aquest llibre? Perquè jo sé que me l'envien perquè me'l llegeixi i el comenti, no?, segurament. Va. I és veritat, puc fer el que vulgui, però prefereixo ser prudent.
0: Clar, però que això, aquesta relació amb les editorials, el món literari, les xarxes... Bé, és un bon biomi, no? O què? O és complicat?
2: A mi, la veritat és que m'ha donat la vida, perquè al final, jo mai m'hauria imaginat fa 5 anys que jo, per exemple, aniria al còctel de Penguin Random House o que em donarien tots els llibres que jo volgués per llegir, només amb un missatge o inclús arribar un dia a casa i trobar-me allà un paquet sorpresa amb un llibre perquè ja em coneixen, saben els meus gustos i saben que em poden agradar certes coses. I per mi això és increïble perquè és com ser un minifamós de llibres, no? Que realment la repercussió és petita perquè és un sector de nínxol, no? Que tampoc atrapa tanta gent com si jo fes un altre vídeo, jo què sé, de menjar o de moda, però que crea una comunitat que està molt unida i hi ha molt bona relació amb editorials, amb llibreries i amb la resta de lectors.
0: Sí, sí. És cert, que els lectors són molt lectors, no sé com dir-ho, no?
2: Oh,
0: els que realment... Jo no sé si m'hi podria afegir, els que us agrada llegir...
2: Segur que sí.
0: Sí, potser no les vostres magnituds, però sí, és això, que realment us agrada llegir, no pareu d'anar, no?, a llibreries, a visitar-les, a mirar, a investigar, no?, a anar a presentacions, sí. A anar a signatures, a consumir, no?, a... contingut de llibres.
2: Hi ha molta gent que diu que hi ha dos aficions diferents. Una és llegir llibres i l'altre és comprar-los. Perquè inclús com a objecte, no, a tu t'agrada i et dona una satisfacció tenir-lo.
0: Sí.
2: Com aquell llibre que saps que t'ha agradat tant que dius, ostres, aquest no el deixo a ningú o no el dono a ningú, no, perquè el tens allà com una cosa sagrada.
0: Clar.
2: Que sempre ha sigut així històricament el llibre com una cosa de, que se li donava un valor.
0: Clar. I té molt de mèrit, eh? Perquè, escolta, més això, el món d'internet, que està marcat, ho deies abans, pels temes més banals, no? O sigui que, bé, mira, no sé tan extremista, però sí que està dominat això per gastronomia, no?
2: Que està que a mi m'encanta,
0: Sí, però potser també ja potser una mica ja, mira, embafa ja, amb aquests termes gastronòmics, no? A vegades, ostres, jo crec que potser se'n fa un gran massa. I també el que es fa un gran massa és la promoció de llocs, no? De, hola, hemos venido hasta aquí para probar la hamburguesa de no sé què. Aquest tipus de vídeos, no?
2: Què t'he de dir? Però jo aquí, per exemple, no podria criticar, perquè jo sóc el primer que ara m'han pagat una col·laboració pagada i l'he feta, perquè mira, aquí tots vivim com podem.
0: D'acord.
2: Però sí que entenc que al final amb el món dels llibres, no, com és una cosa que ha començat potser més tard i que interessa potser una quantitat més petita de gent, sembla com es veu més exòtic o que trenca, no, amb una norma.
0: Però bueno, això tu, segurament ells t'ho han proposat perquè et coneixen o t'han vist,
2: sí.
0: O us heu trobat, és a dir, no vas tu allà a la FNAC, que sé que són patrocinadors teus, que vas allà, agafes un llibre, els hi dius, mira, te pago con el vídeo que te voy a hacer, no? Saps què vull dir?
2: No, sí que jo, mira, mamarratxo però buen muchacho. Jo sóc molt de fer propostes. O sigui, en aquest cas em poden proposar coses, però també hi ha vegades que jo, per exemple, veig que surt un llibre concret que a mi m'interessa molt i els hi pregunto, ei, si me'l voleu enviar, a mi m'interessa i ja sabeu què, faré una ressenya.
3: Va, això està bé.
2: Ara, faré una ressenya, però a mi ningú m'ha dit què he de dir.
3: Clar, si és bona o dolenta, no?
2: Sí.
3: Si t'ha agradat o no t'ha agradat.
2: O sigui, jo sempre sóc lliure de dir-ho. Va haver una editorial que em va dir, no pots dir això, no pots dir l'altre, i vaig dir, mira, doncs no m'interessa, queda't el llibre i me'l compraré jo si vull.
3: Doncs està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta, tornant a aquests llibres repartits per ciutats, el proper podem saber? El pots, o no, o has guardar-ho?
2: Mira, sí que us puc dir que no serà província de Tarragona.
3: Val.
2: Perquè ara els dos últims han sigut província de Tarragona i, per tant, vull tornar a canviar i anar-me a algun lloc, potser de Barcelona.
3: D'acord.
2: Província de Barcelona té punts.
3: Doncs vinga, HKElProfe a través d'Instagram, però també
2: TikTok
3: fas alguna cosa,
2: i
3: no?
2: YouTube.
3: I YouTube. Val.
2: Però el principal és Instagram.
3: És Instagram. Doncs amb aquest perfil, HKElProfe, tal com sona, HKElProfe, sisplau, seguiu-lo i esteu pendents de on va portar aquests llibres, i si sou ràpids i els aneu a buscar, els podeu aconseguir de manera gratuïta, per suposat.
2: Sí.
3: Quim, gràcies per venir altra vegada, de veritat.
2: A tu, Pere, sempre és un plaer, o sigui...
3: D'aquí res ens tornem a trobar altra vegada, no, si et sembla?
2: Quan vulguis.
3: Sí? Gràcies. Que vagi bé.
2: Adéu.
1: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tornem a la proximitat i la sintonia del 107.1 de la FM, sobretot, sempre a través d'aquest canal de ràdio, tot i que també ho reforcem, a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. Però això, gràcies per ser-hi i gràcies per seguir-nos o per escoltar-nos, digue-li com vulguis. Encetem segona part de Calaixera, avui dijous 24 de setembre, programa número 4031, tot just després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, i que ens porta això ja a la segona part amb més qüestions. Hem de dir que una temporada més, recuperem secció que ja coneixeu, des de la Lira Vendrellenca, per conèixer, doncs això, la informació, la història, i sobretot les seccions que formen part d'aquesta entitat Creu de Sant Jordi. Avui no ens poden acompanyar, però sí que començarem ja a recordar el contingut o una de les darreres seccions de la darrera temporada, i segurament ja a partir de dijous que ve ens podran acompanyar en directe per actualitzar tota aquesta temàtica. Però avui, per exemple, volem recordar una de les seccions on vam parlar d'una col·laboració fantàstica entre el grup de tenis taula amb l'associació de Parkinson del Baix Penedès, ja que la pràctica del tenis taula és molt recomanable per a aquelles persones que pateixen el Parkinson. Doncs recordarem aquella conversa que va ser molt, molt, molt interessant, i si algú pot estar interessat, doncs mira, informació de servei. I a banda, sí que avui recuperem ja en directe i actualitzem la temàtica en l'espai visual, en la salut visual, amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que sí, ens acompanyarà avui en directe aquí a l'estudi. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies, i després ja tercera i última part, recordant que sobretot avui parlem, hem parlat, vaja, amb els Lacs en Busto, que estan en plena celebració, estan encara en els darrers concerts de la gira del 40è aniversari. He parlat amb en Pemi Rovirosa i amb en Pemi Fortuny, que els expliquin, bé, una mica de tot, d'aquests 40 anys, d'anècdotes, que si n'hi ha alguna, però sobretot a nivell personal i emocional i sentimental, què ha suposat aquests 40 anys i aquesta darrera gira. I acabarem amb participació i trucades, que no pot faltar, pels canals habituals. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: Calaixera, un programa únic de tot.
1: Capítols, aquesta part important que porteu des de la Vendrellenca, des de societat, cultura, esport i, en certa manera, també salut, no? Podria ser el tema d'avui, no? Què?
2: Avui l'has acertat.
1: Sí?
3: Sí, sí. No, jo crec que potser la riquesa de la nostra entitat més que centenària, no? És aquesta pluralitat que té en tots els aspectes.
1: Val.
3: I que si la Lira pot donar un cop de mà, com és el cas aquest, amb una entitat determinada... Per què no?
1: Molt bé.
3: Vull dir que tenim una vocació, doncs, de servei.
1: Sí, sí, sí.
3: Sempre em dic que és una societat, el que vol dir que doncs, pertany als socis, que són els que paguen les quotes, però també tenim una vocació de vendrellisme, o sigui, de facilitar la societat vendrellenca tot el que puguem, dintre de que sempre hem dit que la nostra entitat quasi està col·lapsada. Perquè doncs, l'espai és el que és, si ja no hi ha més espai. Però bueno, sempre trobem un raconet.
1: Sí, home, sí.
3: I en aquest cas, doncs, presentem aquests dos senyors.
1: Vinga, sisplau, endavant.
3: Que es presentin ells, no?
4: Bueno, soc Josep Maluenda i som de l'Associació del Parkinson del Baix Penedès.
1: Molt bé.
5: Jo soc José Antonio Contreras, també pertanyo a la Societat del Baix Penedès del Parkinson.
1: Molt bé.
3: Ells van venir a través de la secció nostra del tenis taula, no? Que a veure si podien realitzar una activitat als dematins, que és quan, diguem-ne, que la Lira està menys ocupada, no? I que forma part d'una teràpia, doncs, que amb ells han recomanat, no? Després, en cas, ja parlarem una miqueta més, que ens ho expliquin, no? I a través de la secció de tenis taula, que també està oberta, que ja, ja havíem participat en altres coses, doncs, bueno, doncs, per què no? Si us podem acudir.
2: Sí, sí, sí, tant.
3: Llavors, potser que expliqueu vosaltres, diguem-ne, quins beneficis comportaria en aquest cas el tenis taula. Jo sé que feu altres activitats, però el tenis taula concretament, que és el que ens ocupa avui, no?
5: Sí, esto malo.
4: Bueno, el tenis taula, lo que, aviam, en general, la enfermedad del Parkinson és una enfermedad de neurodegenerativa que no té cura, però sí que hi ha una sèrie d'activitats o teràpies que ralentitza el seu avanç. I una de les coses és el tenis taula. És un exercici, és un esport amb moviment, reflexes, no hi ha com a competició del tenis taula, sinó col·locar la pilota en un punt concret, el reflex a dreta, esquerra, a baix.
2: Clar.
4: I a part també hi ha campionats de tenis taula afectat de Parkinson, i d'alguna manera, si millorem el joc amb un entrenador com hem fet, pues sempre agrada fer millor. Fins ara hem arribat a quarts amb algun campionat que hem anat. Però si podem avançar una miqueta millor, sempre més.
2: L'esperit aquest competitiu, que tenim una miqueta.
4: D'alguna manera, és allò de dir, participes per passar-ho bé, però si guanyes...
2: Això és una motivació.
5: T'hi trobes, dius, a veure on t'arribem.
2: Això és una motivació més. Més, no és...
4: No és guanyar, però que et sents més content que d'alguna manera has col·locat la pilota en un lloc,
2: has pogut jugar... No has de ser una obsessió, però sí que...
4: Exacte.
2: Però sí una motivació més.
4: I és per això, en aquest sentit, que igual que fem el regim, fem tai chi, fem marxa nòrdica, tenim a l'associació una trobada mensual amb psicòleg, perquè és el que diem sempre quan el diagnòstic en una enfermedad d'aquest tipus d'alguna manera pues, t'afecta al que ha tingut l'enfermetat i a l'entorn de casa.
2: Clar,
4: llavors, família. També fem la psicologia una hora amb els familiars i una hora amb els afectats.
2: Que bé, que interessant.
4: Perquè d'alguna manera que es parla, que és declarar una mica... de sentir-se recolzats amb aquestes coses.
2: Sí, sí, sí.
4: I és per això que ho vam parlar amb la Lira, amb el tema del tenis taula, i estem molt agraïts que els autoritzessin a fer servir les vostres instal·lacions, que són estupendes, i ens va molt bé, la veritat és aquesta.
2: Que bé. Clar, sou la delegació del Baix Penedès de l'associació
4: Parkinson
2: de Catalunya, que en ocasions hem parlat amb vosaltres, amb altres membres, que una mica també des d'aquí us hem seguit l'evolució de la constitució d'aquesta entitat, i una cosa que a mi em fa molt content, de veritat, és que cada vegada teniu més presència, teniu més pes, sou més coneguts i conegudes que en formeu part, ampliant-ho també amb aquest seguit de trobades o, per exemple, amb aquesta activitat del ping-pong que avui estem parlant.
4: Sí, bueno, a més, sempre hem junt amb l'ABS del Vendrell, hem estat a les diades de salut.
2: Les fires.
4: A les fires de salut aquí al Vendrell,
2: sí,
4: a l'Arbós, a Calafell. Vamos, el dia de Sant Jordi també vam fer una paradeta. Intentem tindre visibilitat perquè, d'alguna manera... Som una associació petita, fa 3 anys que funcionem, però bueno, a poc a poc cada mes va entrant un o dos o tres membres.
2: Sí.
4: Encara queda... Sabem que el tant per cent d'afectat de Parkinson a la comarca és alt, i en canvi nosaltres som uns 25 o 30 socis, no?
2: Però doncs a veure si tota aquesta difusió que fem s'animen, perquè si és per salut...
6: Correcte,
2: endavant. Sí. Perquè fa 15 dies ja havíeu de venir i teniu un compromís amb l'Ajuntament. Sí, vull dir que també no pareu.
4: Sí,
2: teniu una reunió amb l'Ajuntament.
4: No pareu. Sí, bueno, a l'estar jubilats tenim temps i podem dedicar tota l'esforç que podem en aquest sentit.
5: Tot anar a fer obres per fer una
2: activitat. Està clar, està clar.
5: Està clar. Culturals, esportives, fem activitats de tot tipus. La qüestió és aquesta, no està aturat.
2: No està aturat, clar. Sí, sí. Que, de fet, això, aquest coneixement que tenim de la vostra entitat i aquesta delegació del Baix Penedès, i que també, en certa manera, dona més informació del que és el Parkinson, perquè tampoc no en tenim massa coneixement, Sabem que és una enfermedad que dona tremolors, si m'ho permeteu dir així, amb aquesta llibertat, però és que és evident que el Parkinson, tot i que no es coneix massa el seu origen, jo sé que científicament tampoc no està massa desenvolupat, però tampoc no acabem d'aprofundir o no acabem d'assumir la resta dels mortals exactament què és el Parkinson. Sí. I també és important que ho expliqueu als propis afectats, que això està molt bé, això és molt positiu, crec.
4: Bueno, és que el problema que té el Parkinson és que un vano i cada varilla és un símptoma.
2: Clar, imagina't. O
4: sigui, nosaltres som 20 i pico a l'associació i, de fet, no som cap igual.
2: Cada un té un símptoma diferent.
5: Sí, tenim els mateixos símptomes, la medicació pràcticament és la mateixa, però els símptomes són bastant diferents. Sí, tot és Parkinson, però són malalties, o sigui, són... tremolors, són les esquenes,
4: despiste, lentitud amb fer les coses,
5: petits detalls, però que ens afecta, no? I bueno, però jo és una malaltia, el que deia el company, que és molt desconegut, això. Jo mateix fa que estic diagnosticat fa 2 anys, i jo pensava que això era una cosa que no, bueno, però és, la realitat és una altra. La realitat és que ja et dic que és els tremolors, però més coses.
2: Clar, és un ventall molt ampli, com dèiem, de simptomologia.
3: Però es veu que estan, inclús, vaig sentir per la ràdio l'altre dia, que hi havia molts avanços que es podria, inclús, amb l'implantació d'un xip, no? Que
5: sí, tot això està amb estudis, encara no està clar. Tot,
3: però es veu que s'hi està treballant.
2: Sí, hi ha un avançament. L'últim
5: que sabem també són les pulseres. Les pulseres, que sembla ser que les ha de recetar
3: el metge especialista,
5: el neuròleg, però que encara tampoc està molt clar de que funcioni.
3: Bueno, però si està...
5: Però bueno, són avanços que, mica a mica, afortunadament, pues, estan aquí, no? Que...
4: Sí, és una enfermedad que, desconeguda, però d'alguna manera cada vegada s'estan fent més estudis, que per això també s'ha descobert el tema de l'esport, que no cura, però si ralentitza l'avanç, si hi han coses que es van sortint, però bueno, clar, des de que es descobreixen i es van aplicant fins que d'alguna manera...
3: És el tema aquest de les medicines que estan 10 anys abans no les poden receptar, no?
4: Exacte.
6: Però en canvi no és una cosa... rara,
2: no,
6: que hi ha enfermedades tan rares.
2: No, és una enfermedad comuna.
6: Que hagi d'haver més avanços, no?, en els temps, bueno, que corren.
4: Sí. També, com que diuen que és una malaltia que no mata.
5: Sí. Sí. Ja. I a mi m'han comparat la malaltia com aquell que porta ulleres. No? Si poses ulleres i corre, ja.
6: Sí.
5: Ho he estat normalitzant, no?
6: Sí. Sí,
2: perquè sembla que no es coneix la causa del Parkinson, no es coneix la causa que provoqui el Parkinson, bueno, com altres malalties.
4: És la falta de dopamina.
2: Però...
4: Bueno, és bastant complexa i hasta nosaltres que
2: és complicat explicar-ho.
4: Tampoc el coneixem.
2: Sí, sí. El que sí que és cert, i a banda de les diferents casuístiques i la sintomatologia, que és molt diferent segons el pacient, sí que hi ha aquesta recomanació, que la reforcem una mica més, que és el fet de fer activitat, esportiva, adaptada. Jo sé que des d'un principi, de fet, veu començar, des d'aquesta delegació del Baix Penedès de l'associació, que és fent el caminar, la marxa nòrdica.
5: Caminar, sí. Jo em vaig sorprendre molt, ja et dic, com he dit abans, fa 2 anys que estic diagnosticat i fa cosa d'un any que estic a l'associació. I, bueno, em van dir, parlant del ping-pong, hi ha un campionat de ping-pong a Reus per persones afectades del Parkinson. I pensava, bueno, seran 4 gats allà, estava ple.
2: Imagina't.
5: Estava ple.
4: 60 o 70 persones.
5: No?
4: No, l'últim no, jo vaig anar fa 2 anys.
5: Però estava ple, jo vaig quedar sorprès, no? I molt bé, és un club que hi ha de tenis taula que hi ha a Reus, als Ganxets, i estava molt ben organitzat i jo vaig quedar bastant sorprès. Ja et dic que era un campionat exclusivament per persones afectades per Parkinson.
2: Val.
5: I va ser fabulós allà.
4: Sí, també vam estar a la Bisbal, també vam fer la segona pimponada de Parkinson, i bueno, això, d'alguna manera, pues, si podem anar perfeccionant una mica el joc.
3: Mas clar,
6: clar, millor que millor, ja veureu com ho aconseguireu.
5: Sí, això gràcies a la Lira,
4: terapèuticament ens va bé, i a més és el que dèiem sempre, pues...
3: Si vas pujant la qualitat, no?
4: Sí, sí, exacte.
2: Clar, entenc que mai havíeu jugat vosaltres al ping-pong, doncs. No. O sí, no?
4: Sí, bueno, jo quan tenia 14, 15 anys, ja ara en tinc 72, jo crec que vaig estar 50 anys sense jugar.
3: Que ping-pong, més o menys...
2: Sí, tu també has jugat. Sí, és veritat. Poc o molt hi has jugat, sí.
6: Quan era petit, potser de 30 cap avall, ara no, però ja tenim una edat, sí, eh?
3: Ara tothom va amb la maquineta. Els joves d'ara no saben què és. Però bueno, per la Lira tenim gent jove, i tenim gent jove de qualitat.
2: És que està agafant molta força també el ping-pong, eh? Està agafant molta força també.
3: I a més a més tenim un
6: entrenador.
3: A part que tenim un entrenador, tenim un practicant que va fer...
6: Sí, que l'estem enredant, enredant perquè vingui.
3: Ja el portarem.
6: Sí, em sembla que ho vaig anomenar. Bueno, un xicot, un noi que està fent batxillerat,
2: i ha presentat,
6: presentat una tesi.
2: Correcte.
6: Val, de tots els beneficis que dona el tenis taula, i ha sigut tan bona la tesi que la Federació Espanyola de Tenis Taula l'ha penjat a la web.
2: Va, fantàstic.
6: L'han estudiat, sí.
2: Molt bé.
6: I ja li vaig darrere perquè vingui, però amb aquestes hores i amb dies...
2: Sí.
6: Està estudiant. És xinès. És un xicot xinès, que juga ell i juga el germà. Un es diu Yue Hao i l'altre Yue Han.
2: D'acord.
6: Sí.
2: I ara quan acabin el curs...
6: Quan acabin el curs vindran.
2: Segurament podran venir.
6: Sí. Llavors, això fa el que diu el Xavier, que tot plegat la secció funcioni bé, i amb l'entrenador que hi ha, i la canalla...
2: Sí.
3: No, bueno. I a més, vull dir, això ho deixo així, eh? Vull dir que amb l'espai que tenim, que sabeu que tenim la sala per posar els que en un moment determinat s'hi poden posar més taules, o es podria demanar un espai a l'Ajuntament, si fossin molts, podríem intentar, a través de la secció de tenis taula, organitzar, perquè no un campionat aquí.
6: Estic segur que ho fareu, perquè això va més...
3: Dir, a veure, les taules ja les tenim.
6: Sí. I l'espai quasi que també.
3: I si no, i si es veiés que com ara el campionat que es fa de Festa Major, que sabeu que és un campionat, es fa a Santa Maria al Mar, perquè un munt de gent, doncs en un moment determinat podem demanar una instal·lació municipal traginar les taules cap allà, que és el que es fa, i doncs per què no es podia fer el primer Open de tenis taula.
4: Agafem la paraula i per la part nostra d'alguna manera.
3: Ja sabeu que la vida la tindreu al costat.
2: M'encanta que això es forgi així en directe, eh?
3: Home, i tant.
2: M'agrada molt això.
3: Ja ho sabeu, que la Lira, per aquestes coses, la tindreu sempre al costat.
2: Endavant.
3: Depèn de per què no.
2: Però per aquestes coses sí, eh?
4: Nosaltres contents i agraïts de poder arribar a coses d'aquestes.
2: Sí. I com deia, no? El tenis taula, el ping-pong, té aquesta particularitat, no?, de coordinació. Clar, suposo que no necessita una força física exagerada, sí que, evidentment, alguna cosa implica. Bueno, sí, potser els més... més professionals.
3: Mira com acaben els campionats de tenis taula, que ragen, eh?
2: Sí, és cert. Però clar, és més coordinació, és més tècnica, no? Que és una mica el que a vosaltres us interessa, una mica treballar, no? En certa manera, no?
4: Ni més ni menys.
3: I després, a part d'això, també s'ho passeu bé, no?
4: Oh, i tant.
3: Això és el primordial.
2: Això també és important.
5: Imagino que al principi érem 3 o 4, bueno, vam començar... I ara s'han apuntat fins a les dones i tot.
4: Vam començar 3.
3: Sí.
4: I ara som 9 o 10.
6: Bueno, quins dies deu entrenar?
4: Entrenem amb entrenador divendres al migdia, de 11 a 12. Però entre setmana, un o dos dies, anem nosaltres sols.
6: Us escapeu.
5: Sí, quedem per WhatsApp i...
6: Com que ja està obert de dilluns a divendres, per les tardes tenim un espai lliure, no?, per entrenar.
4: El dematí. I juguem entre...
6: Sí, però alguna vegada us he vist a les tardes?
4: Anàvem abans per la tarda. Però era més difícil trobar taula.
6: Ja no. Ara les tardes és el que té.
2: Clar, més
6: activitat. És el que deien del col·lapse.
2: Hi ha més activitat.
4: Llavors, com que a nosaltres també ens va bé, doncs, algun dematí, dimarts o dijous als dematins, també anem una horeta i fem entre nosaltres...
5: Entrenem. Deixem l'estona allí,
4: una partideta,
5: practiquem.
4: O simplement peloteo, clic-clac-clac,
6: i
4: dret, esquerra...
6: Molt bé.
3: Bueno, això és el que es tracta.
5: Sentem que al dematí no hi ha ningú...
3: Ningú tampoc, eh?
4: A vegades hi ha gent, també. Ja ens organitzem i ens repartim les taules.
3: Hi ha molta taula, si hi vaig.
5: Tenim un grup de WhatsApp entre nosaltres. Mira, avui em va bé, que et va bé, doncs vinga, avui quedem 3 o 4, 5, jo no puc.
2: Clar. Què us ensenya?
5: I per els divendres, però amb l'entrenador.
2: Què us ensenya l'entrenador? Justament, això volia preguntar. Què és, clar, què és el més complicat o el que més hem de saber del ping-pong?
5: Cosetes que desconeixies. Per exemple, agafar la raqueta com cal, que sembla una bestiesa, però té la seva importància, no? Però la manera de picar la pilota, més cap aquí, més cap allà, la manera de moure'ns...
3: Tècnica, no? Més
7: aviat. Tècnica. Sí, sí, sí. I domini, posar uns aros a sobre la taula i tens de tirar la pilota que miris d'entrar dintre l'aro. O uns conos als costats i mirar de tirar el cono a terra entornant la pilota. És coordinació de mirar de col·locar la pilota a un punt concret. Un punt,
3: clar.
5: No, i una cosa important també, que ens fa escalfar, que nosaltres això no ho fèiem.
2: Escalfament
5: i estirament, com ha de ser, no?
6: Sí, com ha de ser.
3: Clar,
6: sí.
3: Que és aquesta...
6: No necessita tampoc un físic extraordinari, però un mínim, no? Un mínim, sí.
3: En això l'Enric sap molt bé.
6: Bueno, ja m'ho penso que un mínim sí que s'ha de tenir amb tots els esports.
3: Sí, sí, sí. Ara pregunto jo, igual això sí, ja sí. Que és una bestiesa, no? Poden fer taekwondo?
6: Jo penso
3: pregunto
6: que sí.
3: Pregunto a l'Enric, que és professor de taekwondo.
6: Sí, que podrien fer taekwondo, sí. Sí, sí, tant i tant. Perquè les tècniques també necessiten aquesta coordinació, una mica aquesta concentració, una mica de força.
5: Per edat, i també...
6: Bueno, no et barallaràs amb un de 20 anys? Amb un de 20 anys ja no t'hi posarem.
5: No conec gaire, però sí que
6: es podria fer.
5: No és un impediment, l'edat, no?
6: No, no és cap impediment. Bueno, jo penso que cada cosa adequada
2: amb la seva mesura,
6: a la seva mesura i la seva edat, la seva necessitat, et pot fer tot.
7: Com bicicleta de muntanya, pots
6: pues fer,
7: o fer trialeres, que ja
6: pues és una història. Pues és això. A més, el taekwondo té una mica la part de la tècnica fonamental, la més tradicional, i després hi ha la part del combat. Va. Llavors, bueno, potser el tema del combat no és tan adient per segons quines edats, però això passa amb un de 35, que ja no és tan adient a la part del combat. Però, en canvi, la part de la tècnica fonamental o la part més tradicional, això és apte per totes les edats.
2: Clar. Sí, això per coordinació, no? Per...
6: Sí, sí, sí.
3: Però hi ha gent, física. No? Enric, que fan taekwondo que no volen fer combat.
6: Sí. Aquí hi ha... Els que fan molt soroll, per dir-ho així, els que traiem notícia, són els que anem a competir.
2: Val.
6: Però això és un 10%, quasi,
2: Clar, la resta...
6: La resta van allí a passar-s'ho bé...
2: Com a activitat esportiva, complerta...
6: Sí, sí, sí.
3: Ho dic jo per ma filla,
6: Sí, va, exacte.
3: I no va fer competir.
6: Bueno, però com ella, moltíssim. Clar. Exacte.
2: No, s'entén. Sí, sí. La gent que ens estigui escoltant, que dèiem, aquest punt de difusió cap a aquelles famílies, els afectats de Parkinson, com es poden posar en contacte amb vosaltres? Com es poden conèixer una mica més?
7: Sí, bueno, nosaltres cada dijous a la tarda estem al centre cívic a l'estació.
6: Val.
7: De les 4 de la tarda a les 6-7. Tenim pàgina d'Instagram i el telèfon que no tinc aquí.
2: Bueno, amb aquestes dades en tenim prou. Això, buscant delegació Baix Penedès de l'Associació Catalana del Parkinson.
7: Associació Parkinson, si no, Baix Penedès.
3: I si no, poden passar per l'IRA, que hi ha l'Arnau allà a la porta.
6: Val.
3: Que és, i dir-li, escolta'm una cosa, mira, deixen un telèfon i vosaltres poseu contacte amb ell, no?
2: Clar, quan aneu a entrenar...
3: Allà sabeu que, allí sempre hi ha un, noi que ell pren nota i després ja us ho passa amb altres i ja...
6: Molt bé, exacte.
3: Si no, es vol
5: traspassar. I bueno, això que ara estem a l'estat, però aviat canviarem de domicili, anirem al centre cívic del Tívoli.
6: Val.
5: Allà tenim un espai una miqueta més gran i, bueno...
6: Fantàstic.
3: El de jubilats.
2: Sí, a l'esplai de gent gran. Sí,
7: bueno, molt és bé. Que l'estació és una sala...
5: Sembla que de petita.
7: Una sala una miqueta més gran que aquest estudi.
2: Clar, és un despatx, no? És un despatx.
7: Cada vegada més just i al final hem aconseguit que ens cedeixin un local més gran al segon pis d'allà al Tívoli.
3: No, i després una altra cosa, a l'estació, encara que estigui al mig del poble, el fet de passar el semàforo aquell és un cuento, no?
7: Sí, sí. El soroll. Allà, a l'estiu no pots tindre les finestres obertes perquè si no, una sorollada de camions
3: això
7: i
3: està...
7: xineres i ambulàncies.
3: I a més a més, allò del fet d'haver d'esperar el semàforo per passar, allò talla molt, diguem-ne, el fet de... Mira, una cosa és amb les exposicions que es fan al centre cívic, que se'n fan moltes, costa que hi vagin. En canvi, el Tívoli és el mig del poble, és a dir mateix.
2: Que bé, doncs la gent interessada, les famílies que tinguin ganes de conèixer una mica més què feu i les moltes coses que feu, això és una mostra, ja dèiem, eh? Al començament de la conversa també ho heu anomenat, que teniu això, teniu psicòleg, feu trobades, feu activitats, és a dir que és molt complet, eh? El que feu i treballeu des de la pròpia delegació.
5: Hi ha activitats d'aquestes que no sé si ho han comentat, que, que són, si no, si pels socis són gratuïtes, nosaltres que paguem una quota mínima.
2: Un mínim, eh?
5: Per exemple, la logopeda paguem una miqueta, però tenim un club de lectura que no paguem res, vull dir, són activitats que són gratuïtes.
2: No? Ostres, quantes coses, que feu, realment,
7: eh? Estem muntant una coral.
2: Mira,
7: també, el cantar també és important pel Parkinson.
5: Tu ets una persona que és molt, no sé si dir el nom o no,
7: sí,
5: que és molt adient i molt, molt enrotllada, que l'Anna Ibars.
2: Home, sí,
7: l'Anna Ibars ens està donant classes de cant.
3: Classes
7: de
3: cant. Molt bé,
2: que bé, que bé.
5: Això és l'última activitat.
3: Bueno, doncs
5: l'última nova activitat.
3: A veure, dir que feu un concert, no? Que
7: bueno,
3: vendrem.
7: Bueno, deixeu... Portem tres sessions.
5: Si coneixeu l'Anna, sabeu que és capaç de tot.
3: Sí,
2: que bé. Però diem, em fa il·lusió, de veritat, i m'agrada que vam començar parlant quan gairebé us estàveu constituint, com a entitat de delegació, i ara ja esteu a aquestes alçades amb aquest munt d'activitats que ho trobo fantàstic.
3: I a més
2: fantàstic.
3: A més, quan tingueu la coral ja una mica més afiançada, podríem fer un concert amb orgue.
5: Bueno,
3: com a president de l'Orga. Aquesta, també hi hauria aquesta possibilitat.
2: Molt bé, que bé, que bé, que bé. Doncs quantes propostes, ja amb un sol matí, en aquesta estona. És fantàstic, això.
6: Té bon futur,
2: I tant, fantàstic.
5: Esperem que sí, esperem que sí.
2: I tant, doncs un plaer...
5: És important pels afectats, eh?
2: Clar, bé, això. Sí, màxima difusió cap a afectats, famílies, a través d'aquesta pròpia entitat. I tant que sí. Gràcies per venir a explicar-ho. I no hi ha dos sense tres, tres sense quatre, així que tot i que ja hem parlat diverses vegades, seguirem parlant, si voleu, i us ve de gust. Sí, d'acord, sí. Sempre oberts,
7: I nosaltres sempre que ens inviteu vindrem.
2: Fantàstic.
5: Doncs, encantat de la vida.
2: Igualment, per venir.
0: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
10: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
11: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.

0: Dos quarts i tres minuts. Doncs, òbviament, ràpidament, ara altres qüestions i també aquests apunts d'agenda que sempre ens agrada anar puntualitzant en el contingut d'aquest espai. Ara de seguida anirem cap a l'espai visual amb l'òptico-optometrista Sílvia Edo, en directe i de manera actualitzada. Això, deixeu-me que parli i destaqui diferents punts d'agenda. Per exemple, avui dijous, que és 24 de setembre, a la Biblioteca Terra Baixa, a 6:15 de la tarda, hi ha l'Hora del Conte amb Nadons, a Cau d'Orella, històries d'un veïnat. I també avui, dins el cicle de Gaudí, projecció de la pel·lícula Tres Adioses. Serà a 8:00 PM a l'Auditori del Tívoli. De cara a demà divendres es presenta el llibre de Nicole, de Josep Miquel García, a 7:00 PM al Museu Apel Espanosa, i també aquest divendres el concert Arrels amb el Quintet Granados en els 250 anys de l'Orgue del Vendrell. Serà a 9:15 a l'església, com no, a càrrec de Basil Lambrinov i Joan Sancho al violí, en Jordi Roura a la viola, la Mariona Tuset al violoncel i en Miquel González a l'orgue. Hem de dir que demà en parlarem i recollirem els detalls d'aquest concert. De cara al dissabte 26, el concert del Trio Freixes, que ja hem explicat, això dona peu a aquesta nova edició de la temporada i també dins la celebració dels 150 anys del naixement de Pau Casals. I finalment, ja el dilluns 28 de setembre, s'inaugura l'exposició Horts du Temps al Museu Apel Espanosa a 6:00 PM i s'ha dedicat també en el centenari del naixement de Nicole Florença. Actes destacats que anirem recordant i que anirem explicant.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Tot i que ja es va acompanyar la setmana passada, sí, la setmana passada va ser en secció tecnològica amb en Joan Molines, avui dijous sí, ja en la seva especialitat com a òptica optometrista, Sílvia Edo. Molt bon dia.
1: Hola, Pere. Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí, Pere, tot bé?
1: Sí, sí. Sí, aquí una, de nou amb la nostra secció, que avui, no sé, potser farem un poti-poti.
0: Sí? Bé, ja està bé, una mica de tot, no?
1: Sí, perquè no... Sí. Porto coses preparades, però no com el Joan.
0: No, el Joan, què va? No es prepara res, el Joan.
1: Com que no?
0: El guió el fa per intel·ligència artificial, sempre m'ho diu. El guió el fa la intel·ligència artificial. I ell ve aquí amb l'opuesto. En sèrio, no. Perquè sabeu, així, organitzadet, ben posat, però... Ojo amb el Joan.
1: Ojo. Podem parlar del que veiem i del que intuïm pel que veiem i ostres, aquestes coses.
0: Vaja.
1: Perquè aparenta, no? Vull dir, podem aparentar una cosa i...
0: És veritat, però això passa molt, no?
1: Ja,
0: el que pensem que pot ser o el que pensem que veiem i després és diferent, però això està claríssim. Això també és una condició humana, no? De sempre fer aquest prejutjat de les coses i les persones i pues, tot canvia.
1: I qui et dona aquest prejudici?
0: La vista.
1: No només la visió.
0: Bueno, la visió, la vista i també el background, no, que portis a sobre.
1: L'aprenentatge.
0: Però
1: sí que la informació que ens entra visualment,
0: sí,
1: tornem a dir-ho, és prou important com per poder arribar a conclusions que moltes vegades sovint són errònies.
0: Són errònies, correcte. Correcte.
1: I no depèn estrictament de portar una bona graduació. Si a més hi veus borrós, imagina't ja el que pot passar. Bueno,
0: no parlem d'això avui, eh?
1: No.
0: Tot i que seria un bon tema, però... Seria un bon tema.
1: Bueno, si vols el podem anar introduint entre mig.
0: No, el que hagis preparat i portat.
1: A veure, una miqueta és... Bueno, amb aquesta secció tecnològica, que cada cop que vinc em surto alterada jo mateixa amb mi mateixa...
0: Sí, t'enfades molt, eh? T'enfades molt a la secció.
1: Sí, perquè...
0: No, t'enfades, t'indignes, no? Potser la paraula, indignació.
1: Bueno, una miqueta... És la qüestió és aquesta, és... Com ens podem conformar el ser humà... Des del meu punt de vista, eh?
0: Sí.
1: Tot és lògic i lícit i d'això. Però com ens podem conformar el ser humà en... Bueno, és que l'evolució és aquesta. Ens manaran les màquines, però l'evolució és aquesta. Perdona, tens una mica de sang, no? Com per dir... És que l'evolució és aquesta. Jo sé que la tecnologia ens ajuda molt, però també sé que el ser humà, com a persona que intenta fer el mínim possible per obtenir el màxim rendiment, doncs que utilitzem la IA i nosaltres deixem d'avançar i d'evolucionar com a ser humans en el posicionament del pensament crític. I activar les xarxes neuronals que tenim, que ens condicionen altres coses, que és el moviment, que és el tema de la psicomotricitat i totes aquestes coses. Llavors, surto una... Bueno, jo m'ho noto, i a més alço la veu, perquè és com... Haig de cridar-ho, perquè no... No puc estar d'acord amb això, perquè va en contra de...
0: Ja.
1: De tota la part de la meva, del desenvolupament psicomotriu i del desenvolupament visual, que recordarem que el sistema visual aprenem a veure del 0 als 6-7 anys, s'està construint. Llavors, també m'indigna anar pel carrer i veure pares i mares amb cotxets i amb nens dins dels cotxets, que aquests nens estan mirant una pantalla de mòbil, un vídeo, dic. I penso, quina necessitat tenen si estem a l'aire lliure, estan al carret,

0: no, és que no canviarem, eh? Ets conscient, que no...
1: És per
0: que...
1: això m'emprenyo, per això és com... com després ens queixarem. Després, o sigui, la qüestió és aquesta. I, bueno, aquesta ha sigut una introducció al tema que volia parlar, eh?
0: Encara no és el tema, doncs, eh? Ja portem dos subtemes, ja.
1: És que ja saps que ja podem rendir. Llavors...
0: No, el tema.
1: El tema va en relació amb això que estàvem dient. Per això els he introduït i per això... No, i que la secció del Joan duri molts anys perquè ajuda molt a entendre moltes coses.
0: Sí.
1: Vale? També té tota la seva part positiva, però en el que a mi respecta a la tecnologia en el seu just mesura. Vale? Llavors, el tema que també és un tema que m'indigna.
0: Aquest és el tema ja, eh?
1: Sí.
0: Val.
1: I el començarem amb una pregunta.
0: Vinga.
1: Tu creus que els teus ulls són un producte de supermercat?
0: Home, no. No.
1: Això cadascú s'ha de fer la resposta que... Llavors, si creiem que no som un producte de supermercat, els nostres ulls no són un producte de supermercat, perquè comprem ulleres a les gasolineres, als bazars, perquè comprem productes de sanitat
0: sí.
1: en grans superfícies, també online. O sigui, si fem aquesta reflexió de... Perquè, o sigui, els nostres ulls, a quina mesura t'importen els teus ulls per comprar productes relacionats amb aquests que no, fora d'establiments sanitaris.
0: Però, perdó, no vull anar
1: cap... és per establir una miqueta de debat
0: estic molt d'acord amb tu altra vegada, sempre, la majoria de vegades estic d'acord amb tu, però també és una mica d'aquesta consciència col·lectiva i no només comprar les ulleres en qualsevol racó, inclús sobre una manta al passeig marítim. Ja començant per aquí, però és que estem en el... Actualment hi ha gent que se'n va a països subdesenvolupats a operar-se, perquè és més barat.
1: Sí.
0: Val? És a dir, partint d'aquí, imagina't quin és el valor que podem donar al nostre cos o a la nostra salut.
1: Exacte. Llavors, aquí jo poso sobre la taula, en aquest cas, el que em correspon a mi.
0: Sí,
1: està clar.
0: Però és
1: veritat, però a nivell de salut, llavors el ser humà ens estem deixant portar per la tecnologia, per la compra...
0: Pel baix cost
1: i tot això, no? Llavors, la qüestió és... Volem seguir deixant-nos aportar per aquesta tendència, per aquesta evolució?
0: No.
1: No ho sé. No ho sé, perquè potser la pregunta és no, però estem seguint els productes... O sigui, el que ens ve. I quan ens plantegem és que això no podrem canviar-ho, estem dient que sí.
0: Clar, que estem barrejant el tema salut amb el tema econòmic, i és un tema molt complicat.
1: Vale.
0: Perquè, clar, realment, tots plegats, penso, en termes generals i en el nostre entorn normal i habitual, cada vegada som més pobres. Cada vegada hi ha menys recursos econòmics perquè tot és molt més car.
1: Sí.
0: Jo no dic l'habitatge, però la compra d'un vehicle, la compra diària, qualsevol servei és caríssim.
1: Vale. Qualsevol servei és caríssim.
0: Sí.
1: Cada cop hi ha menys treballs, hi ha més gent a l'atur.
0: Sí, però apostem per la tecnologia, per la intel·ligència artificial, vas per aquí, no?
1: Vale. Llavors, estem entrant en un món que té uns reptes que no sé si els volem canviar. Perquè els reptes, hi ha més problemes de salut mental.
0: Sí. Cada vegada més.
1: Perquè la gent tampoc, és el que dèiem, tampoc no sortim, no fem tanta activitat com fèiem abans.
0: També es diu que realment hi ha un augment perquè la gent és més conscient de salut mental, és a dir, que de problemes de salut mental sempre hi ha hagut i que ara doncs sembla que la gent està més predisposada a explicar-ho i a posar-hi solució. Diuen, Però que hi ha més casos, sens dubte, almenys amb l'adolescència, el jove, seguríssim.

0: Exacte. O sigui, què va passar amb el confinament?
1: No, sí.
0: Que, brutal, que la gent sí. no podia sortir, sociabilitzar, anar fora, al carrer, sí. sociabilitzar, moure's i tot això, i per contra es van detectar més qüestions de salut mental perquè estàvem tancats en un lloc. A més, amb pantalles digitals...
1: Sí.
0: que el que consumíem era això, i convivència amb els membres de la nostra família amb una incertesa que no sabíem, perquè les notícies que rebíem eren...
1: Eren xungues, sí.
0: Eren xungues que t'anava la vida.
1: Uh-huh.
0: Llavors, aquí es va observar molt aquest augment de salut mental, i possiblement d'aquí vagi sortir que cada cop es donen més compte i tot això.
1: Sí.
0: Llavors, tornem al mateix. Hi ha un problema econòmic, socioeconòmic, però què estem fent al respecte? Perquè, a més, bueno, la intel·ligència, ja. En aquest cas...
1: Però què podem fer nosaltres, Sílvia? Nosaltres, tu i jo.
0: Jo penso que jo estic fent el que puc fer dins de la meva mesura.
1: Que també és cert que això, com que hi ha aquesta percepció de com que la meva posició, que és molt ínfima a la societat, no, jo no puc fer res, doncs encara faig menys, no? Com el reciclatge.
0: Exacte.
1: No? És a dir, com el reciclatge, fent aquesta mala comparativa. Però clar, que per la nostra part, què podem fer?
0: Conscienciar, i a més, en l'espai que tu tens, bueno, que estem aquí a la ràdio, és que hem de... no alçar de la veu de cridar, però sí que exterioritzar tot això. I per mi un punt important és aquest. Vale, anem cap allà, però puc fer alguna cosa per evitar que almenys vagi més lent? És com aquí jo entraria ara amb el tema de l'augment de miopia. L'augment de miopia cada cop... bueno, en el seu moment es preveia que el 2050 la meitat de la població mundial fos miop, sobretot els joves, per tots aquests temes de canvi d'hàbits i d'estar més tancats i estar...
1: Sí, un pito, no? Una alarma, alguna cosa per fora, sí. Perdó.
0: I això, total, que aquesta és la qüestió, però és que crec que ja hi ha més gent miop al món que no la que ja es preveia. Llavors, podem fer alguna cosa? Pues, com a mínim, intentar buscar solucions i aportar el nostre granet de sorra.
1: Sí.
0: Clar, jo no puc lluitar contra la tecnologia. Jo no puc lluitar contra el teu pensament de dir oh, és que la tecnologia va així i el món ens hem d'adaptar. No, jo en la mesura que pugui, jo només puc actuar sobre mi.
1: Uh-huh.
0: I en aquest cas és indignar-me quan es parla de certes coses i manifestar el que estic manifestant ara aquí. O sigui, fem consciència. Si tu, amb el que estem parlant, fas consciència i fas un petit canvi, ja serà més que si jo m'hagués callat i
1: no
0: perquè
1: clar.
0: Tu estaries en el mateix rol.
1: Està clar.
0: Canviar uns hàbits és difícil.
1: Uh-huh.
0: Que estem en una societat capitalista i que els que ens governen, no sé, aquests...
1: És que no estan aquest és un gran problema, sí.
0: Un bon exemple, però el tema... Tenim un problema econòmic, però també a la vegada cada cop hi ha menys gent treballant. No sé si... conseqüència de la tecnologia o no, jo aquí no vull entrar en aquest tema perquè no he buscat dades, però és que això es retroalimentarà i cada cop serem més que estarem sense feina.
1: Yeah.
0: Hi ha un augment del sedentarisme, això fa que, salut en general sigui pitjor, i si a més tenim el concepte de salut que és de supermercat.
1: Sí, clar, és que estem tocant molts temes, estem tractant la salut, la tecnologia, l'economia, Una mica tot, és cert, però amb el Joan ho hem explicat moltes vegades, que hi ha un, que realment està havent-hi un canvi de paradigma de la pròpia humanitat, que és molt heavy, això. Perquè tot això està canviant, clar, i estem canviant factors importantíssims, i que l'evolució ens ha portat fins aquí, però cada cop i volta, que l'estem parlant de, no, d'evolucions de milers i de milions d'anys, i que ara estem patint en molts pocs anys, perquè l'augment de miopia de quan estem parlant, que estem parlant de 10, 20 anys tirant molt, molt, molt, molt llarg.
0: Sí.
1: No, és molt heavy, no? Que només en 20 anys ja tinguem una primera conseqüència del consum de les pantalles. I ja dic, el consum directe físic, ja no dic el contingut o el que suposa això a nivell laboral i tal, sinó ja només físicament utilitzar pantalles ja ens està portant conseqüències físiques.
0: Sí. O sigui, utilitzar pantalles, però és que aquestes físiques a nivell de miopia, però és que aquest augment de... d'augment de miopia, en aquest cas que parlem de ulls i de salut visual i tot això, no és només, no vull que es relacioni només del fet de mirar una pantalla, sinó és que mirar una pantalla suposa un hàbit d'una postura X, que també estem veient que els adolescents i els joves estan tenint més problemes d'esquenes, de cervicals, de tensió muscular, perquè el fet d'utilitzar una pantalla és un estar quiet, i normalment l'utilitzem més a l'interior, no sortim a fora. És que és una conseqüència...
1: Sí,
0: és
1: una cadena, és una cadena.
0: Per això està involucrat tot, moltes coses. Mm. Llavors tu no surts a fora, a l'exterior, que és un dels fets que ajuda a que la miopia no augmenti, perquè si estem a l'exterior la retina perifèrica està treballant, cosa que si estem a l'interior i fixant només una pantalla, no, la que treballa més és la retina central. Uh-huh. Vale? I per això quan vas amb un cotxet veus uns pares, jo encara no m'he atrevit a nivell de carrer de dir-li als pares, però què esteu fent? Perquè m'espero que millor...
1: No ho facis. Jo no ho faria, almenys.
0: D'això, però... Ostres, no, però a nivell de dir, de conscienciar i de dir, escolta'm, què esteu fent? Sou conscients de què esteu fent, això? Mm-hmm. Hi ha alguna manifestació?
1: No sé què està passant, però ja fa rato que pita, fins acabarà la bateria del cotxe, aquest bon senyor o senyora.
0: Però cada cop és més fort. No sé si s'escolta per la...
1: Jo penso que us deu escoltar, sí. Perdoneu, però disculpes a l'audiència.
0: És que estem sentint un...
1: un pito tota l'estona, que va venint, i com si algú estigués això una manifestació, o algú no pot sortir del pàrquing, que també pot ser, que recordem, aquest és un pàrquing limitat i restringit. Mm. Però molta gent aparca perquè sí. I a vegades es troba que no pot sortir perquè...
0: perquè hi ha algun cotxe mal aparcat.
1: O a vegades els cotxes que sí que estan autoritzats no poden aparcar. És igual. A veure si para. Perdoneu.
0: Això és el directe i l'ambient. El tema és aquest. Si estem escoltant un soroll que ens està... interferint en o sigui, ens està dividint la nostra atenció a el que estem fent i amb el soroll que estem sentint.
1: Sí.
0: Mira, ara t'explicaré... però ara t'explicaré també el tema aquest de la importància de la visió, ¿vale? Aquí, en aquest cas, perquè estem asseguts i estem parlant.
1: Sí.
0: Però no t'agafa la tentació d'aixecar-te i mirar per la finestra?
1: No fa estona que ho estic pensant.
0: Doncs imagina't com els sentits...
1: sempre va cap a la vista.
0: Cap a la vista
1: per confirmar-ho, no?
0: Ai, ja està.
1: Clar.
0: Sí.
1: Hosti, mira, un gran exemple, improvisat, però un gran exemple.
0: És que funciona així. De fet, el sistema visual en si, per això va més enllà de hi veig i no veig.
1: Ja.
0: El sistema visual... sobretot en aquestes etapes dels 0 als 6 anys, és l'integrador de tota la informació que arriba a través dels sentits i integra la informació que ens arriba de fora. En aquest cas estàvem escoltant una bocina de cotxe que estava pitant i ens ha cridat, ens ha tret atenció del que estem parlant perquè estàvem pendents d'aquesta bocina.
1: Sí.
0: Llavors, clar, què passa amb els nens amb dificultats d'atenció i tot això? Doncs passa això, que si hi ha alguna cosa que em crida més l'atenció, si millor haguéssim sigut un nen amb dificultats, o un nen, una nena amb dificultats d'atenció i en moviment, segur que ens haguéssim aixecat i haguéssim anat a la finestra.
1: Segur, segur.
0: I això és el que passa en una aula.
1: Clar.
0: Que ja, això ja és un altre tema.
1: Això és un altre tema. Si entréssim a les aules o si entrem a l'estar a les aules, sí que ja és una altra qüestió, un altre tema.
0: Vale. Llavors, la qüestió, avui ja t'he dit que era un poti-poti, però no sabia que seria tan poti-poti. Però és que clar, jo és el que, amb la tessitura que em trobo, jo no puc pensar només que la visió és posar o no ulleres.
1: No, clar, és molt més ampli. Bueno, això sempre ens ho has defensat des del minut zero del primer programa, que fa 12 o 13 anys que vas començar. No?
0: I a més estic estudiant, i a més estic observant,
1: sí.
0: A més d'això, o sigui, més certesa, clar, ho confirmo. Però és que llavors, clar, és que la meva ment se me va, bueno, com avui, el que està passant aquí, perquè una cosa em condiciona una altra i una altra, i llavors és difícil separar i resumir que el sistema visual només és que hi vegi bé amb ulleres o sense ulleres, és molt trist, és molt pobre, perquè en el fons, és el que et dic, el sistema visual el que fa, i sobretot en les primeres etapes, és fer l'integrador de la informació que ens arriba de fora amb el nostre cos, ho porta al cervell, i el cervell dona les ordres pertinents de moure'm, no moure'm, del pensament, de la percepció. A partir de les experiències que jo visc, el que deies tu del el que tinc allí associat, després amb el temps ja hi ha una connexió més directa. Però primer hem de fer aquest primer pas. Llavors, si ens privem com a humans, si ens privem de tenir experiències en moviment, ens privem d'estar a l'aire lliure, ens privem d'estar en moviment, jugant, experimentant, veient, escoltant, i tot això, ens estem privant de moltes coses, i una d'elles és de tenir un sistema visual integrat, eficient i eficaç.
1: Val, ostres. Vaja. Oida. Pues un tema per reflexionar una vegada més. Feia dies, que no fèiem aquest tipus de reflexions.
0: Ja te digo.
1: Perquè veus, estàs més tranquil·la aquí. En la teva secció estàs més tranquil·la.
0: Sí,
1: i per això
0: sí.
1: Permet fer aquestes reflexions una mica més amb calma.
0: Sí,
1: no?
0: sí, clar.
1: Com
0: bueno,
1: és el cas?
0: L'altra secció és la del Joan.
1: No,
0: llavors,
1: és cert.
0: Hem d'anar en la tònica aquella. Llavors, ja intento entrar en la tònica, però clar, i aquesta part no tan més creativa d'hemisferi dret,
1: sí,
0: no tan
1: sí.
0: lineal i d'això que és un aprenentatge per mi.
1: Mica en mica.
0: Sí.
1: Molt bé. Deixem-ho aquí, Sílvia?
0: Sí, perfecte.
1: Deixem-ho aquí, que ja arribem gairebé allò al final d'aquesta part de programa. Gràcies. Retrobarem un cop al mes? No ho hem dit fora d'antena, però mantindrem aquesta cadència, no? Més
0: de
1: o menys.
0: De moment sí, perquè amb tantes
1: coses que
0: tinc i... Bueno, això.
1: Doncs
0: moment,
1: seguirem,
0: això,
1: si et sembla, d'aquesta manera, i un cop al mes almenys, doncs, parlar d'aquestes qüestions que ens aportes i d'aquestes reflexions que ens portes, a banda de la participació que continuaràs en la secció del Joan, eh?
0: Sí.
1: Gràcies, Sílvia.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé. A més, un espai... Ai. No m'he equivocat, perdó. Ara.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part de programa a partir d'aquí, després d'aquest butlletí que ens actualitza la xarxa de comunicació local i que ens porten ja aquests 4 minuts que passem de les 11. Tornem al 107 amb Buda FM. Recordem que avui és dijous, que avui és 24 de setembre i que aquesta és l'edició al programa número 4031. Gràcies per ser-hi i gràcies per seguir amb nosaltres. Una tercera part que avui dijous encapçalem d'una manera ben especial, pensem, perquè bé, és un punt prou mediàtic i se n'ha parlat moltíssim des de moltes vessants. Estem parlant de la vessant cultural i musical, sobretot. I són els Lax & Busto, el grup del Vendrell i allò per excel·lència, que sabeu que estan d'aniversari, estan celebrant 40 anys del seu naixement com a grup musical. I això ha fet doncs, que torni la veu d'en Pemi Fortuny amb una gira que encara queden quants concerts en aquest 40 aniversari, entre altres coses. Així que moltes excuses i moltes coses a preguntar justament a una representació del grup com són en Pemi Rovirosa i en Pemi Fortuny. Hem parlat amb ells i és aquesta conversa que escoltarem ara de seguida. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades per aquests canals habituals. Via WhatsApp 686-0101 o telèfon 977 15 70 69.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: A més, un espai ben especial, ja l'intentaré explicar-ho, per moltes raons, i també perquè no sé per què, tinc la sensació de que els hi devia una entrevista. Estem parlant dels Lax'n'Busto, dels 40 anys de Lax'n'Busto, i evidentment ens acompanya una bona representació dels Lax'n. En Pemi Rovirosa, Pemi,
1: hola,
0: com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: No, gràcies a tu, home, i tant.
0: I el Pemi Fortuny, com
2: hola,
0: estàs?
2: Bé,
0: sí?
2: Bé,
0: sí. També un plaer que ens acompanyis.
2: Els pemis del grup.
0: Correcte, els pemis, dels Lax'n'Busto.
1: Sí. Són com els Javis, però els pemis.
0: Ostres, doncs mira, que estan tan de moda, també els Javis, sí. És una bona comparativa. Ostres, mira, a veure, que això no va de mi ni molt menys, però és que ara ho deia. Dic, ostres, tenia la sensació, dic, és que he de parlar amb ells, tinc ganes de parlar amb ells, vull parlar amb ells aquests 40 anys, etc. Però també aquesta sensació de dir, de debò, ostres, no vull molestar. És que jo suposo que ha sigut uns mesos i un estiu molt intens per vosaltres, amb gira, amb celebracions. Heu treballat molt, heu tocat molt, i també aquesta sensació de dir, ostres, em sap greu molestar-los. Sincerament, això també, els mitjans petits ja ens passa, també ho he de dir, Però ja està, aquí està, ho hem complert.
1: Sí, però pensa que per nosaltres ja els mitjans petits són els que ens van fer créixer i ens van ajudar, sí. I quan nosaltres vam iniciar tot això,
0: clar,
1: gràcies als mitjans petits vam poder anar arreu de Catalunya.
2: Gràcies i van apuntar.
1: Sí, més o menys. Sí, més o menys. Sí,
0: de tant. Fet, Tami, tu vas treballar en aquesta casa.
2: Sí, vaig estar uns quants anys aquí.
0: Imagina't.
2: Quan es va fer, diguem, fixa la televisió,
0: sí.
2: Abans només s'instal·lava per la festa major i la fira i
0: sí,
2: tal.
0: Sí, sí.
2: I ara, doncs, en aquell moment, doncs, es va creure oportú de poder crear una televisió local, que fèiem setmanal, una programació setmanal.
0: Clar.
2: I bé, vam crear una cooperativa i va ser una experiència molt enriquidora per tots nosaltres.
0: De fet, vas deixar de treballar aquí a la televisió perquè ja Lax'n'Busto començava allà a córrer fort, ja.
2: No, ja corria fort. El que passa és que tenia els hiverns. Tenia els hiverns que saps, més pluja i tal, i fotia fred i allà hi havia molt de caliola. Amb tota l'experiència que tenim, hòstia, vam aprendre. I allà vaig aprendre un ofici, també. Allà vaig aprendre a fer animacions en 3D. Així, ostres, que després vaig fer el CD-ROM de l'Enciclopèdia Catalana. Vam
0: clar,
2: fer allò, tota la part científica i cultural.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I tal.
0: Ostres.
2: I va crear, doncs, una afició i un
0: molt
2: ofici
0: bé.
2: Nou, no?
0: Que bé, que bé, que bé.
2: Per passar els hiverns.
0: Exacte, per passar els hiverns. Clar, l'audiovisual ha canviat molt en aquests 40 anys, ja m'atreviria a dir, o gairebé 40 anys en aquest canvi que vas fer. Musicalment, tu creus que també, no? Han canviat molt les coses, no? O no és tant com semblaria?
1: Bueno, la tecnologia sí que ha influït molt, les noves tecnologies, no?, en què tot vagi molt més de pressa i la gent es pugui autoproduir molt més fàcilment que abans, no? Però al final la música és la música, no? I al final el que arriba, arriba, i el que no arriba, no arriba, i si ho tens, ho tens, i si no ho tens, no ho tens, no?
0: Això és veritat.
1: Aquesta és la gràcia, no? Sí que és veritat, doncs, que amb aquests 40 anys han passat per molts estils, per moltes ratxes i moltes modes diferents, de diferents estils, però l'essència és la mateixa, no?
0: Sí.
1: S'ha de dir que avui en dia, almenys per a Catalunya, que és del que podem parlar nosaltres, sí que és veritat que ha evolucionat molt, hi ha molts bons músics, hi ha un músic molt estudiat, hi ha gent jove que toca de l'hòstia, no? Però, i coses que no hi havia abans, no? I que costava una mica més. Potser la nostra generació va contribuir una mica més a normalitzar i a fer un circuit on es poguessin fer concerts i tocar més, però al final la música, el que és la música, l'essència és la mateixa, no?
0: No canvia. Sí. De fet, altra vegada, no fa l'efecte, Fa segurament 40 anys la música era en directe, no? On la música s'escoltava. Sí, que els discos és lògic, però on es gaudia al 100% era en directe als concerts. Amb els anys va anar com variant, no sé per què, no? Potser no era tan d'això, i ara ho torna a ser altra vegada. En l'època, no, de les xarxes socials i tot plegat, veig que altra vegada la música en directe, festivals, torna a estar al cap d'amunt.
1: Sí, el tema festivals és una moda que fa des de fa uns quants anys,
0: sí.
1: no gaires, però...
2: Jo que vinc de fora, i he estat fora molt de temps, i el que m'he vist és un gran canvi, i he vist que tots els grups que han anat sortint i tal estan fent més un espectacle que un concert.
0: Ja.
2: Llavors aquí entren les pantalles, els focs artificials, el no sé què, tal qual, els mòbils mirant-se tot això per veure després a casa i no veure en el directe.
0: Clar.
2: I
1: els sons pregravats.
2: Sí, els sons pregravats.
0: Sí. Els tablets.
2: Una persona que t'està dient el que has de fer dalt l'escenari. Nosaltres, precisament, aquesta gira estem fent aquestes dues gires estem fent tot el contrari, que és arribar allà com si el local d'assaig ni claqueta ni res, el Jimmy es posa la bateria, enxufa les guitarres, agafa el micro, és el que sabem fer nosaltres.
0: Clar,
2: no?
0: Sí.
2: I això, hi ha la part humana, diguem, que jo crec que no pot vèncer mai a tota la part artificial o que envolta la música. El que passa que, vull dir, és molt lícit que tothom doncs, pugui fer servir tota aquesta tecnologia i gràcies a aquestes coses va evolucionant i es va arribar a altres llocs.
0: Clar, no? I tant. Va, tornem als 40 anys, perdoneu. Més que res, m'agradaria preguntar-vos per sensacions, no? Què ha significat? Sí que és cert que l'Ats en Busto, en principi, sempre hi ha estat, amb canvis importants i amb algunes pauses, com aquesta darrera, però no hi ha hagut mai una dissolució anunciada de l'Axel Busto, que no?
1: Mai a la vida.
0: No. No hi ha hagut l'últim concert de l'Axel Busto.
1: No. Hi ha hagut parades tècniques, que deien, no? Sí. Stand-bys, no? Que deien,
0: sí.
1: Però no, nosaltres no hem parat mai. Sempre, al llarg dels anys, no?, han anat passant una sèrie de coses doncs, que, bueno, t'han fet prendre unes decisions. També quan portes tants anys i tants concerts i tants discos i tantes maneres de fer, també et vols prendre amb calma més les coses i disfrutar-les més.
0: Clar.
1: I a vegades, últimament, el que sí que tenim molt, i fins i tot des que ha arribat el premi, és que les coses flueixin de forma natural, no? que ens contagiem nosaltres mateixos. No sé, jo recordo quan va fer el disc al Polièdric, el premi també hi va participar, veníem d'una aturada de 3 anys, que havíem parat el 2016, i va sorgir la idea de fer un disco amb diverses veus, amb cançons noves però amb diferents cantants. Hòstia, parlem amb el Pemi, a veure si vol entrar. I hòstia, va ser una cosa que no ens vam adonar i ens vam anar a contagiar i vam passar una experiència genial, que ens vam passar una experiència curta, molt intensa i molt xula. I pam, tornem a parar. I llavors, de forma natural, bueno, entre cometes, natural forçada, el que ens apareix el desembre de fa un parell d'anys i ens proposa els concerts
2: precisament ara farà 2 anys
1: i aquí estem,
2: aquesta època.
1: Sí. Però de forma natural ho estem disfrutant, no tenim cap mal de cap en aquest sentit i jo crec que ara el que ens toca és això.
0: Molt bé. Això potser ho dona la maduresa, també s'ha de dir. No, o què?
2: Algo ha de tenir.
1: Segurament.
0: No, ho dic jo, ho dic en conya, perquè s'ha dit que l'energia no l'heu perduda, L'energia vital musical no l'heu perduda, I la física tampoc, no?
1: Bueno, la física ja podíem
0: discutir. No entrarem per aquí. És obvi que ara quan us demanava aquestes sensacions d'aquesta tornada, ho he de diferenciar, per una banda pel Pemi Rovirosa, ja anirem cap a Pemi Fortuny, Continuo amb tu, Pemi, però tot i així, tot i que també tu musicalment no has parat mai, perquè sempre has estat embolicats amb molts projectes, molts dels quals també has vingut explicant aquest espai, cosa que agraeixo moltíssim.
1: Clar, i jo a tu.
0: Suposo que també és, clar, recuperar el projecte així en majúscules, com està sent ara, també és recuperar moltes sensacions, no? Suposo.
1: Sí, jo puc fer 2.000 milions de projectes, però com el que sento quan toco amb l'Axel Busto i quan estic amb l'Axel Busto, és... L'Axel Busto és casa. És casa. És, jo pujo a un escenari i faig rac amb l'Axel Busto i... És molt difícil d'explicar en paraules, no? El carinyo de la gent... Les cançons, tenim la gran sort de ser un grup que puja en un escenari i pot tocar 2 hores amb totes les cançons conegudes, amb el bon rotllo que tenim, la seguretat i la confiança de tocar perquè ens coneixem molt. Nosaltres anem sense metrònom, sense res disparat, sense res digital, i ens coneixem perfectament, no? Un dia toquem millor, un dia toquem pitjor, però sempre funciona, no?
0: Pemi, això tu, suposo que amb tu sí, no? És a dir, recuperar aquestes sensacions i emocions, suposo. Tot i que també és això, anar fent col·laboracions, musicalment també has participat en altres projectes, almenys com a cameos, no sé com es diu en música, però així recuperar...
2: Em dic metesaques. Perquè s'ha de convidar una cançó entre dos.
0: A banda d'això, recuperar, sobretot la gira, no?, que també té aquesta particularitat, no?, de qui us agrada tocar, recuperes la gira, recuperes el projecte, i suposo que també, no?, emocionalment tot torna, també, no, Pemi?
2: Sí, no. De fet, el primer concert que vam fer al Lut de Gas, que era per allò de la ràdio que havia muntat així, que se'ns en va anar de les mans, tot plegat, o sigui, va ser allò. Vam proposar i no quedaven entrades per la gent que havia col·laborat en el projecte les pogués comprar. I bé, va ser tot allò una mica... I vaig arribar a 2 concerts. Després també pensava, Hosti, dos concerts seguits, no sé si els aguantaré, perquè com que faig metesaques, no és? Doncs clar, pensava, hosti, dos dies seguits, i bueno, de dues hores de concert. I, bueno, jo vaig fer el cor fort, i sí, llavors el que em va passar molt és que, clar, de tant de temps de veure això, de veure tantes cares conegudes, de cares conegudes i oblidades, quasi, segons clar. Aquí. I jo recordo els dos primers concerts, hosti, veu, i encara em passa, segons com... Hòstia, veus amb algú i tal, i hòstia, que el coneixia aquell, i comença a veure, hòstia, la lletra. I després un altre, hòstia, veus amb algú que t'estimes molt i tal, i hòstia, comença a caure la llàgrima. I veus els fills nostres i tal, que estan allà. Se'm va presentar la Sara un dia allà a cantar al davant meu, la seva filla, la primera filla de la cançó, del Dolces de Sal.
0: Sí.
2: I se'm planta allà al davant. Sí, em vaig posar a plorar com una cara. Se'm va anar la lletra per tot arreu. Així, clar, són coses molt emocionants.
0: Clar.
2: I això al final s'ha d'estar transmetent al públic i el públic després veus com s'emociona i com viu els concerts, com torna 20, 30 anys enrere o 40 i veus la reacció de la gent. Veus nens de 12 anys amb un cartell que posa Jimmy i dones les baquetes. I veus avis mirant. Allà a Jonada hi havia una iaia.
1: Sí, sí.
2: Aquí. I després veus gent que ja són avis, diguem. I, hòstia, és que no... Una cosa que, tal com ho hem deixat fluir, com ha fluït i de la manera que ha fluït i el resultat d'aquesta fluïdesa... Doncs,
1: Tenim la gran sort i el privilegi de ser un grup que la seva música ha entrat a casa i ha anat passant de pares a fills, en molts casos, no? I és el que diu el Pemi, no? L'emoció d'algú que et venia a veure abans i que ara ho està revivint, però a la vegada li està ensenyant al seu fill, no? Mira que guai que era, això ho feia jo quan era jove, tio. El seu fill està vivint com el pare i és molt emocionant, no? S'ha de dir que musicalment va ser molt ràpid. Va ser el primer dia que ens vam trobar, ens vam posar a tocar...
2: Sí, vam assajar dues hores, menys del que dura el concert.
1: Com si no haguéssim passat 15 anys.
2: Sí,
1: fins i tot el Pemi ho diu, que comença a cantar les cançons i surt sol, no?
2: Sí, sí. A mi el que em costa, les que cantava el Salva.
0: Ah, clar, perquè són les que s'ha hagut de prendre.
2: La memòria RAM falla, però el disc dur encara dura.
0: No, augmentar el disc dur sempre costa més que mantenir-lo, és cert, és cert. Ho vas trobar arribar a faltar per això, Pemi, o no? En aquests 15 anys que no hi va ser-hi?
2: Estava amb altres coses i amb projectes molt d'allò i estava en un altre món, totalment
0: sí.
2: I no hi pensava i després bé, també quan he tornat cap aquí així, sempre m'han convidat aquí allà,
0: clar,
2: no sé què,
0: sí.
2: Per estar al mono. El que passa que clar, era una mica allò, arribaves allà i t'entigues al pujador, aneu cap a casa, anem. I no de la manera que ho estem fent ara, no?
0: Sí, que bé.
2: Llavors sí que fins i tot, mira, vam estar dos anys fora per la pandèmia, vam estar vivint fora, ens van enganxar en un altre país. I arribant a l'aeroport, el meu fill tenia 5 anys, i em veu un noi i tal, Pemi, hosti, em podria fer una foto amb tu i no sé què. I el tio se'm va quedar mirant el meu fill i diu, papi, tu ets famós? Perquè ell no sabia res.
0: Clar.
2: No sabia res. Llavors també, per això va valgut la pena això, no? Tots tenim el Jesús, ell, tots tenim els nostres fills. El Jimmy, que té les nenes i els nòvios de les nenes.
1: Sí, clar, bueno, tots tenim una mica de tot.
2: Ens hem posat un family manager. Una persona que se cuida de la família, que s'hi ha d'acomodar-se, posar-los al concert on han d'estar, que els hi porta les begudes, no sé què, tal qual.
0: Està bé.
1: Sí, perquè va ser una de les claus quan vam iniciar tot això, de poder-ho fer en família. Perquè una de les coses que ens feia moltíssima il·lusió és que els petits, els fills petits, que no havien arribat a veure mai l'en Sant Busto, sobretot amb en Pemi, però bueno, ni amb en Pemi ni amb l'altre, perquè l'única que va veure una mica el Salva va ser la meva filla, l'Arizona, que ara té 15 anys, però que ni se'n recorda del Salva perquè tenia 5 anys.
0: Sí.
1: I ens feia molta il·lusió els petits que sempre havien o sentit a parlar a casa o que els germans grans li havien explicat, que ho poguessin viure i realment, bueno...
0: Ostres, que bé.
1: Sí, flipant, s'ho passant. Sí, sí, sí.
0: Bueno, de fet, us
2: volia... Pel VIP...
1: Sí, bueno,
0: home, clar, això sí. De fet, us volia preguntar, és a dir, que és obvi també que, diguem, l'entorn musical, els seguidors, tal, us han rebut molt bé, com si no hagués passat res o cap pausa, i de debò que també us volia preguntar, dins uns paràmetres que m'haguéssiu explicar, que és una mica el vostre entorn més proper, en referència a això que ara m'heu contestat de la vostra família, que suposo que també, bueno, ara ho heu dit, que també ho estan vivint d'aquesta manera molt especial i que també dèieu que és, bueno, és un valor, no?, de tornar altra vegada a primera línia de la música. No, de poder compartir-ho amb els que potser quan en el seu moment eren molt petits i no podien fer-ho,
1: A mi personalment m'omple molt que, vingui, que vingui la família a veure'm els concerts i estiguin amb mi, i és un nexe d'unió entre nosaltres, que nosaltres quan estem de l'escenari sabem que estan junts. És una cosa molt maca, la veritat és que a mi personalment m'encanta.
0: Sí, està bé.
1: O sigui, hem passat d'uns anys bueno, frenètics de fer concerts i concerts i concerts que no volíem venir mai, no?, perquè estan cansats de nosaltres i de que sempre estiguéssim fora de casa, a voler venir tots els bolos. Bueno, de fet, jo la meva, meva filla, si es perd un bolo, sí, li agafa una depressió. De...
2: Són reunions familiars, que ens trobem tots.
0: Sí. Ostres, que suposo que això fa 40 anys no us imaginàveu que passaria. És a dir, no, el poder involucrar una família, o poder, això que esteu explicant ara, no?, poder compartir-ho i viure-ho amb la pròpia família fa 40 anys i pensar-ho, eh?
1: Uah, fa 40 anys, ja t'ho dic jo. Fa 40 anys no sabíem...
2: No, fa dos anys. Sí. Fa dos anys no ens pensàvem
1: que estaríem així.
2: Estaríem així ara mateix.
0: Sí, exacte.
1: Clar, penso que nosaltres vam començar a deixar les nostres feines i a viure una mica de propiament de la música i del grup tocant, però durant molts i molts anys, sempre amb una incertesa de que no sabies quan duraria, si l'any que ve tornaríem a tocar, si els agradaria a la gent el següent disco. Això és un món complicat,
0: sí,
1: en aquest
0: complicat,
1: sentit, perquè i també veus grups que estan aquí i després desapareixen. Sí. I bueno, nosaltres hem tingut aquesta sort, que jo crec que no és que ens ho hagin regalat, no?, perquè crec que el que ha sortit de nosaltres sempre és que ens hem estimat molt el fer cançons i la manera de fer-les, el que transmet, el que diu, i això, jo, si n'hi ha
2: algun
1: secret...
2: Jo quan he cantat coses fora de casa, fora del grup, m'he sentit estrany, perdona. M'he pensat, no sé, he anat a gravar alguna cosa amb algú, tal, però un cop fins i tot aquestes cançons d'això que et deia del Salva... que quan me les vaig cantar, hòstia, semblava que me les haguessin fet per mi, saps?
1: Sí.
2: Vull dir que hi ha una confortabilitat, que clar, hi ha un bagatge al darrere que fa doncs...
0: I escolteu-me, també us ho pregunto així en proximitat, és a dir, suposo que sou conscients, des de fora ho sou molt, i, és a dir, de ser un referent musical del país, de la música en català, del rock en català, no sé, això deu pesar. O no,
2: jo,
0: si sou sincers.
2: O sigui, jo no em vaig a dormir pensant que sóc un referent musical del país.
1: No, jo encara m'adormo pensant que sóc un músic mediocre, saps? Que no, encara en aquest sentit.
0: Això com no, això diuen, el síndrome de l'impostor li diuen això, eh?
1: No, sóc conscient i som conscients d'on ha arribat,
2: sí.
1: Perquè ara podríem estar 3 hores aquí explicant anècdotes i fets.
2: I
1: des de gent que ha posat en el seu testament o en el seu funeral o en el seu naixement, o gent que ha tingut els seus fills, els hi ha posat noms de cançons nostres.
0: Sí.
1: Hi ha infinitat de coses que ha passat que ens fan ser conscients d'on ha arribat la nostra música, no? Però no és un pes, és un disfrute.
0: Sí, quan deia pes, em referia a pes, a aquesta consciència.
2: Jo el que penso és que si el que hem fet ha servit per alguna cosa,
0: clar, sí.
2: Ha servit per il·lusionar el jovent, per fer de músic, perquè hi haguessin més sales que fan... No sé si s'ha fet o no s'ha fet, s'hauria de mirar. Però sí que que hi hagi tots aquests instrumentistes que van amb aquestes grans escoles que hi ha, que acaben triomfant a nivell mundial,
0: sí.
2: No? com alguns han fet, si ha servit per alguna cosa, jo estic superagraït. El que passa que ni puc ser conscient ni d'allò. Nosaltres el que simplement hem fet és mirar pel nostre grup, tirar endavant i treballar amb el projecte que nosaltres tenim. Després, si això crea aquests efectes secundaris, diguem, doncs
0: millor que millor. I la pregunta també és obligada, a partir d'aquí, què passarà? Ara, quan acabeu la gira dels 40 anys?
1: El desembre d'aquest any.
0: Encara queden mesos, doncs?
1: Sí, bueno, ens queden dos concerts.
0: Clar.
1: Ens queda el 31 d'octubre a Montmeló i el 19 de desembre a Girona.
0: Molt bé. Què passarà després d'això?
1: Bueno, com t'he dit abans, o sigui, ens agrada molt, estem en una onda de deixar fluir les coses, no? Suposo que acabarem la gira, parlarem, què estem, no sé.
0: Sí?
1: Pot ser que parem, pot ser que fem alguna cosa més, no sé, no tenim...
2: No
0: ho voleu dir o
2: que...
0: no ho sabeu?
2: No ho hem parlat. No ho hem parlat.
1: Home, evidentment, han sortit coses, potser l'any que, hòstia, no ho sé, ja ho parlarem, no sé, jo no tinc ganes d'això, tinc ganes d'allò, no sé.
0: Val.
1: Anem a veure... No tenim res clar, per, o sigui, si no... Si...
0: Ja, no, ho diríem, la veritat és que... Ens ho diríeu, eh?
1: No, no pots dir res. No, és que no ho sabem ni nosaltres, de veritat. Però bueno...
2: De moment estem disfrutant d'aquesta gira, que és fantàstica, i estem, bueno, sí. I estem acabant. Sí que et puc dir que l'altre dia, sortint de l'escenari, pensava, hòstia, això s'acaba, nen.
0: Ostres!
2: Saps?
0: Sí?
2: S'acaba la gira.
0: Bueno, clar, aquesta gira que, hòstia, ja que ha sigut intensa.
2: Concerts, eh?
0: Clar, perquè ha sigut una gira gairebé de 2 anys, no? Veu fer concerts fa 2 estius, per entendre'ns. Sí. Deu fer alguna cosa amb el concert solidari, amb el PEM i tot plegat. Sí. La gira dels 40 anys, allò important, ha sigut aquests darrers mesos, amb aquest darrer estiu, sobretot. Però això que ja són... Heu fet molts bolos, els teniu comptats?
2: No, 30.
1: Sí, són uns 30 bolos, però... No et pensis que són tants, no?, per repartir-te en 2 anys.
0: Clar.
1: No és la intensitat. El que sí que volíem era fer-ne no molts per no cremar-nos.
0: Val, sí.
1: Fer que siguessin xulos, que fossin pagant entrada, per dir-ho d'alguna manera, perquè sí. Nosaltres el que volíem era fossin concerts macos, ben fets, i amb el públic et vingués a veure tu.
0: Clar.
1: I el que sí que hem deixat de fer són festes majors, més que alguna puntual que hem fet amb pagament d'entrada.
2: Sí. El que hem tingut de bo és que fora de 2 o 3, que potser han sigut els que més he disfrutat, segons com, que són els més petits, però sí que hem anat a grans festivals. Mm. Llavors, ostres, te'n vas a Cap Roig i al cap de 2 dies hi ha el Brian Adams, o no sé, m'invento. I tens el mateix tracte, vas a sopar al mateix lloc, no sé què, el camerino és el mateix, un sofà blanc allà, saps? I el tracte de tothom...
0: Sí,
2: llavors, hòstia, això disfrutes, perquè te sents un rockstar després de tants anys i tantes festes majors.
0: Però el que dèiem abans, eh?
2: Sí, és com quan voles molt amb turista i després un dia voles amb pis i dius, hòstia, de volar tants anys i quan ja tens punts i mira...
1: I si ho arrodoneixes, venem totes les entrades...
2: Tothom content, els organitzadors contents...
0: Sí, i tant, ostres, que...
2: Això no té preu.
1: I després una altra cosa que s'ha de dir, que hem puntat amb un equip tècnic i humà espectacular, no? Fins 2 anys.
2: Sí.
1: Des del manejament fins al...
2: Sí, però s'ha transmès tot. O sigui, tot ha fet que...
1: Llum, so, manejament... Tot ha sigut... Hem creat una família molt xula que ens hem anat acompanyant entre nosaltres molt
2: bé. Suposo que més d'un també dels tècnics pensava, això s'acaba.
1: Té la cremeta, ja t'ho dic jo.
0: Estarem... Sé que és la frase típica i tòpica d'una entrevista. Estarem pendents, o seguirem la pista. És lògic que ho farem, perquè és lògic que ho hem de fer. Escolteu-me, molt interessant, ens hem deixat moltes coses. Tenim moltes coses apuntades. No n'he dit a cap. Sempre ho dic, i és veritat, anirem quedant, no? Ara, quan acabi el desembre, a veure què passarà després.
1: I
0: parlem, no?
1: I tant.
0: I conversem.
1: Quan vulguis, i nosaltres...
2: Super.
1: A la que sapiguem alguna cosa, ja t'ho farem saber.
2: No tenim a prop.
0: Exacte.
2: Sempre hem d'anar a Barcelona.
0: Exacte, imagina't. A comarques es fan moltes coses, també.
1: Pemis,
0: moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una fortíssima abraçada.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
5: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
6: ...977-15-70-69... telèfon de directe, a la vostra disposició a partir d'aquí. 977-15-70-69... i durant tota l'estona del programa teniu a disposat el WhatsApp, el 686-101-101... des que comencem el directe, missatge de WhatsApp 686-101-101... i potenciem ara que estem en participació. I en qualsevol moment del dia, el correu electrònic, diem-ho bé, calaixera@rtv-elvendrell.cat. I va, que tenim ja les primeres trucades. Un dia més. Bon dia.
7: A veure si entro jo, Pere.
6: Jan Papalet, ets vostè, sí senyor.
7: Bon dia, doncs.
6: Què tal, com estàs?
7: Pues mira, molt bé, igual sí. Que tu, no, quant any.
6: Anar fent, no?
7: Avui, Pere, m'agradaria dedicar una cançó per la nostra reina, per la Montserrat.
6: Sí.
7: Perquè segur que ens està escoltant, no?
6: Segur, millor. Sí.
7: I m'agradaria dedicar-li una cançó que canten la Glòria Lasso, de Vilafranca, i el Luis Mariano, Canastos.
6: Glòria Lasso...
7: i Luis Mariano, i canten Luis... una cançó que es diu Canastos.
6: Vale, ja
7: i això ella li agradarà perquè és de l'època nostra.
6: Molt bé, Canastos. Doncs vinga, l'apunto, la buscaré de seguida, ja sé quina és, i la posem, cap problema.
7: Molt bé.
6: Fantàstic.
7: I tu ja saps sempre, visca per les calaixeres i traixeres i visca la cuina.
6: Visca sempre.
7: Adéu, adéu.
6: Gràcies. Adéu, adéu, Jan, adéu. Bon dia.
8: Bon dia, carinyo.
6: Montserrat, què tal?
8: Hola.
6: Doncs, ja ho has escoltat, que t'han dedicat una cançó, sí. Que ara buscarem i la posarem.
8: Molt bé, d'acord. Gràcies al meu Joan.
6: Molt bé. Doncs ara ho farem de seguida. Mira, de fet, ja l'he trobada, la tinc aquí a punt, així que de seguida la podrem escoltar.
8: Molt bé, d'acord.
6: Què t'expliques?
8: I per mi...
6: Sí?
8: Me poses una de les meves,
6: vinga.
8: Que tu ja saps.
6: Doncs vinga. Bon,
8: i me poses una per mi.
6: Doncs vinga, així ho farem.
8: La poso jo per sots els calaixeros i les calaixeres.
6: Fantàstic. Doncs així ho farem, cap problema.
8: Vale,
6: molt bé, gràcies, Montserrat.
8: Vale,
6: que vagi bé, fins demà.
8: Adéu,
6: adéu, adéu. ...977-15-70-69, missatge de WhatsApp 686-101-101. Canastos, una cançó molt divertida de Luis Mariano i Gloria Lasso.

0: Sí, ens ha sortit, no sé per què, aquesta versió en francès. En aquella època també es feien moltes cançons per al País Veí. M'ha sortit aquesta. També és molt xula, no? Suposo, Jan? Espero que també t'hagi agradat i que també li hagi agradat justament a la Montserrat, que és a qui li dedicava. 977 15 70 69. Més connexions. Bon dia.
1: Ara torno a ser jo.
0: Digues.
1: Ara vull veure com vas de memòria. Jo no sé els anys que fa que estic trucant en aquest programa.
0: Sí.
1: No me'n recordo. Però el primer any que et vaig trucar,
0: sí,
1: el mateix que t'ha passat avui et va passar aquell dia.
0: Sí, també, de veritat.
1: Sí. Doncs ja van dues vegades.
0: Ostres.
1: Ara jo t'agrairia, si tens temps, de posar-la en Castellplana.
0: Vinga, ho faré.
1: Perquè, mira, et va passar el primer any,
0: sí,
1: que truca jo.
0: Mira, perquè segurament la que tinc aquí, diguem, a la base de dades, deu ser aquesta, em deu sortir aquesta i no me'n recordava. Doncs escolta, buscaré la versió en espanyol, només faltaria.
1: Doncs jo me'n recordo bé d'això, eh?
0: Ja pot ser, ja m'ho crec. Doncs disculpes i ara buscarem la bona.
1: Però veus com aquest món quasi tot té solució?
0: Home, i tant, no? Tot sigui això.
1: Això és el més bonic.
0: Sí, home, sí,
1: bé,
0: tot sigui això.
1: Moltes gràcies.
0: De res, amb tu.
1: Adéu,
0: Jan. Veus, doncs mira, no me'n recordava, eh? Ara que ho diu, potser sí, em sona. Però buscarem la versió en castellà. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Toca el rovelló.
0: Què? Ostres, què dius? Què fas tu,
2: sí,
0: per aquí?
2: Sí, sí, mira, coses de la vida. Tenim festa a la Renfe i mira, vaig a trucar al Satanàs.
0: Molt bé, ostres, mira quina gràcia, doncs. Molt,
2: sí,
0: bé.
2: Sí.
0: Fantàstic.
2: Et volia demanar una cançó.
0: Vinga, digues, rovelló.
2: Aviam si la trobes, eh?
0: Vinga.
2: Sí, la de la Núria Feliu.
0: Sí.
2: La Ja us he reconegut.
0: Núria Feliu, espera que l'apunto.
2: Sí.
0: Núria Feliu, puta. Ja us he reconegut.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: De la terra.
0: Molt bé, sí, home, sí, tant, que sempre la terra, visca la terra.
2: Sí.
0: Però fantàstic.
2: Bueno, que va ser un bon matí.
0: Doncs em fa il·lusió, escolta't, a veritat, Meritxell, em fa molta il·lusió.
2: Clar que sí, home, els de Cubelles hem donat.
0: Vinga, sempre. Visca Cubelles.
2: Vinga, que va ser un bon matí.
0: Gràcies igualment, bona feina.
2: Gràcies,
0: que vagi,
2: vinga,
0: bé.
2: Adéu.
0: Doncs veus, cançons, sorpresa, he trucat a sorpresa, vaja. 977 15 70 69 és el telèfon de directe i això anem recordant que també podeu enviar un WhatsApp al 686-101-101. Ja està, l'he trobat, va, solventem aquest petit problema i aquest petit error, tornant a posar per segona vegada consecutiva aquesta versió en francès, però ara tenim la versió en castellà. Gloria Lasso, Luis Mariano, Canastos.

0: Doncs vinga, ara sí, que ho hem fet bé, eh? Escolta. Ara sí que ho hem fet bé.
1: Vendrell.
0: 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686-101-101 en tota aquesta estona final de ràdio. Cada dia sempre comencem a partir de les 9 del matí amb contingut ben divers i tal com avui també, que hem tractat tantíssimes coses, des d'informació, participació, entrevistes, com sabeu, però sempre, sempre aquesta recta final, sempre aquesta part final dedicada a això, a la participació, a les trucades, a les salutacions, a les dedicacions.

0: La gran Núria Feliu, la que va ser la màxima ambaixadora del barri de Sants, de Barcelona. Ja us he reconegut. 13 minuts per les 12 i més trucades, més connexions. 977 15 70 69. Bon dia.
1: Buenos días.
0: Hola.
1: Pili.
0: Hola. Hola, Pilar.
1: Hola.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Bien, bien.
0: ¿Cómo va això?
1: Mira, con un poquito menos, un poquito menos de calor.
0: Sí,
1: pero...
0: sí.
1: Sí.
0: Sí, almenys a la nit ja és més suportable. No, ja a la nit ja s'ha de bé i podem dormir perfectament ja.
1: Y esos agobios del mes pasado.
0: Claro.
1: Bueno, y de este mes a primeros.
0: Sí, sí, aquests primers de setembre que també oida, però ja està. Jo crec que ja
1: sí.
0: Ja s'ha feniquitat, almenys per les nits, ja no ha de fer més calor, ja suposo. Molt bé.
1: Mira, me buscas una canción, la que tú quieras, de las anchovetas, que
0: vinga.
1: Me gustan mucho.
0: Ah, molt bé, sí, sí, molt bé. Val.
1: I la que sea, porque lo cantas muy bien.
0: Doncs vinga, buscaré alguna de ben xula. Perfecte, així ho apunto.
1: Vale,
0: gràcies, Pilar, una abraçada. Que vagi bé, bon dia. Adéu, adéu. Més trucades? Hola.
2: Hola, Pere, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Que em pots posar-me, ja fa molt de temps, però bueno, del Rudy Ventura, la balada de la trompeta.
0: Vinga, balada de trompeta. Balada de trompeta. Molt bé. Tot bé, Jordi? Tot bé?
2: Tot bé, de moment.
0: Molt bé. Fantàstic, doncs content d'escoltar-te, com sempre.
2: Vale,
0: que vagi bé. Una abraçada, Jordi.
2: Adéu,
0: adéu. Doncs va, que anem apuntant peticions musicals, a veure si farem salat, eh? Perquè encara teníem pendent aquesta cançó de la Montserrat, que també avui ens ha trucat. I, mira, avui anirem una mica més cap aquí, si et sembla. Cap aquí, vull dir, amb els anys, eh? Música una mica més contemporània. Perquè també sé que la Montserrat, lligada al poble Alboran, sempre li hem posat alguna cançó. Ara feia temps que no ho fèiem. I, si et sembla, posem una de les seves últimes cançons i que fa poquet que ha presentat. És aquesta. Tiempos bonitos, per tu, Montserrat.
3: Y tu boca no me necesita. Yo también sentí frío en el pecho. No dejó de gustarte.

0: Pablo Alborán. Cançó per la Montserrat, que sabem que també li agrada en Pablo Alborán. Vinga, més trucades. Anem fent, això està bé, ens agrada. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Hola, com estàs?
1: Hola, carinyo. Mira, anava a dir com que no, em sembla que tens més peticions i encara no tindries temps de tot. Amb la del Pablo Alborán ja m'ha anat molt bé.
0: Vinga.
1: Perquè m'agrada.
0: Sí, t'agrada, Pablo.
1: I la de la Montserrat ja m'agrada.
0: Molt bé, fantàstic. Ah,
1: llavors, només saludar-te, dir-te bon dia.
0: Molt bé, gràcies.
1: I bueno, i fins demà, carinyo.
0: Exacte, demà hi tornarem.
1: Que passis un bon dia. Bueno,
0: igualment,
1: que
0: un bon dijous. Sí, home, sí.
1: Això mateix. Molts petonets i abraçades.
0: Gràcies,
1: aquesta
0: Maria Dolors.
1: Aquesta de Pablo Alborán ja em va bé, perquè sí. Ara encara en tens una per posar o dues.
0: Un parell encara ens queden. Pues sí, vindré just pel justet.
1: Molt per
0: això. T'ho agraeixo, Maria Dolors.
1: No,
0: gràcies.
1: Home, tranquil, que Pablo Alborán m'agrada molt també.
0: Sí, fantàstic.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Fins demà.
1: Adéu.
0: I la Pilar Hernández, que ens ha demanat qualsevol de les anxovetes, hem triat aquesta. És del darrer disc, En Escabeig. És una cançó molt, molt xula, eh? Potser va més enllà d'una manera típica i tòpica, però és molt xula. És la cançó de Fer camí. Esperem que t'agradi, Pilar.

0: Sentiu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: I la cançó que ens ha demanat en Jordi Soler, que avui ens ha trucat, cosa que també ens fa molt contents. És aquesta cançó que ja sona i també escombrem cap a casa. És la versió del gran trompetista català i culer, Rudy Ventura. Balada de trompeta. Va per tu, Jordi. Gràcies per trucar-nos, torno a dir. I si us sembla, ja amb aquesta cançó posarem el punt i final. Agraïm que hi sigueu, agraïm que ens escolteu, que ens truqueu, que participeu i que ho feu possible. Demà, puntuals, a partir de les 9 del matí, i tornarem amb 3 hores més de Calaixera. Que vagi molt bé. Adéu-siau.